0: Maybe I'm just crazy.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

filles, ni moltes ni poques, ni molt tard ni demà. Veus que l'hivern avança i vols obrir una botiga i fer cortines amb les mans.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora us podem explicar que es troba tallada la Nacional 240 a Lleida d'entrada cap a la ciutat per manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, a la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P7, a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, en els punts habituals a aquesta hora, en tots dos sentits de la marxa.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua estant en la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament de Treball. Nova trobada avui del president nord-americà Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping abans que tanqui el seu viatge oficial a la capital xinesa. Hores abans, en una entrevista a la cadena Fox, Trump ha dit que Pequín s'ha compromès a no armar el règim de l'Iran. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de paivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen avui les formacions d'extrema dreta. Arrenca el festival en passat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'envasat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge. Avui obre les portes al 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. I l'estar cantant a Pituís ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa i que va entrar accidentalment deus deliveres importades de la península.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a un d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara quarts, Benvibre, Bigues i Riells i Gijón, Palau.
0: Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres. Les temperatures seran les normals del mes de març.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 15 de maig de 2026 i ens posem de seguida davant els micròfons de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Pràcticament mig mes enllestit i cap de setmana a tocar, que ja es vesteix de festa major avançada a Sant Boi. No és poca cosa, per tant, ho celebrarem a la nostra manera i d'entrada, i de manera relaxada, esclar, la farem petar una estoneta amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Després farem la partitura de la República, sempre amb el mestratge del Ricard Peris i noves i nous convidats musicals. I, a més, avui, per repassar tot el que serà el catàleg musical d'aquesta festa major. I si parlàvem de mestres, doncs per mestratge també el de la Pilar Ordóñez, la nostra actriu preferent, que cada setmana ens regala les seves propostes cinematogràfiques. A més, també tenim tot un mestre en afers de safareig, el senyor Josep Maria Reventós, que evidentment ens deixarà la seva petjada abans de tancar la paradeta. Que vagi passant, doncs, aquest nou divendres a la República Santboiana, que tenim ganes de compartir-ho amb vosaltres i començar a exercir de festa major. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Maleu, com estàs?
0: Aquí, ja ho veus, estava fent el xafarder amb els termòmetres, 14 graus aquí al barri centre.
1: S'ha acordat del curiós.
0: I un amic, sí, és veritat, un número emblemàtic. Per un jugador emblemàtic. Escolta'm, una mica així tapadot,
1: tapat,
0: una mica...
1: Tapat.
0: Potser, no sé...
1: Sí, potser aquests dies ha fet més sol.
0: Potser cal empènyer una mica.
1: Cara, Sí, sí.
0: Treu
1: sí,
0: la màquina aquella d'espantanúvols
1: que tens. És que t'anava dient, no tens un ventilador molt gran.
0: Sí.
1: El fiquem a Sant Ramon i...
0: El traurem i espantar els núvols, sí, que bé festa major. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, bon dia. Ens hi posem, doncs, i, evidentment, la cançó del dia, si estem a tocar festa major, o almenys les festes de festa major, fixa-t'hi, les festes de festa major,
1: mira, què és això? Sí. Pues tant de festa major, fem sí. La cançó,
0: i sí,
1: la ser de festa major, esclar, per tant, la cançó del dia l'hem tirat, que és El meu poble, de Charango.
0: Ah, carai!
1: Una cançó escaient per recuperar els bons records dels altres temps, però també del que pertany com a vila.
0: Doncs, escolta'm, fantàstic, visca la festa major!
2: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs estem aquí discutint si traiem la màquina d'espantar núvols amb l'Àngel i que sí, que si no. Mira, saps què? El millor és que ens expliqui el Daniel què se'ns ve a sobre en aquest tret de sortida de Festa Major de Sant Boi. Daniel, com anirà la cosa?
2: Hola, bon dia. L'aire fred que ens visitarà els propers dies ja ens porta durant la jornada d'avui divendres un cel variable amb abundant nuvolositat durant el matí, tot i que el sol estarà amb nosaltres a estones i amb una temperatura que ja començarà a baixar, sobretot la temperatura màxima. Parlarem de 19-20 graus a les hores centrals del dia, per tant, temperatura agradable, però ja no serà aquella sensació de calor. I de cara a la tarda els núvols seran més importants segons vagin passant les hores i no descartem de cara al vespre algun ruixat de poca importància tant al Baix Llobregat com al Barcelonès. De cara al cap de setmana sembla que dissabte el sol serà més protagonista que no pas el diumenge amb un cel més variable, però seran les temperatures, sobretot les mínimes ara, les que faran una davallada important. Que passeu un cap de setmana.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou. És el moment de saber la xarxa viària, en quin estat la trobarem aquest matí. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb tranquil·litat en quant a incidències com accidents i avaries, però estem un dia més pendents d'aquestes mobilitzacions del professorat que tot just fa uns instants han tallat la N240 a l'entrada de Lleida en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també si parlem de retencions habituals, centrem l'atenció als voltants de Barcelona perquè tenim moltes retencions de les dues rondes en sentit Llobregat, ja des del nus de la Trinitat, però també a l'entrada des del Llobregat, que ara mateix trobem lentitud a la B23 des de Sant Feliu de Llobregat fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També a la A2 hi ha retencions des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Que vagi
4: igualment,
1: molt bé.
4: Igualment, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ullada matinal, doncs, i ràpida, els diaris. Comencem, per exemple, per l'Ara. Àngel, avui una mica diferent i jo crec que, bueno, amb un homenatge a una cosa que passarà.
7: Sí, sí, tant, i és que torna l'Ara del còmic amb una portada de Paco Roca i tot el diari, per dins, està il·lustrat per els clàssics catalans del fons de la Generalitat de Catalunya. Són els clàssics dibuixants històrics del segle XIX i segle XX, també els autors més joves i actuals a través del fons de la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya, que es conserva principalment al MNAC i a la Biblioteca de Catalunya, i veiem el que parla aquesta portada, ja passant al que diu, és l'immigrant i el seu laberint, i veiem un laberint il·lustrat amb el que seria un nie, una costa d'Ivori, també ens parlen que vinen fins aquí, fins a Espanya, de les Illes Canàries, com acolleixen a tots els migrants, i a Madrid, per exemple, com si fos un peatge que tothom s'ha de presentar. I això seria la portada.
1: Podríem dir quasi bé portada de col·leccionista, eh?
7: Sí, sí, és per guardar-la. És un gran il·lustració.
1: Molt bé, doncs, mira, per tant, parlant de portades alternatives i portades que normalment surten del que és normal, doncs ja ho sabeu, el del Punt Avui. En aquest cas, veiem unes vistes extraordinàries del monestir de Pedralbes. Diu, història viva. El monestir de Pedralbes celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor des del claustre d'aquest fantàstic monument monàstic, doncs, això, celebrant 700 anys, que no ho pot dir tothom. El desacord continua. Què vol dir això? També a la portada del Punt Avui. Doncs la mesa entre el govern i els sindicats d'educació es tanca sense una entesa. I a títol esportiu, doncs el Girona allarga el neguit amb un empat 1-1 davant de la Reial Societat. Anem cap al periòdico. Avui ben farcit també, Àngel.
7: Correcte. De fet, a la P trobem una gran fotografia de Pérez Llorca, que és el president de la Generalitat de València, amb el seu titular: vull tenir una relació institucional correcta amb Illa i parlar de finançament. I per altra banda, el titular del periódico d'avui és: les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus, els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. També tenim com a fotografia del dia, que és com una miqueta més gran, a Trump i a Xi ahir en la trobada al Gran Saló del Poble a Pequín, i és que Trump i Xi exhibeixen sintonia, i és que el líder xinès insta el president dels Estats Units a ser socis i no rivals, però l'adverteix que es gestiona malament Taiwan pot desencadenar un xoc entre totes dues potències. També ens parlen del port, que farà un gran concurs per dissenyar una rambla fins al World Trade Center a Amarres. El moll de la fusta rehabilitarà les pèrgoles per a usos ciutadans. I per acabar, ens parlen del vot del malestar social, canvia de bàndol 15 anys després del 15M.
1: Molt bé, doncs cap a La Vanguardia. Dèiem que precisament el periòdico venia ben farcit, doncs a La Vanguardia al contrari, tres grans titulars i res, un parell de pinzellades, res més. Però vaja, fotografia de portada del tot espectacular, no tan sols per la grandària, sinó pel que representa. I veiem en Donald Trump i en Xi Jinping visitant ahir el Temple del Cel, Beijing. Vaja, els dos mandataris, diguéssim, mirant-se amb respecte un a l'altre, i aquest fantàstic monument darrere d'ells, el Temple del Cel. Cimera a Pequín, doncs, Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat pels grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra. Déu-n'hi-do, Washington cancela doncs el desplegament previst de 4.000 soldats a Polònia. L'altre titular: l'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més. L'autoritat fiscal augura la pujada del PIB tret d'una sotregada per la guerra de l'Iran, però troba necessari un ajust de 15.000 milions. I finalment, la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. La reunió d'ahir, però, va acabar sense acord i les dues parts, es van tornar a citar per dimarts que ve. I això que dèiem d'aquestes pinzellades, doncs ràpidament, els ajuts per caçar senglars es tripliquen fins a 5,21 milions i amb pinzellada esportiva, doncs el Madrid guanya entre xiulets a un Mbappé i Vinícius. A un Mbappé, doncs, una mica desencertat, no pel joc, sinó per altres coses. En parlarem precisament perquè el que pertoca ara és fer un repàs als titulars esportius. I comencem, per exemple, pel diari Esport, on precisament surt Mbappé corrent darrere... darrere de la pilota.
7: Correcte, i veiem Mbappé, diu, i el titular és Incendio Mbappé. I el 2-0 d'ahir del Real Madrid no és suficient pels aficionats, ja que parlen de la seva possible sortida, perquè no poden més amb aquest davanter. Diu, a tronador pitada del Bernabéu al francès, que respondió con un pulso a su técnico. Me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Kylian definió el trabajo de Xavi Alonso y Albeloa y respondió también él marcó más goles en la primera parte de la temporada. També ens parlen de Lewandowski, que és rumbo a Aràbia. Es parla també del Girona, un Real Sociedad un. Stuani mantiene la esperanza en la permanencia. I el bàsquet i MotoGP, on el futur de Xavi Pascual bloqueja la planificació, i amb una entrevista a Àlex Márquez, ojalá y Marc y yo volvamos a pelear delante.
1: Molt bé, a l'esportiu, molta cosa però molt picada. D'entrada, la portada protagonitzada per l'Estuani, que torna a rescatar el Girona, que no... que no aconsegueix guanyar, però ho prova tot a Montilivi, això sí, empenyent i al final aixecant aquest 0-1, convertint un empat justet, però vaja, millor que res. L'equip de Mitchell surt de la zona de descens i es jugarà la continuïtat primera en les dues últimes jornades. Mal menor, ho titulen d'aquesta manera tot plegat. Què més? Doncs ràpidament, en quant al Barça, Álvaro Cortés, el club dels debutants, eh? Parla del central que transmet doncs felicitat i bon rotllo, doncs, tot i que no va guanyar el Barça Vitoria, però que ell estava molt satisfet d'haver pogut estrenar-se en el primer equip. En quant a l'Espanyol, l'alliberament després d'una agonia, diu que es feia eterna, esclar, encara no havien guanyat. I el Girona, doncs, ja ho sabeu, que encara continuarà doncs, també empenyent. Ara en parlarem. El Barça, focalitzades en la final de Copa, abans de pensar en la Champions, se refereix al Barça femení. En hoquei patins, el Vilassana remunta contra el Manlleu en els quarts, 2-1, el marcador final. I ràpidament, bàsquet, Euroliga, Pedro Martínez, el líder d'un València que està fent història. Per cert, la penya fa contra l'Andorra un pas més cap al play-off. Marcador final 101-79, que no és poca cosa. I finalment, MotoGP, perquè aquest cap de setmana protagonista doncs el circuit de Catalunya, oi? Àlex Márquez diu que el circuit s'adapta al seu estil, al meu estil, diu ell, diu, em dona tranquil·litat. Un Márquez doncs que veurà com el seu germà s'ho ha de mirar des de casa. I finalment ens queda el Mundo Deportivo, Àngel.
7: El Mundo Deportivo, la portada és sobre possibles fitxatges, i és que els possibles fitxatges són un davanter de centre del Chelsea, que diuen que sube, João Pedro, el brasileño del Chelsea, és ara l'objectiu número 1 en la lista de 9 de la direcció deportiva del Barça, i qui baixa d'aquest número 1 és Julián Álvarez. Si debe vender el argentino, el Atlético prefiere hacerlo al PSG, que puga fuerte por él, que a un rival directo. També ens parlen del Girona i Real Sociedad, a l'Obaulú, Estuani una vez más salva un punto vital del bàsquet, on Ivón Navarro de l'Unicaja, el plan B per Xavi i Pascual, i per acabar ens parlen del Real Madrid, Oviedo del 2-0, bronca històrica amb Mbappé, ens fiquen una petita fotografia on treuen una pancarta dels de seguretat de Florentino Betella, diu el Bernabéu, pitó al francès, que luego rajó de Arbeloa, i pancartes contra Florentino retirades.
1: Déu-n'hi-do, una victòria ahir precisament a Madrid, que de poca cosa va servir pels ànims dels merengues, eh?
7: Correcte, i també algú molt inversemblant, que és que aplaudeixin a un jugador de l'equip rival, com sí. Santi Cazorla, sí, a l'altre, sí, i xiulint la seva estrella, que és el davanter centre, aquí donem el tot.
1: Déu-n'hi-do, no, que et deia que, home, el Girona aconsegueix aquest empat tan justet i que és tot tan d'aquella manera que dius de poca cosa servirà o no, o depèn, és un punt. Han sortit de la zona de perill, d'acord? Però tal com està la cosa, Àngel, aquí s'han de fer números, perquè quasi dius, no en tinc prou ni guanyant jo.
7: Correcte.
1: O potser sí, no ho sé.
7: Queden dues jornades també i s'ha de veure com acaben. Sí que és cert que el Girona, durant la gran majoria de l'etapa, ha estat allà lluitant contra l'ascens, no és com grans clubs com, per exemple, la Real Societat, que encara té possibilitats d'ascendre. Estan més tranquils, però sí que és cert que veurem un Girona que està patint molt.
1: Bueno, ara, cap de setmana contra l'Atlético de Madrid, a casa de l'Atlético, un Atlético que es vol acomiadar almenys amb una victòria amb els seus, no?
7: Home, l'Atlético és capaç del millor i del pitjor, el capaç d'eliminar el Barça, fiquen-li 4 en 45 minuts,
1: sí.
7: I perdre el partit següent 3-0 contra qualsevol equip de segona divisió. Vull dir, no...
1: Veurem què és el que passa. Tot apunta, això sí, que la darrera jornada serà criminal per més d'un equip.
7: Correcte.
1: I que això, allò serà, escolta'm...
7: I hem de dir que aquestes dues últimes jornades,
1: sí,
7: com s'estan jugant molts punts entre tanta gent, tots els partits es juguen a la mateixa hora,
1: val,
7: que això es porta fent des de temps immemorables, i tots els partits són el diumenge a les 7, menys el del Barça, que contra el Betis, que ni un ni l'altre juga res, juga a les 9
1: molt bé.
7: I quart.
1: Doncs a les 7, Déu-n'hi-do, serà doncs, el moment del diumenge més vertiginós, podríem dir.
7: Sí.
1: Això pel que els hi agrada el futbol, esclar.
7: Sí, haurem d'estar en el multicanal, o sigui, canviador tota l'estona. Sí.
1: no serà aquest diumenge, serà el següent. Bueno, també, també. Però sí, vull dir que en principi encara quedarà una jornada més.
7: Correcte.
1: Però bueno, però que tot és molt delicat.
7: Sí, hem de dir també que potser preferim fer festa major que veure la lliga.
1: Ja ho pots dir-ho. Molt bé, sigui com sigui, ens aturem res un parell tres de minutets i ens hi posarem amb el consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Ràdio Sant Boi.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
5: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
4: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
5: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
6: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
2: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: super just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Ràdio Sant Boi.
3: 45 anys amb tu.
4: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: Pràcticament 4:05 de nou del matí i ens hi posem, doncs, amb el nostre Consell de Sàvia i Savis dels divendres, però avui s'ha quedat amb sàvia i una mica més. Ara ho explicarem. Molt bon dia, Henry bon Roig. Dia. Què tal estàs?
4: Bon dia, força bé. Força bé.
3: Home, a veure, sola no ho estàs.
4: No, home, sola no, però
3: estem nosaltres, però tens dos convidats excepcionals.
4: Exacte, sí, home, sí. I un goig que estigui aquí.
3: Ara els presentarem, ja sí. Sabeu que el Consell de Savis dels divendres, al contrari del que podria pensar, perquè agafem una temàtica molt concreta i ells, doncs, la desenvolupen, tenen convidades i convidats, no fugeix gens ni mica de l'actualitat, i això que tenim avui al damunt de la taula és molta actualitat. Per cert, una fina i quasi imperceptible cortina de pluja, una pluja que quasi ben ni es percep. Jo pensava,
4: sí?
3: dic que...
4: Ja plou, ja.
3: Però és molt...
4: Un xirimiri d'aquells...
3: Sí, però molt... Res, poca cosa. Molt suggeridor, però dius... Jo diria que o tinc cataractes o està plovent molt finament. No, i sí, hi he posat la mà i sí, una mica.
4: Bueno.
3: Ho dic perquè, home, una mica també expliquem què és el que passa aquí al barri centre. Va, ja és de justícia que presentis els convidats, convidada, convidat.
4: Que avui els coneixes, eh?
3: Molt, els conec.
4: Bé, avui,
3: no, sí, home?
4: Avui sí, tenim...
5: Jo diria que sí.
4: Sí.
3: Jo per aquí se sent una veueta.
4: Que és coneguda. Avui tenim a la Maite Moreno i a l'Alfredo Segarra, que són del col·lectiu Artichoque, i que, bueno, que presentaré una mica el que és aquest col·lectiu. No és un col·lectiu d'artistes locals de Sant Boi, que destaca per exposar art inspirat en productes locals, per exemple, com la carxofa, no? Que,
5: i tant.
4: Que veu fer coses fa poc,
5: de,
4: no?
5: De fet, el nom, artichoque, és un joc de paraules,
4: sí.
5: Perquè artichoc en anglès és carxofa.
4: Carxofa.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
5: I la carxofa, doncs, està també en el logo del grup.
4: Molt bé. I, sí. A part, bueno, participeu en esdeveniments culturals, no? També, fins i tot, temes incloent-hi activitats que es fan al museu i demés, no?
5: També. Allà on ens criden, allà anem.
4: Allà, molt
5: bé. I tant.
4: Molt bé, doncs teniu la paraula vosaltres.
3: Molt bon dia, Maite i Alfredo.
6: Bon dia.
3: Què tal esteu?
6: Bé. Molt bé.
3: Fantàstic.
6: Encantat d'estar aquí, gràcies per la...
3: Home, faltaria més. Si al final, una mica, tant un com l'altre, i la Maite, perquè ha estat tertuliana durant forces temporades, i l'Alfredo, perquè va passant per aquí, al final formeu part, i ja m'ho permetereu que faci servir aquest context de festa major, formeu part del bestiari de la República Santboiana. El bestiari, amb el bon sentit de la paraula. Vull dir. Sí.
5: Ens hauràs de fer un bono d'aquells de 10.
3: Sí. No?
5: De 10 programes.
3: Sí. Molt bé, estem encantadíssims que estigueu aquí, perquè, a més, expliqueu-nos una mica, perquè tot té a veure també una mica amb l'any Gaudí i tot plegat.
5: Sí, bueno, nosaltres som un col·lectiu d'artistes que es va fundar fa uns 2 anys i mig. Mm-hmm. Val? Va sorgir, doncs, d'una idea. Jo vaig fer una exposició, l'exposició de retrats del rock, aquí a Can Castells. Llavors vas demanar col·laboració a Antonio Berral, que fa escultures a materials reciclats, va participar, i d'allà ens va sorgir la idea de dir, el que tenim aquí, pintures i de més, per què no anem? I n'hi havia una botiga davant de la Bacus, que es deia Candem, i veien que tenia exposades obres d'artistes. Llavors van parlar amb ells i es va dir, sí, sí, porteu aquí a les vostres obres. I bueno, les van portar, agradaven molt. I a partir d'aquí va sorgir la idea de dir, per què no ho fem això, però amb més gent? Llavors vaig anar al centre d'art, vaig demanar un llistat d'artistes i vaig començar a contactar amb ells, i bueno, pues, alguns van participar, estaven oberts a participar-hi, a afegir-s'hi al grup i de més, entre ells la Maite, i bueno, total que som una dotzena d'artistes sambollants, i anem fent cosetes, i ara tenim pues, un projecte molt xulo que
3: Bueno, més que cosetes, perquè déu-n'hi-do tot el que s'ha vist fins ara. I com d'important és, oi, Maite, el que un artista, home, ensenyi el que pot fer, no? I visualitzi. Com d'important és, no?
4: I tant, contentíssims de poder fer-ho. I contentíssims de tenir un espai aquí a Sant Boi, com és Can Castells, que... tenen programació a llarg termini, perquè potser tenen una programació d'un any, però clar, jo també vaig exposar farà 2 anys,
7: me'n recordo,
4: la col·lectiva de El Campanar de Sant Boi, una exposició que em va gaudir molt de fer-la, i doncs mira, ara estem treballant en un altre projecte, i el que estem fent de moment és una cosa que és, cadascú de nosaltres fem un tipus de pintura força diferent. El que fem és que ens unim amb una idea i l'exposem, i ara doncs fem una propera exposició dedicada a Gaudí.
5: L'interessant del grup, precisament, la seva essència és aquesta, no? De que som multidisciplinars, perquè hi ha, doncs, des del collage que fa la Maite, jo faig sobretot retrats, hi ha pintura, hi ha escultura. Hi ha, pirogravat, vull dir que hi ha molta varietat, vull dir que quan la gent ve a una exposició nostra no veu un monotema,
7: sinó
5: veu molts estils, i això és el que li està agradant molt a la gent.
7: Molt bé.
3: Multidisciplinar, que diuen. Tant. Molt bé. No, d'això es tracta, clar que sí.
7: Vaig mirar el teu Instagram, i veig que tens coses molt variades, no?
3: Sí, bueno, és una galeria d'art,
7: És una passada.
3: Sí, l'Instagram d'aquest home.
5: Sí, perquè m'agrada molt treballar en diverses tècniques, també, precisament per això. Perquè jo quan monto una exposició, doncs que de vegades m'han preguntat, però és tot teu? Perquè es pensaven a lo millor...
7: Perquè és molt diferent,
5: perquè es pensa, perquè igual dibuixo amb llapis, amb aquarel·les, que amb llapisos de colors, que amb tinta... Llavors, que la gent de vegades ve a les exposicions i qui no sap que és només meva em pregunta, diu, bueno...
4: On està la tortista?
5: Sí, els altres artistes, dic, no, tot és meu, el que passa és que treballo diferents tècniques.
3: Molt bé.
5: Jo quan encaro un retrat sempre dic que sembla que el retrat en demani en quina tècnica vol ser dibuixat. Mal. Jo treballo molt també amb bolígraf.
7: Sí.
5: És una tècnica molt xula, que impacta molt.
3: Sí,
5: i tant.
3: Sí.
7: Vaig veure que tens un quadre del Humphrey Bogart i la Catherine Hepburn.
5: Sí, la reina d'Àfrica.
7: Exacte, que vaig veure els diferents passos, no? Quan comences sense color i a colorir.
5: Exactament.
7: No?
3: Bueno, la música i el cinema han estat protagonistes de les seves obres, escenaris.
5: Jo diguéssim que tinc dos exposicions, no? Que puc muntar en qualsevol moment. Una és la del rock, que, per exemple, aquí a Santa Coloma de Cervelló, que és on farem la de Gaudí, vaig fer una que eren 62 retrats de la història del rock. Des dels anys 50 fins a pràcticament... No l'actualitat, perquè jo, per mi, el bon rock s'acaba als anys 80.
3: Mira, jo penso igual.
5: Sí.
3: No, és que és així.
7: Explica'ns una mica aquesta exposició que dius que fareu a Santa Coloma, no?
5: Sí, doncs
7: que
5: aquesta exposició...
7: Del...
5: Sí, precisament va sorgir arran d'aquella que vaig fer del rock. Em van veure també al meu Instagram que jo tenia una obra de Gaudí. Escolta, diu, Gaudí... I se'ls va obrir els ulls.
3: Clar,
5: i dic, què estàs pensant en fer una exposició? Dic, però és que jo només tinc aquesta obra de Gaudí. Dic, jo no disposo del temps i de més per fer-te.
7: Per fer-te.
5: Dic, però bueno, la puc proposar al grup, a Artichoque. Val. I, ah, doncs vinga, perfecte. I com que tenien temps, perquè aquesta exposició la vaig fer al gener, tal, i em van dir dates, dic, mira, doncs estaria bé el juny, perquè el juny hi ha dos dates, val? El 10 de juny i l'altre no recordo quina era. Una és el naixement de Gaudí i l'altra és la mort. Sí, o sigui, Gaudí va néixer i morir en el
3: mateix mes.
5: I llavors, com que el 10 era la, una de les dates, nosaltres inaugurarem el dia 6. I allà estarem tots, també amb la nostra varietat de... De productes s'embullà,
3: Sí, no, i tant.
7: On tu exposeu? A quin lloc de Santa Coloma?
5: És a la Societat Recreativa.
3: Vale. Sí.
7: Ah, sí,
5: la plaça del
7: Pitallat. La plaça del Pitallat.
3: Un lloc molt xulo, també, sí, perquè al final... Molt emblemàtic.
5: Tenen una sala d'exposicions allà que jo, quan la vaig veure, em vaig quedar boca.
3: Escolteu, i jo estava pensant en el personatge protagonista, en Gaudí, l'any Gaudí, ja ho sabem tots, que, a més, home, evidentment, Santa Coloma, en concret la Colònia Güell, té un dels llocs més emblemàtics, per dir-ho d'alguna manera, la cripta.
7: Exacte.
3: Però a banda, aquest any aquí n'hem parlat, aquí a la República, doncs, el Parc Sanitari, doncs, que també hi ha alguns vestigis de... si no inspirats, doncs sí que treballats per deixibles del mateix Gaudí. El mateix Gaudí n'era conscient de que s'estaven fent aquelles proves, aquells bancs, etc. Però ho dic perquè al final el personatge de Gaudí és potser un dels personatges més creatius i més genials de la nostra cultura. Un tipus, doncs, que s'agafa a la mare natura per construir, i que és tan capaç com de construir d'això, d'aixecar edificis i vidrieres i no sé què, i de tot, i decorar sempre trencant amb tot el que s'havia conegut fins al mateix moment, no? Del seu naixement.
5: Jo hi ha una cosa que sorprèn una mica quan em fan alguna entrevista, em diuen que jo dibuixo, pinto i demés, i em diuen, quin és el teu artista favorit? Dic, Gaudí.
3: Clar.
5: I es queden una mica sorpresos i dic, no, és que per mi Gaudí és el geni.
7: És que és un geni.
5: És el geni total, perquè és que... No, o sigui, sortiran pintors que imitaran tècniques i tal, però és que Gaudí és inimitable. Ningú pot fer el que va fer aquest home.
3: Sí, senyor, jo penso igual.
5: És totalment increïble com va adaptar la natura, val? A la seva arquitectura.
3: A més, un tipus que, en el sentit de que sempre es redescobreix, és a dir, sempre els especialistes, els estudiosos en arquitectura, sempre van trobant coses.
5: Sempre descobreixes coses. Jo mira que he vist la Sagrada Família a vegades, i una vegada que va venir família meva de fora i ja la fas guiada.
7: Que és quan te n'enteres de moltes coses.
5: Sí, jo no sabia que a la façana n'hi havia unes columnes, i no m'ho diuen, no m'hi fixo, n'hi ha dos tortugues.
3: Sí, correcte.
5: Vull dir, i la simbologia que tenien, perquè una tortuga és diferent a l'altra. Per què? Perquè n'hi ha una tortuga de mar a la banda mar, que dona al mar, i una tortuga de terra a la banda que dona a la muntanya. No feia qualsevol cosa així a l'azar.
7: No és perquè sí.
5: No,
7: estava tot estudiat i...
5: Era una ment...
3: I a més, allò que dèiem de treballar de manera multidisciplinar, doncs precisament un home que deia, escolta, vull els millors forjadors de ferro, vull els millors vidriers, vull els millors escultors, etc. No? Vull dir que al final, al final l'obra d'ell és universal, perquè ho és, perquè i ha influït en molta gent al llarg del temps.
5: I a més
3: temps,
5: en el grup tenim un el Quim, que no sé si era el seu pare o el seu avi, va treballar a la forja de la cripta de la Colònia Güell.
3: Déu-n'hi-do.
5: Val? I, sí, n'hi ha un parell de membres d'Artechoque que tenen alguna relació amb l'obra de Gaudí, i llavors pues, clar, se senten molt motivats.
3: I en Barral, pregunto per títol de curiositat, el tema escultura, farà alguna cosa? Perquè...
5: En material reciclat.
3: Clar, perquè ell fa això.
5: Perquè, és que Gaudí reciclava també.
7: Reciclava molt.
3: En un parell de setmanes estarà aquí per parlar del seu llibre. Vull dir, polifacètic, també, l'home. Per parlar d'aquest llibre tan i tan divertit, no hi afegiré res, però que ja el coneixeu prou, no?
5: I tant.
8: Jo havia entès Barral, i per això es mirava tots...
5: És Antonio Berral.
3: Berral. Potser he dit Barral, no, però he dit, i en Barral, què? Potser que està neutre, escolta.
8: Sí.
3: Però Déu-n'hi-do, no? I també material reciclat, etcètera.
5: Sí,
8: no? I Gaudí, ara que està tan...
3: També reciclava, també.
8: Exacte, sí. Treballava amb material reciclat i material de l'entorn. I sí, aprofitava tot el que podia sí, de sí, la mateixa obra.
3: Clar. És veritat.
8: I ara, sí, ara es parla molt de material sí, reciclat.
5: Sí. L'Antonio Berral, per l'exposició sí, del rock, em va fer una guitarra elèctrica sí, amb material reciclat.
3: Imagina't.
5: Només li faltava sonar.
3: Sí. Sí. Impressionant, impressionant. Sí. Molt bé, i esclar, el futur, perquè tots sabem com de difícil és que mantindre la salut de la cultura local. Com de difícil sí, és.
5: Bueno, nosaltres ens hem esforçat fins al punt clar, de que tenim una seu social i tindrem
3: tenim molt important,
5: un local...
8: Val? Un local molt interessant.
3: Una seu fixa.
5: Al carrer Víctor Balaguer, número 59, aquest serà la

0: la porta, val. No cal que hi siguem nosaltres, i quan passes per allà veus l'exposició.
1: Sí. Que xulo, que maco. I després, hi haurà exposicions permanents, clar.
0: Exacte, i després hem fet una mena de calendari, no està acabat fins al 31 de desembre encara,
2: hem de polir-lo.
0: Que vinculem les exposicions a fets de la localitat.
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: exemple, del 15 al 20 hem fet ara una exposició lliure de per la festa major.
3: Però la nostra idea és buscar una temàtica.
0: Però exacte, aquesta vegada no hem fet la temàtica.
3: Per les festes més puntuals, la festa major, la Puríssima i de més,
1: sí, carxofada, el que sigui.
3: Una temàtica sobre aquesta temàtica, muntar
1: i anar treballant una mica perquè l'ara estigui en consonància amb el moment actual de cada moment.
3: Nosaltres el que volem és que la nostra obra estigui a l'abast de la població de Sant Boi, val? Perquè, bueno,
0: és la nostra il·lusió. Que la conegui, que la vegi,
3: vull
0: ja
3: dir,
0: està.
3: No hi ha cap ànim de lucre, perquè tenim la nostra feina.
1: Sí,
3: i
1: sí, tant.
3: Val? Vull dir,
1: I oberts a més que la gent que estiguin interessats sí. i que vulguin, i que són artistes sí. o tinguin ganes, doncs s'hi acostin i puguin ser-hi, no? També,
0: sí, i que es puguin integrar.
3: Fora un parell o tres de membres del grup que són il·lustradors, són dissenyadors i tal. La resta no tenen res a... laborablement, no?
4: A nivell laboral es dediquen a altres
3: laboral,
4: coses.
3: Exactament, sí.
1: Molt bé.
3: Amb l'art. Llavors, bueno, doncs ho fem com un hobby.
4: Molt bé.
3: Val? I ens divertim molt.
4: I també és compartir, no? Al final, perquè...
3: A mi el que m'agrada sempre...
0: No? Clar, perquè a mi la primera... quan em van dir, anem a fer una exposició de Gaudí, jo vaig dir, anda, a Gaudí, ara jo no tinc obra de Gaudí, jo no faig res. Però allò que dius Gaudí, i al final vaig dir, home, tinc una cosa molt interessant a pensar. I la gent em deia, com que no? Però si tu fas collage, ella com diu, home,
3: Tampoc volies participar a la carxofada, i tinc l'honor d'haver sigut la seva inspiració.
0: Sí.
1: No, imagina't, vull dir que...
3: Vaig penjar una obra...
0: Vas estar aquí uns dies.
3: Vaig penjar una obra meva a l'Instagram, i llavors...
0: La vaig veure i vaig dir, home, mira!
1: És veritat.
3: I l'has tingut fins i tot aquí a l'aparador.
0: I aquí és un... amb aquarela. Jo faig aquarela i collage, només fa... Bé, només. Potser algun dia també dic... Faig a veure què faig ara, però...
4: Les tècniques que utilitzes són aquestes.
0: Aquarela i collage.
4: Molt bé. I què t'ha dit? Quantes obres tindreu exposades amb motiu d'aquest tema?
3: Doncs mira, el número exacte no ho sé, perquè hi ha gent que encara està treballant.
4: Val. No està finalitzada l'obra encara.
3: No, vull dir, n'hi ha gent que va fent. I quan arribi el moment de muntar dirà, paro i muntem. Jo tindré set obres. Meves. I jo calculo que estaran al voltant de les 25-30 obres.
1: 25-30 segur que hi seran,
4: Molt bé.
3: Sí, hem d'omplir aquelles.
1: Sí, no, està claríssim.
0: Hi caben més, no? Alfredo, que hi caben més?
3: Mira, si hi caben, que jo vaig fer la del rock, que eren 62 retrats, i és tan gran la sala que una part de la sala... la vam tallar, vam posar cadires, vam posar una pantalla, vam muntar un audiovisual que tingui uns vídeos de com treballo i més, perquè s'omplís una miqueta.
4: És molt gran.
1: La inauguració oficial?
4: El 6,
1: eh? A quina hora?
3: De juny a les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda, 6 de juny a les 7 de la tarda, a l'Alcassar hi ha la seu oficial, i fixa,
3: d'Art i Xoc. Societat Recreativa de Santa Coloma de Cervelló.
1: Ah, bueno, no, jo deia Art i Xoc. Quan oficial, allò que dius, obrim portes ja de manera...
0: Ja m'he obert portes.
1: No s'ha fet un acte, allò que dius, oficial, però bueno, és igual.
3: Ara, exactament. Ara en tenim obres...
0: Que bo.
3: Lliures, no? Una miqueta d'una mostra...
1: Oficial és cada cop que s'obren portes.
0: Exacte. Inauguració és cada vegada que fem un acte.
1: No, clar.
0: Però va ser molt divertit, perquè jo vaig fer per les xarxes una mica d'informació i animant a la gent a que passés, i hi havia gent que em deia, però quin hora hi sereu? No hi serem. La gent passava i, clar, dèieu, com si no hi són, passava i, clar, ho veia... Fins i tot la Lluïsa em va dir, jo vull passar un dia aquí. Passa quan vulguis, Lluïsa, quan et vagi bé.
4: No hi haurà ningú.
1: Portes obertes. No, molt bé.
0: Això es tracta. Es veu amb porta tancada.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
0: El local és una passada.
3: Sí.
0: Està molt bé, molt bé.
3: El local està molt bé.
0: Molt bé. Era una antiga botiga.
1: Que bé.
0: I té uns aparadors...
1: Sí. Bueno, d'això es tracta, no, al final?
0: Bé.
1: Perquè ens entenguem, Víctor
3: Balaguer, 59.
1: 59, que això estaria a l'alçada, no sé, perquè la gent...
0: A davant del...

0: de la drogueria Vilella.
1: Va, molt bé, sí, sí, sí, val. Sí. Pues ja està.
2: Una façana de pedres, sí. De pedres de riu.
0: Hi havia hagut una botiga de roba, si me'n recordo molt.
2: De talles grans, crec.
0: Sí, era per persones grans.
1: Que antigament hi havia els místers.
0: No, no, els
1: estaven més...
0: Els místers està a l'altra acera i a l'altre tram de carrer.
3: Sí, just al costat, just al costat està una botiga de roba de nen que es diu Deal.
0: Deal, sí.
1: Ah, molt bé. Per ubicar la gent que ens estiguin escoltant i siguin de Sant Boi, doncs va bé. Sí. Va bé,
2: no, és un carrer que és molt de pas, perquè sí, si vas cap al mercat, passes una mica i passes per Víctor Balaguer i ja està, ja la veus.
3: Sí. Jo
2: ja
3: amb la carxofada vaig estar un dia allà, al local, i s'aturava molta gent i preguntava... Què és el que m'agrada a mi? Jo que monto una exposició on diuen de parlar, faig 5 cèntims de lo que és l'exposició, però després a mi el que m'agrada és barrejar-me amb la gent i explicar les tècniques, explicar... Clar, n'hi ha obres que potser tenen alguna peculiaritat.
1: D'això es tracta una mica.
3: Per què han tingut que ser i en el moment en què van ser, i llavors això és el que m'agrada a mi, empapar-me d'això amb el públic.
1: És fantàstic, d'això es tracta, d'això es tracta.
2: I d'escoltar les opinions, no?
3: I d'escoltar les opinions, clar.
2: Això va...
0: De tenir feedback de la teva obra, no?
3: Estan les crítiques, a mi em van molt bé, perquè llavors t'ajuda a corregir errors, també. Vull dir, jo no soc negat.
1: Estava pensant que a més feu també exposicions molt interactives, que la gent s'hi ha de trencar el cap, ha de remenar per allà dintre.
3: L'art ocult.
1: L'art ocult és una mostra del que és dir. T'hi has de trencar una mica el cap, has de participar.
3: Això va ser el fòrum de la cultura d'aquí dalt. Clar, ho van plantejar d'una manera que tu entraves a l'espai i no veies cap obra. I llavors, com que precisament on tenim el local, havia sigut una botiga de roba, tenien les pretxes aquestes que li diuen les burres.
1: Exacte.
3: I després l'home en tenia, el Quim, en tenia moltes fundes d'aquestes de...
2: Moltes fundes
0: de trajes, no?
3: I bueno, doncs nosaltres vam imprimir les nostres obres en foam, en format bastant gran, i les estaven amagades allà. I nosaltres el que convidàvem és que la gent entrés
0: i
3: interactuar amb ells i que anessin corrent les cremalleres i anessin veient la nostra
0: obra. A descobrir l'obra, no?
3: I tant. Per això la van titular L'art ocult. Estava ocult i com que a nosaltres tampoc ens coneix ningú.
2: Ah, exacte. I tenia el doble sentit aquest. Som uns artistes ocults, però aquesta és la nostra carta de presentació, però a partir d'ara ja no som ocults.
3: I ens poseu cara,
1: No, però això és xulo perquè tothom està acostumat que en una exposició, en un museu, doncs el que fas és ets purament un espectador que tu mires i ja està, però és xulo aquesta interacció, participar i que hagis de fer coses.
3: De fet, ho va veure el director de la biblioteca
1: i
3: va dir, això ho vull aquí, i l'hem tingut també a la biblioteca la mateixa.
1: Un lloc també molt xulo, per tant, així en plan itinerant, vull dir...
3: Qualsevol lloc de pas és un lloc interessant.
1: Interessant per la quantitat de gent que hi passa, i sobretot la gent jove, això és molt important, la gent jove entengui que aquí existeix també l'art local, no?
3: Hi ha un teixit cultural molt important aquí a Sant Boi. Hi ha un sol artístic d'obres d'art, que n'hi ha altres grups d'artistes també,
1: sí,
3: i,
1: no? Sí,
3: artistes que van per
1: d'altres disciplines,
3: música, en teatre, qualsevol cosa que t'hi posis a mirar.
0: Però al final està bé no ajuntar-te com a col·lectiu, perquè
2: jo
0: penso que la vostra feina és com molt solitària, com la d'un escriptor, no?
3: Sí.
0: I aquest compartir jo crec que ajuda, no?
3: I tant. I a més enriqueix. Jo he après coses de la resta del grup, de gent de la resta del grup, parlant de tècniques, no? Això com ho fas? Pues ho provaré.
0: Molt bé.
1: D'això es tracta, d'enriquir-se i d'enriquir els altres, no? Escolteu una cosa, que haurem d'anar tirant cap als informatius. Des d'aquí estic veient un quadre, precisament, de l'Alfredo, que és el micròfon aquell amb la carxofa, i que en el seu moment ens va regalar, i jo penso, era una mica profètic aquest quadre, sí, perquè allò de que la carxofa, no?, al final era un motiu de què, no?
3: M'agrada molt fer els jocs de paraula.
1: I des d'aquí l'estem veient, vull dir que el tenim allà.
0: Amb esquerra.
3: El micròfon, el que està al fons.
1: Al fons, el tenim.
0: Ah, sí, ara el veig.
3: En la vostra jerga, no?
1: Sí, bueno, ja el tenim, fa temps que el tenim allà.
2: Sí, la carxofa.
3: El micròfon li diu la carxofa, diu, bueno, doncs ho vaig fer.
1: Molt bé, doncs escolta, això és fantàstic. Escolta'm, Alfredo, per cert, que tu has de marxar per temes personals, però res, que estem molt agraïts de que hagis passat per aquí i que ja tornaràs, ja tornareu, vaja, però ara després continuarem amb la Maite, que ens explicarà
3: ho
1: més coses.
3: Ho deixo en molt bones mans perquè la
1: Maite... No, és que a més ara farem santboianisme, ara farem una mica de santboianisme també, no? I explicarem coses i...
3: Perfecte.
1: Molt bé, que vagi molt bé. Gràcies, sort i felicitats per tot plegat.
3: Molt bé.
1: Cap als informatius, amb un 3 i no res i tornem. Fins ara.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tenim circulació més intensa del que és habitual. Hores d'ara a la P7 i a la C17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. També recordem que encara hi ha tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I ara ho sentíem, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, ja hi ha protestes, també a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, sense concretar-los, però. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i de no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. I la sargantana pitiusa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa, que va entrar accidentalment des d'oliveres importades de la península. Avui obre les portes el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I arrenca també el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi, Alosa o Bob Dylan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
2: Esports. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. Hi ha hoquei patins a la Copa Femenina. El Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. I en motociclisme, avui comença el Gran Premi de Catalunya d'aquest esport amb la primera jornada d'entrenaments.
0: Ens queda el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament fins i tot al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i les temperatures avui seran les normals d'un mes de març. 3CAT Info.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. Avui la cosa va d'art i podríem dir festa major i any Gaudí i tot plegat, perquè ens han vingut la gent d'Artichoke, bé, l'Alfredo i la Maite, oi, Henry?
1: Sí,
0: i déu-n'hi-do, tot el que està passant a nivell doncs, de tindre ja una exposició permanent pròpia, una seu, un cau.
1: Home, això és molt,
0: com d'important és.
1: Això és importantíssim pels artistes, no?
2: Molt important.
1: Que no és com tenir una exposició de tant en tant en un lloc, no? Sinó tenir un espai.
2: Tenir seu.
1: Una seu on te ens pots
2: reunir,
1: exposar. Molt bé.
2: Més té l'aparador i després hi ha la rebotiga,
1: la rebotiga,
2: que allà podem treballar, que és
0: clar,
2: el doble del que, que hi ha davant, que seria la sala d'exposicions, doncs amb una taula gran, podem treballar. Per exemple, les siluetes d'Art Ocul les vam fer allà.
0: Sí, sí, sí, és veritat.
2: Totes, sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, no sé, què més voleu explicar? Perquè jo volia barrejar, amb el bon sentit de la paraula, barrejar una mica amb la festa major, perquè al final tot és art i tot és... Mireu, sense anar més lluny, la memòria i el patrimoni d'aquesta setmana, ja, tant una com l'altra ho coneixeu, perquè ho heu viscut aquí, aquesta casa, varen parlar del bestiari dels gegants i del bestiari Sant Boià. Sí, exacte. Que al final no només és un element que ens identifica com a cultura, sinó que a més té el seu art, no?
2: Sí, i tant.
0: A tu els dracs també t'agraden molt.
2: Sí, m'agraden molt. I he anat, els dos darrers anys crec que han presentat, han portat una fera, no?
1: Sí,
2: que,
1: sí.
2: Doncs,
1: sí, sí.
2: A mi em va fer molta il·lusió el dia que estava allà a la plaça de l'Ajuntament, assegudeta, prenent una beguda, esperant que vingués la fera. I quan va venir el Lleó i la Leoni.
1: La Leoni.
2: Em va fer molta il·lusió que l'Ajuntament hagués pres aquesta opció de dir no presentem un lleó, no presentem una lleona,
1: no.
2: Presentem...
0: La mulassa.
1: Leoni.
0: La mulassa també. Perquè
1: sí.
0: aquest proper dimecres, no?, Sant Baldiri... però us explico.
2: Sí.
0: A dos quarts de vuit, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà el ball de l'Àliga, el lleó i el bou de Sant Boi, i hi haurà la presentació de la mulassa de Sant Boi, doncs, que es presenta en públic, i que combina aquestes qualitats de cavall i de ruc, no?, aquesta barreja, no?, tan... en forma quasi de llegenda i del que hi ha darrere tot plegat, no? tot amb un caire molt místic i molt, no sé, no?
2: Un dia vaig estar a l'exposició d'Art Ocul que vam fer a la biblioteca i m'hi vaig passar una tarda allà i per si venia algú, per si preguntava algú, i el que veia era que tots els nens quan sortien de la biblioteca
1: anar a veure els dracs, els gegants,
2: els miren, els remiren, alguns el toquen així com dient vale, queda't aquí.
0: I parlant d'art i d'artistes, deixeu-me dir que la música perquè clar, al final tot el que és la música tradicional al voltant del ball de l'Àliga i tal està feta pel Ricard Ros.
1: Sí, el conec una mica.
0: És veritat, ara que el coneixes de passada. De passada, el conec, de passada.
1: Bueno,
0: de
1: I t'he de dir que és una cosa de les que ell n'està molt orgullós.
0: Home, esclar. Sí,
1: no? De que l'Ajuntament li demanés que creés la música per aquests, pel bestiari.
0: Home, perquè al final...
2: Mereix, pobre.
0: Al final resulta que si et despistes i això ho haguéssim... ho estem abandonant, si algú no s'hi posa, al final ho perds pel camí.
2: Clar.
0: I passen els anys i què queda, no? De tot plegat,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Per tant,
1: bueno,
0: valor afegit.
1: Queden les obres d'art,
0: sí,
1: l'escriptura, no? De les coses... El que és important, jo penso, també, per conservar tot això, és que hi hagi documents que ho suporten, tot això, no?
0: Per això.
1: Que s'escrigui.
0: Que quedi dit, que allò...
1: Exacte.
0: Per cert, la música és del Ricard Ros i la coreografia de l'Albert Graus, que evidentment els dos s'han d'entendre molt, perquè, clar, si jo ballo, he de veure quina música hi poses tu. I si tu vols ballar, he de veure com ballaràs tu i com... Bueno, en fi, que és força, força complicat i molt artesanal.
2: I l'artista que ha creat les peces del bestiari no és de Sant Boi, em sembla, que no?
0: A veure, hi ha l'associació d'amics a Escultura't, que porten la Mulassa, en el seu cas, de Sabadell, i TRO, que és el Centre de Producció de la Cultura Tradicional i Popular, amb la Mulassa de l'Hospitalet, la Mulassa de Amalvígia, d'acord, que es diu, i suposo que al final hi ha una colla d'artistes que han pogut crear aquesta, perquè la Mulassa és molt, no única, però s'identifica amb cada lloc, no?, d'alguna manera. En el cas d'aquesta, les seves qualitats són això, barrejar el cavall i el ruc, sí. No? A més, doncs, una forma, doncs, atlètica, de pas ferm, etc., no? Amb aquesta naturalesa del tot mística, no? Digue-li d'aquesta manera. Bé, doncs, això, a la plaça de l'Ajuntament, dimecres per Sant Baldiri.
1: Dimecres a 8:15 del vespre.
0: Sí, a 8:15. Sí, sí. A més, organitzat, evidentment, per l'Ajuntament, però també per la Federació d'Entitats, els Garrofers. Garrofers. Què més? Aquests dies anem explicant què passarà. El piromusical serà diumenge al Parc de la Muntanyeta a les 10 del vespre. Clar, enguany passa això, no?, de que precisament 15, 16 i 17, avui mateix, amb el tret de sortida, ja ho sabeu, avui,
2: del pregó,
0: a càrrec de la Coral Renaixença, amb aquests 50 anys de... Recordem també que Pedres Blanques en fa 30.
1: 30 n'ha fet Pedres Blanques també, sí, ho han celebrat ara.
0: Doncs déu-n'hi-do tot plegat. Sí. I evidentment van passant coses, però tota l'activitat es concentra el cap de setmana, i home, i després per Sant Baldiri, no?
2: Sí.
0: Això està clar, però clar, ens enganxa al mig de la setmana, no? Què més?
1: El diumenge veig que hi ha Diada Castellera també, a 11:45 del migdia. El dia 17, que hi ha els castellers de Sant Cugat, de Cornellà, de Viladecans i la colla castanyera Minyons de Terrassa. Ja no tenim colla castellera a Sant Boi, per això és una llàstima.
0: Bueno, en el seu moment va ser com molt efímer, bueno, digue-li d'aquesta manera.
1: Cal molta gent, cal molta
0: gent. Necessita molta gent.
1: I un local adequat per poder assajar, que aquest és el tema.
0: Jo d'altres coses, perquè després en el següent espai, ja ho sabeu, el de la Partitura de la República, una mica amb el Ricard Peris repassarem tot el que és el catàleg musical,
1: no?
0: Però per destacar altres coses, i parlem d'art, atenció aquí, perquè les puntaires. Que exposicions ells també en fan, ja ho saps, i que Déu-n'hi-do també és un art que compta que es pot perdre, perquè ja m'enteneu.
2: I tant.
0: Doncs trobada de puntaires diumenge 17 a la plaça de l'Ajuntament, a la Rambla, Rafael Casanova, a les 10, a les 10 hores, organitzat evidentment per les puntaires de Sant Boi i per l'Ajuntament. I parlant del Dia Internacional dels Museus, el mateix dilluns, al Museu de Sant Boi, a les 19 hores, entrada gratuïda, amb inscripció per la via d'Estràpolis, d'acord?
1: Estràpolis.
0: Exacte. No. Virtutis Triumphus, el triomf de la virtut, un espectacle de cant, música instrumental i dansa del segle XV, en diàleg directe amb l'exposició dedicada a Lluís Dalmau, que transforma el retaule en una experiència viva i performativa. A mi m'agradaria un dia, i diràs que agosarat, i tu qui ets per dir-li això a la Maite, que la Maite, no, amb la seva manera de fer, mirés de dir, saps què? Doncs jo us faré el retaule de Sant Baldiri, però amb el meu registre.
2: Ah, d'acord.
0: T'ho dic seriosament,
2: que
0: això triomfava.
2: Prenc nota.
0: El retaule del Dalmau. És que saps què passa? Que aquest retaule, això ja ho he explicat moltes vegades al Carles Serret, no? Però aquest retaule, en realitat, és perquè ho desconeixem, però aquesta pintura, en el seu moment, estàs parlant d'un Lluís Dalmau que està molt valorada la seva obra i que arreu hi ha museus, doncs, que farien el que fos per tindre aquest retaule. Aquest retaule és una de les obres més importants. La gent a vegades ho hem ignorat durant molt de temps, no?
2: Sí.
0: Tu vés-te mirant aquest retaule,
2: Ja tinc el programa a casa
0: Sí. Tu ves-te'l mirant?
2: Exacte.
0: Tu ves-te'l mirant perquè, perquè et farem fer un retaule al teu estil. No, no, escolta, ja posats.
2: Perfecte.
0: Que sí? Que dona? Que dona? Per...
2: Dona,
0: sí
2: dona.
0: O no?
2: Sí.
0: Tu ves-t'ho pensant.
2: Vale.
1: Amb collage, no?
0: Home, per això ho dic, amb collage.
2: Sí, goita, ja... Ja està fet.
0: Ara, el dia que ho facis, a passar per la República.
2: Clar. Ah, i tant. El presentaré a la República.
0: Vinga.
1: Més coses.
0: Mira, ja li hem fotut deures,
1: ja està,
0: tu.
1: Ja li
0: hem donat deures.
1: En té bastanta. Sí. El dissabte 16, vinga.
0: Sí, sí, explica'ns.
1: Trobada gegantera de Festa Major i Cercavila. A la plaça de l'Ajuntament, i faran un recorregut per al carrer Alou,
0: sí?
1: De l'Alou, del Valdiri i la... Ah, no, perdona. El recorregut des plaça Ajuntament de Sant Boi, Rambla Rafael Casanova, carrer Odonell, plaça Llorenç Preses, carrer Jaume I, Torre Figueres, Valdiri Aleu i plaça de la Deessa.
0: Fantàstic.
1: Que això suposo que és a la muntanyeta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, correcte.
1: És la deessa de la Font,
2: aquella,
1: no?
2: Sí.
0: Correcte, correcte.
1: Molt bé.
2: I ahir van continuar amb la tradició i hi havia gent que deia, però això a què ve? Fixa't, sí. Ella... com li diuen, el correbar.
1: Sí,
0: el correbar, sí,
2: sí.
0: Que forma part de la Festa Major Alternativa.
2: Forma part de la Festa Major Alternativa, i jo el conec perquè els meus fills els hi van enganxar ja el primer any, ja s'hi van sumar.
1: Ja, val. Clar.
2: I jo vaig dir...
1: Home, és els 23 anys de Festa Major Alternativa, eh?
2: Exacte.
1: Que també...
2: 23? Sí, clar, el primer any.
1: Sí, sí.
2: I... A mi em semblava... O sigui, a veure, en aquells moments vaig pensar, no sé, anaven parant pels barris i els hi donaven com un
0: xupito
2: d'alcohol.
0: Sí, xupito.
2: Anaven més petits i jo pensava... Això, no...
0: això et grinyola una mica,
2: sí,
0: evidentment.
2: Sí, a mi em grinyola, sí, però sí, sí. Veia que s'ho passaven tan bé, venien contents ells... Bé, ells eren més grans, eh?
0: Bueno.
2: Perfecte. I ahir, quan vaig voler sortir perquè recordava, sempre hi he anat, a veure com sortien de l'Ateneu.
0: Pràcticament a peu de casa.
2: Hi havia molts pares controlant, i ahir va haver-hi gent que em va dir, això, a què ve això? Què és això? I pensava, fixa't tu, 23 anys, ja hi ha gent que no té, que ja no té record, no té memòria.
1: No, no.
2: És increïble.
0: Sí, t'entenc perfectament què vols dir amb això, t'entenc perfectament.
1: Una cosa més.
0: Sí, destaquem,
1: Major,
0: destaquem
1: que
0: coses.
1: Que té a veure amb art, eh?
0: Va.
1: El Mercat d'Art Jove de Festa Major de Sant Boi. El Parc de la Muntanyeta.
2: Sí.
1: I serà això, crec que és diumenge. Espera, que us ho dic.
0: Home, destacar tot això, i tant, que és,
1: dissabte,
0: que és important.
1: Crec. No ho trobo.
0: El Mercat d'Art Jove de la Festa Major, que és el Parc de la, la Muntanyeta, és diumenge 17.
1: Diumenge, vale.
0: A 11:15 del matí fins a 2:15 de dues. Bueno, al final es tracta de descobrir una nova edició del Mercat d'Art Jove, un espai dedicat a la creativitat emergent de la ciutat i una oportunitat única per conèixer, diu, de prop el talent local. Conversar amb els artistes,
1: i tots els artistes participants,
0: exacte, les seves peces, etcètera.
1: I hi ha un munt, eh? Una mica amb el que parlàvem abans, no? Perquè hi ha de tot, hi ha il·lustració, joieria, tèxtil, tatuatges,
0: sí,
2: molt variat.
0: Clar, que una mica
1: no és només,
0: que es tracta d'això una mica, no?
1: Molt bé.
0: Després la mostra de dansa a la plaça de l'Ajuntament, a 6:45 també, l'estudi, que és l'escola de dansa d'aquí Sant Boi, per excel·lència, és una de les escoles més velles que hi ha. Doncs això presenta una exhibició dinàmica i plena de talent amb coreografies de diferents estils, el clàssic, el jazz, el hip-hop, etcètera. Molt bé, què més? Perquè el tema música en parlarem després amb el Ricard, eh?
2: Hi ha una obra de teatre, crec, que és
0: una
2: obra de teatre dedicada de la vida de Gaudí, o... Com va? El 20 o el 21? El 21, crec. No pensava que ho parlaríem i...
1: Tardo de decir...
2: Vaig entrar ahir a Antrópolis a veure què era i l'explicació de l'obra era llarguíssima.
0: Ho veurem, mirarem.
2: Ha d'estar força bé, no?
1: Bueno, no sé,
0: molt bé, Què més podem destacar? Sí,
1: bueno, hi ha una altra cosa, també.
0: Digues, digues.
1: La festa gran de la gent gran, que és el dimecres 20, home, a les 5 de la tarda, i és un acte per retre homenatge als santboians i santboianes que han complert 80 anys enguany.
0: Doncs important també tindre-ho en compte i que formin part de la festa major, faltaria sí, més. També hi ha la fira del joc i de l'aventura, el parc de la muntanyeta. Això és dissabte, però això és demà dissabte a 11:15 per la canalla, doncs jo crec que està molt bé. Després es reprèn a les 5 de la tarda, bueno, activitats lúdiques i creatives per infants i famílies, també important.
2: I avui, no sé si és avui ara al matí, a la Rambla, que fan recital poètic.
0: Sí.
2: La final...
0: Exacte.
2: L'eslam poètic de la final dels... de l'alumnat de secundària que ha quedat doncs finalista.
0: Correcte.
1: I ahir es va fer una cosa molt maca també, que és la cantata Escoles de Sant Boi.
0: Sí que és veritat.
1: Això és una cosa molt maca. La clica, que és una cosa... L'any passat hi vaig estar i és molt bonic.
0: Doncs
2: jo no hi he anat mai.
0: Tot això és fantàstic.
1: No, perquè ja no tens nens petits.
0: Saps què passa? I aquí ho hem dit molts cops. Aquí anem explicant coses i està molt bé i generem una mica de debat i és xulo perquè cadascú diu la seva, però la gent el que té que fer és trencar-s'hi una mica al cap, agafar els tríptics, els programes que s'han preparat
1: pel viure. Clar.
0: I també via internet és molt fàcil, no?
2: Sí, ha arribat a les cases.
0: Tot això.
1: Sí,
0: ha arribat. En donem fe. Escolta, a propòsit, aquests damasos tan xulos que hi han i que... jo crec que s'han de penjar arreu, però que el casc antic és molt xulo. Que jo ja el tinc al meu balcó.
2: Jo no tinc, balcó per penjar.
0: Ah, té una finestra molt xula, tu, també. Tens una finestra guapa, eh?
2: Però sí, la gent del barri l'ha anat a buscar.
0: Clar, perquè al final és fer
2: barri. Jo me l'esperava més gran, per això no me l'esperava.
0: Bueno, és un damàs.
1: I on s'aconsegueix aquest damàs?
2: El venen a Baselleres.
0: No, hi ha comerços de Sant Boi, a la joieria Sancho aquí dalt, els estan venent, són 6 euros,
2: bueno.
0: I els estan venent aquí
1: està bé, això és bonic, sí. Hi ha pobles que es guarneixen molt per
0: també hi ha un mocador, el mocador aquell vermell, també un mocador, i hi ha packs familiars que pots comprar diversos mocadors per un preu
1: merchandising
0: molt barat, exacte, tot plegat doncs forma part d'això, de la festa major. Escolta'm, li has demanat a la Maite una cançó, o què?
1: Sí, ja ho tenim.
0: I quin seria el titular?
1: Però
0: la pregunta del milió li vols fer tu?
1: Maite, perquè sí, l'Emilio porta una estadística que fa una pregunta... Sí. Molt complicada, més complicada
0: que l'entrevista. Aquí has d'entendre que s'ha de fer la pregunta.
1: Sí. La truita de patates amb ceba o sense ceba?
2: Amb ceba.
0: En tenim una altra.
2: Molt bé.
0: No, que quedi clar.
2: I puc dir el millor lloc de Sant Boi amb
1: la fan,
2: també?
1: Sí,
0: digue-ho, si vols.
1: El cera, la fan molt bona.
0: Mira, és de justícia. Josep Maria, si ens escoltes, fas una bona truita. O Sergio, no, clar, ara hi ha el Sergio, no?
2: El grupet de la truita de patata amb ceba.
1: És molt bona.
0: És de justícia.
1: I també fan molt bona la Valls Tendres.
0: Ei, que tenim un restaurant també especialitzat només en truites, per la banda de Marianau,
1: a la Ronda de Sant Ramon.
0: Rotonda, que hi ha, en direcció a la... Home, perquè també és de justícia dir... Tots Sant Boi es fan bones truites, amb carxofa o sense. Amb carxofa o sense.
1: Doncs ho provarem, aquest el provarem. Doncs, diu la truita, no?
0: Sí. Doncs que no és que vulguem fer publicitat de ningú.
1: Però està bé.
0: Estarem mirant que la gent sàpiga que passen coses aquí, també.
1: Sí, home, sí.
0: Els titulars improvisats, titulars en direcció al que és a l'art local, no?
1: Vinga.
0: Va.
1: Maite, tu, va.
0: Maite, deixa't anar.
1: Un títol, va.
0: No, improvisa. Un titular sobre l'art local.
2: Uf.
0: Mira, et dono una pista o què? T'ajudo?
1: Vinga, va.
2: Talent artístic divers. No ho sé.
0: Va. No, jo anava a donar-te una pista.
2: Avui
0: portes un jersei molt Picasso.
2: Sí.
0: Però no és blau, és verd.
2: És verd, sí.
0: Però és una pista. Ara jo ho deixaré anar. Primer la Henry i el seu titular.
1: Jo dic, l'art és cultura. Més art, necessitem.
0: No, al veure't el jersei Picasso,
2: Picasso.
0: No? He pensat, què deia el Picasso? Deia, per ser universals, primer hem de ser locals.
2: Ah, sí? i també deia que la inspiració t'agafi treballant.
0: Ara! Sí. Veus? Veus? Avui que vas de Picasso...
2: Sí.
0: De Picasso, en tenen. De Picasso. De Picasso, doncs, escolta.
2: Doncs m'agrada molt, ja en tinc quatre. Me'n vaig comprar quatre.
0: Això és fantàstic. Això és fantàstic. Escolta'm, quina és la cançó que...
2: La Vina, amb la qual... La Marina Rossell.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Ho ha tingut clar en seguida.
0: Amb aquesta ens acomiadem, amb aquesta cançó.
2: He pensat, mira, sí? La Marina.
0: Vinga. Molt bé. Doncs ho trobem fantàstic. Res, Maite Moreno, moltes gràcies també a les companyes i companys d'Artichoque. Hem tingut també l'Alfredo Sagarra per aquí i Henry Roig. Doncs, fantàstic, com sempre. Que tingueu una bona festa en major. La setmana vinent, doncs, més coses aquí en divendres. Ens servirà per fer un repàs, potser, de tot el que ha passat, no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: No? Molt bé. Vinga. I amb un 3 i no res ens hi posarem amb el doctor Peris, que és l'únic doctor que només és doctor quan arriba el divendres. Que els altres dies deixa de ser doctor, però els divendres és el doctor de la partitura. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Vinga.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Això és la partitura de la República en format de festa major i, evidentment, amb ganes d'explicar moltes coses, no només això, sinó d'altres sorpreses, diguéssim, que tindrem per aquí darrere. Sigui com sigui, evidentment, amb el mestratge i la bona companyia del doctor Ricard Peris. Molt bon dia, Ricard.
1: Molt bon dia, Mateu.
0: Què tal estàs?
1: Bon dia, Sant Boi. Bé, mira, esperant que no plogui i no desllueixi.
0: Home, esperem que no.
1: I el desenvolupament de la festa major de... En fi, estem aquí.
0: Sí, serà testimonial. Si cauen quatre gotes seran res mal comptades, segur.
1: Ai, jo no me n'enfio dels testimonis, no.
0: Estem escoltant per aquí darrere una música molt i molt interessant, bueno, i algú també molt interessant.
2: No lo mato, no derrumbó, pero de la mano me levantó. Yo me levanté con ovario.
0: Explica'ns una mica, si vols.
1: Fa poc que la vam tenir aquí, acompanyant-nos amb nosaltres a Sombra d'Alor.
0: Brutal.
1: Una de les figures emergents de l'agència de la... que en parlarem avui.
0: En parlarem avui. Tanmateix, abans, i per fer justícia, volem fer un repàs ràpid al que seria el catàleg musical d'aquesta festa major, et sembla?
1: I tant.
0: Deixa'm dir d'entrada que Aliz, que Miki Núñez, que Seguridad Social, Vera i Soleá Morente són els caps de cartell de la festa major, prou que ho sabem. Però ens agradaria res, encara que sigui aturar-nos una mica en alguns d'aquests artistes i, si escau, parlar una miqueta de tot plegat. Què et sembla, Ricard? Ens hi posem o què?
1: Sí.
0: A mi m'agradaria que cada cop que parlem d'un d'aquests artistes, una pinzellada. Serà complicat, perquè hem d'improvisar una mica. Jo ja dono pistes a l'Albert perquè Aliz serà la primera que en parlarem. Un nom indispensable, doncs, al panorama musical, un dels principals atractius del cartell d'aquesta festa major. És el concert, precisament, d'Aliz, que tindrà lloc el dia 15 al carrer Valdiri Aleu. Aquest creador de Castelldefels és considerat un nom imprescindible per entendre el panorama musical actual, amb un estil que fusiona el pop, el rock i l'electrònica. I el concert, doncs, a Sant Boi, d'aquest artista, que ha produït temes com a referents com a C. Tangada, a Rosalia, serà una de les darreres actuacions de la seva gira Temerària. No sé si alguna cosa sobre això, Ricard. Escolteu per aquí darrere com sona, escolteu.

0: Doncs això, eh? Un dels referents, un dels caps de cartell, que diem, no? Un dels caps de cartell, recordem el carrer Baldiri a l'EU, això, a les 22:30, a 11:15 del vespre. Què més?
1: Escolta'm, i, bueno, un grapat de... Bueno,
0: sí, fem una cosa per no liar-nos. Continuem una mica amb el que és l'agenda de... Sense anar més lluny, d'avui divendres, perquè just després, a les 12, al carrer també Baldiri Aleu, hi haurà el DJ Carla Nisha. Les sessions de la Carla combinen hits, ritmes llatins, sons urbans, ha treballat amb marques destacades i actua a nivell planetari, podríem dir, a nivell internacional. Actualment és el DJ resident al Jambur Dance. Tu ja el coneixes, els de la Jambur?
1: El Jambur, sí.
0: El Jambur, sí. El club de la Barceloneta.
1: De la Barceloneta.
0: Molt bé, després, seguint doncs, el tema de divendres, el concert amb Johnny Cash. Johnny Cash, fixa-t'hi, el joc de paraules, no? Ja no és el Johnny Cash, sinó el ni Cash. Què ens pots
1: bé, dir? Bé, serà a la plaça de l'Agricultura a les 22, a les 10 de la nit, i, bueno, vas en el seu repertori en revisar els clàssics i executar-los de manera primitiva, força canyera i divertida, és el que ens promet, i bé, estarà molt bé comprovar-ho, El Digis Factory amb el Digi Romero a la plaça d'Agricultura a les 2:30.
0: Déu-n'hi-do, ben entrada. Nit, Això podríem dir que ja és matinada.
1: Nascut i criat a Sant Boi, representa el talent local que ha sabut obrir-se el camí dins l'escena.
0: Abans, perdona, a la plaça de l'Agricultura, a 3:15.
1: A 3:15, Déu-n'hi-do. A
0: 3:15.
1: Avui podran, compte, la gent que no dorm,
0: No, per això et dic.
1: Dorm, avui
0: distrets. Sí, haurà concert amb les que faltaven. Faltaven, però acabat en ND, és a dir, de banda, les que faltaven. L'empoderament femení al 100%, 8 noies carregades de presència i energia que dominen l'escenari amb una complicitat irresistible, coreografies magnètiques i looks que irradien personalitat i estil, deixant una empremta inesborrable en cada concert. I aleshores, el que tu has explicat, a les 2:30, Déu-n'hi-do, però també hi ha a la plaça d'Agricultura, diu, el concert amb Seguridad Social a les 11, no? Segurament és un dels grups de pop-rock espanyol amb més solera, oi, Ricard?
1: Home, Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Escolta'm, això ja és per gent... Allò que ens diuen...
0: Seguridad Social.
1: Sí. Com ho fèiem, no? Això, rock and roll per adults.
0: Sí, bueno, sí, entre altres coses.
1: Això serà a les 11 de la nit, a la plaça de l'Agricultura. Escolta'm, no us perdeu el concert amb aquesta colla,
0: Molt bé, anem cap a dissabte, no?
1: Dissabte, dia 16, tenim el Miqui Núñez.
0: Sí, però abans, deixa-m'ho dir perquè potser algú dirà, home, això és música, això és tradició, és les dues coses. Dissabte 16, matinada de gralles, des de la plaça de mossèn Jaume Oliveres, té el recorregut per aquí, pel casc antic, passa per diferents llocs, doncs important les colles convidades d'enguany, geganters i grallers de Casablanca, grallers de Viladecans, grallers de l'Anguila de Gavà, els grallers de els geganters de Sant Boi i d'altres, doncs, grallers col·laboradors. Això a partir de 8:45. Va, molt ràpid, què més?
1: Tenim el dia 16 també música i festa fins a la matinada, i el vessant més nocturn de la festa tindrà els principals centres d'operació a la plaça d'Agricultura i al carrer Baldiri Aleu. Des de les 22:30 s'acolliran concerts amb la participació de digis de locals.
0: Molt bé.
1: I bé, també tenim el concert de, com deien,
0: ara sí,
1: de Miqui Núñez.
0: El Miqui Núñez. A 2:15, oi?
1: Ah, exacte.
0: Baldiri Aleu.
1: Com dèiem abans, la Seguridad Social, Soleá Morente, Vera GBR, Tribut Estopa, vull dir, la veritat és que un ventall de bona
0: música. És el que anava a dir-te, escolta, impressionant tot el
1: que... I esperem que ens acompanyi el temps i que es pugui fer.
0: Sí, senyor. Què més? Alguna cosa més a destacar? Per cert, el concert de Spotify, no? A la plaça de l'Agricultura a la 1 de la nit, eh? Capitanejat tot plegat pel Tonet Blázquez, el reconegut cantant de Portobelo, eh? I la Laia Fontan, que és actriu de referència en sèries com Jo Mai Mai, les del hockey, etc, etc. I què més?
1: Esperem no haver-nos deixat ningú al tinter.
0: Bueno, hi ha DJs també. Saps què passa? És el que dèiem abans, i ho hem estat dient tota la setmana, és el que dèiem abans, Ricard. Important que la gent s'estudiï i es miri doncs, el programari, perquè al final nosaltres podem destacar coses, però que evidentment ens deixaríem molt pel camí.
1: I escolta'm, per acabar, felicitar l'Ajuntament i el Ricard Ros.
0: Ricard Ros, que li posa la música a la tradició i aquest acte tan xulo com és
1: la Mulassa, que serà
0: la presentació de la Mulassa.
1: El bestiari institucional de Sant Boi.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Ricard, hem fet aquest repàs que crec que era de justícia i ara arriba el moment de que ens vols parlar d'una cosa molt, molt concreta.
1: Bé, avui havíem pensat... a veure, aquest és un, com ja sabeu tots i totes, aquest és un programa de música i de cultura.
0: Sí, senyor.
1: Sovint, gairebé sempre parlem dels músics, i de la música i d'allò que l'embolcalla a nivell cultural per tot arreu, no? Però
0: correcte.
1: No havíem parlat mai de la gent que fa possible que aquests artistes puguin funcionar.
0: Què hi ha darrere de tot plegat, no?, que diuen.
1: Exacte. I aleshores hem pogut contactar amb una persona, en Jan Peris, que el tenim a l'altra banda.
0: El coneixes d'alguna cosa, no?
1: Sí, jo diria que sí.
0: Heu coincidit de tant en tant,
1: telèfon,
0: no?
1: Del telèfon, sí, fa 41 anys que n'hem coincidit.
0: Treu coincidint,
1: força,
0: sí. Va, però escolta't, deixa'm que el saludi jo, perquè, perquè és molt lleig que el saludi el seu propi pare. Que vols
1: endavant.
0: Que va, lleig no seria, però vaja. Jan, molt
2: Hola,
0: bon dia.
2: Mareu.
0: Molt bon dia. Una forta abraçada des de la República Samoiana de Ràdio Sant Boi. Ganes de parlar amb tu, i mira, deixa'm que et presenti amb un senyor, nosaltres l'anomenem el doctor Peris, que al final és el capità de, diguéssim, el que porta el timó d'això de la partitura. Aquí el tens, el tens per aquí.
2: Bueno, salutacions al doctor.
0: Al doctor.
1: Aquí ha morrat el piló.
0: Home, tampoc, bueno, la carxofa, diguéssim. Molt bé, Jan. Escolta, fixa-t'hi, ara seriosament, mira què ens deia el Ricard, no? Escolta, darrere de tot plegat hi ha una sèrie de gent que, si no hi fossin, res seria possible.
2: Bé, bueno, no sé si res seria possible, però sí que hi posem el nostre granet de sorra perquè puguin arribar els artistes a fer la seva feina i despreocupar-se de les més feixugues o més administratives, diguem-ne.
1: Bé, a veure, parlem una mica.
0: Parlem una mica.
1: El Jan és manager... és un dels directius d'una de les potser més icòniques agències de Catalunya, Music Bus, i d'Espanya.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I darrere vostre, Jan, teniu una tasca de... Bueno, d'ajudar a tota aquesta gent, de tirar-la endavant. Quin univers és el que amb el que heu de treballar?
2: Bueno... l'univers bàsicament és l'acompanyament de la carrera dels i de les artistes, no? Al final un manager pues, ha d'ajudar en l'estratègia diària i a llarg plaç de l'artista i com deia abans, sobretot amb les tasques una mica d'administració de les carreres, no? Que això involucra pues, moltes parts des de pues, la promoció de la seva música a la negociació de contractes, ja sigui doncs amb tercers, no? amb promotores, amb ajuntaments, com en el cas de les festes majors, o amb discogràfiques, editorials, etc.
0: Al final, Jan, també és veritat que... jo entenc que hi ha promotors, hi ha managers, que en saben més o menys del que seria tècnicament parlant la música, però que al final... us torneu amb autèntics experts i al final acabeu segurament moltes vegades aconsellant a la gent i dient, escolta, estaves tirant per aquí, ho estàvem petant, va molt bé, no et perdis, has de continuar per aquí, el que està agradant, no? Una mica de transmetre els feedbacks que sovint tu pots adquirir, però que ells, pel fet d'estar al damunt i embolcallats d'una mena de bombolla estranya, a vegades, no se n'adonen. Això és així, Jan?
2: Sí, no. Vull dir, realment, al final, com deies, pues, l'experiència és un grau i de treballar amb diferents artistes i portar el dia a dia de diferents artistes, sí que et vas formant, bueno, pues, uns coneixements X.

0: costa molt dir-li a un artista si la seva creació és bona o dolenta o tindrà èxit. Pots fer consideracions, però al final l'artista és artista. No, jo sóc mànager, vull dir que si, si fos jo el creador, no m'agradaria tampoc que el mànager em digués no, escolta,
1: Tu
0: fas rumba, t'has de passar el rock.
1: No, però vull dir que jo ho deia ja en el sentit de que de vegades tu ja ho saps, els artistes de vegades tenen aquelles penjades de dir, hòstia, saps què? Ara em va una mica aquesta posada en escena o aquesta altra, i que de vegades doncs vosaltres des de baix, des de, quan dic des de baix de l'escenari, vull dir al costat, de vegades podeu percebre coses que dius, compte que estava funcionant molt bé així i no sé què estàs fent, no? Ho deia en aquest sentit potser més personal, perquè al final una mica de psicòlegs també ho sou d'ells.
0: Sí, i tant. Som molt psicòlegs.
1: Aguanteu plors, aguanteu ràbies i aguanteu una mica de tot.
2: Egos.
0: Sí, egos. I també aguantem alegries. Vull dir, sí.
1: Clar, segur.
0: Si no seria molt complicat, però bé, sí que aportes, diguem, en totes les parts, no? Vull dir, ara, per exemple, parlaves d'escenari, no? Pues, sí. Una de les feines, no?, és veure, escolta'm, el muntatge que portem el podem sostenir econòmicament, té sentit el que portem, estem invertint bé els diners, i vull dir, n'hi ha aquesta part. Jo em referia sobretot a la part artística, que és on evidentment pots donar el teu consell i pots aportar. Però realment és on... És el terreny natural d'artista.
1: Sí, sí. Amb prudència, esclar.
2: Molt bé. Hem començat aquesta xerradeta amb en Jan, amb una de les seves figures actuals, no? O emergents, al meu entendre.
1: I tant.
2: Que la vam tenir aquí a l'estudi, a la Sombra a l'Or.
1: Sí, senyor.
2: I ell,
1: sí,
2: com a, també ens proposava un petit tast de la Maria Escarmiento.
1: Ah, carai!
2: Una figura que... que en parlarem ara, després d'aquest petit...
1: Punxem un bocinet.
2: Vinga, endavant.

0: Què tal la Maria Escarmiento, Jan?
1: Doncs pues molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
1: Doncs mira, és una artista madrilenya, tot i que està bastant vinculada a Catalunya, perquè ha viscut aquí molt. De fet, parla molt bé el català. I ella, bueno, és una artista que es va fer potser coneguda per un públic més mainstream a partir de que va participar a Operación Triunfo, si no estic equivocat, 2018, m'enganxeu perquè tampoc soc gaire fan del programa. I bueno, és una noia que fa hiperpop, que és un gènere que mescla els estribillos més pop o de música així més comercial, per dir-ho d'alguna manera, va molt mesclada amb l'electrònica.
0: Bueno, jo l'únic que et puc dir és que a veure si fent servir una mica la influència, a veure, un dia la podem tenir aquí als nostres micros.
3: Home, mira, veus? Ja parlarem, ja parlarem. Això que has deixat anar, ja està bé.
1: Aquesta influència es pica bastant.
3: Sí, no, ja s'entén. No.
0: I bé, escolta'm, la veritat és que tampoc podem deixar de parlar en aquests moments la figura que tens entre mans, que és la Julieta.
1: Correcte.
3: Sí, senyor.
1: Que, a més, si no estic errat, la seva primera entrevista
0: va ser aquí, amb aquesta casa.
3: És veritat. Per nosaltres, un orgull aquí a la República Santboiana. I ella mateixa ho deia, ostres, és la primera entrevista que em fan amb un mitjà de comunicació. I d'aquí la nostra advertència: arribaràs lluny, però ens has d'agafar el telèfon cada cop que et truquem.
1: No heu de tenir bon ull, perquè després n'han vingut moltíssimes més.
3: molt bé. No, que sí.
0: Escolta'm, i com veus tu el futur de la vostra professió?
3: Carai,
0: bueno, ja ho sé.
3: Ara has anat al coll. Has anat al coll, ara.
0: Ja sé que la pregunta és molt generalística, però... bé, jo d'alguna manera...
3: Jo no ho sé, eh?

0: i reivindicar...
1: Això ho ha de dir el Jan, no, però jo crec que cada cop és més, sí, és més important, això.
0: Sí, però és que s'ha de reivindicar la feina que fan.
1: Sí, sí, per suposat.
0: D'aquestes persones, perquè són capitals per... A veure, tu i jo aquí veiem passar molta gent, sí, amb molt, sí, de, que tenen molt de mèrit, que fan molt bona música, però que no els representa ningú.
1: Totalment, totalment.
0: I aleshores una mica, doncs... bé, no sé, Jan, com definiries tu el futur de la vostra professió?
2: Bueno, us agraeixo, no, que feu una consideració a la feina dels equips de management. Aviam, al final, sí que és una figura que si tu t'agafes a la cultura pop és bastant denostada, no?, a les pel·lícules.
1: Sí.
2: Sempre acostumem a ser el que roba, el que...
1: Sí, sí, sí. Els que els porta, bueno, pel mal camí, etcètera, no?
2: Evidentment, algú d'això a la història n'hi ha hagut, sí, pues no seria la premissa de la nostra feina, no? Nosaltres al final ajudem a posar ordre i sobretot a treure-li tasques a l'artista que li compliquen el seguir la creació. Vull dir, al final desenvolupar una carrera musical té moltes arestes i si no tens un equip darrere es pot portar endavant, però des del moment és molt més feixuc, no? Llavors, això, la part aquesta d'acompanyament, doncs quan jo sempre ho dic, que n'hi ha vegades que un artista no necessita fan management fins que la carrera no se li posa seriosa, és a dir, comença a tenir demanda de concerts i comença a tenir, bueno, que la seva carrera ja necessita aquest acompanyament. I tu, al final, el que vens a posar-hi és aquest ordre i aquest sumar el recurs humà per ajudar a arribar més lluny, no?, d'alguna manera.
1: Clar, gestionar una mica també el dia a dia de tot plegat, no?
2: Correcte, agendes, negociacions, tot això, que evidentment es fa molt més feixuc. Sí, a part tu has d'estar creant, tenint al cap aquesta feina imprescindible, que és que sense la que nosaltres no viuríem, que és que n'hi hagi un talent artístic que creï una idea i que nosaltres, pues, puguem ajudar a defensar-la, no? I després, per la pregunta de com veig el futur, bueno...
1: Sí.
2: Segons el dia.
1: Segons el dia.
2: Realment, bueno, doncs la nostra feina s'enfronta als mateixos reptes de la vida moderna que tenim avui en dia en gairebé tots els sectors, no?, de les indústries i les economies i bla, bla, bla. Bueno, és un sector que està facturant molts diners, però... que com passa a altres bandes, vull dir, se l'estan enduent quatre realment i et trobes, no?, que encara és difícil construir des d'una part més independent i sense el suport de grans fons d'inversió, doncs construint aquesta indústria, perquè és una indústria on s'hi ha ficat molt aquest tipus d'ens econòmics, que realment, doncs, normalment, no?, el que ens trobem en totes les arestes de la societat, que van molt per eixamplar el benefici dels ja molt poderosos i es mengen bastant el terreny de, bueno, pues de la petita i mitjana empresa, no? O sigui, estem en un escenari on el món de la música realment està passant per situacions difícils, podria dir.
1: Jo suposo, Jan, i amb això anirem acabant, però perquè entenguem que en el segle XXI hi ha nous reptes, però també nous hàndicaps, per exemple... suposo que de vegades un dels problemes que us trobeu és el tema xarxes, el tema fake news, el tema tot això al voltant del vostre artista, no?
2: Sí, al final els artistes són figures públiques i, bueno, com s'ha tornat el món de la comunicació actualment, no? Que, pues, clar, evidentment, clar, les xarxes ajuden molt els artistes
1: o enfonsen.
2: Realment és una eina que pràcticament tots han de fer servir per fer-se coneguts i donar aquella primera escletxa. Han agafat molt poder, però et trobes amb la part bona i dolenta d'aquestes eines, no? Que també al final, pues, els obliga a estar tota l'estona gairebé tots ensenyant la seva vida, i tenint que estar pendent d'una cosa més que, aviam, tu ja sabies, no?, sempre que havies de fer promoció a la teva música, si no és difícil arribar a la gent, però, però potser hem arribat a un punt on és massa i on els artistes molts cops s'acaben cremant d'alguna manera, dient, bueno, escolta'm, jo he vingut a fer música i no a tenir que estar cada dia pujant tres reels o no sé quantes stories i tenint-me que comunicar amb els meus fans tota l'estona, no?
0: Molt bé, Jan.
1: No, jo escoltant-lo me n'adon que, bueno, això ja ho sabíem, no? Que aquí hi ha una de contingut brutal i que caldria potser en un futur dir, home, estàs convidat a vindre aquí de manera presencial i entrar més en detall amb tot això, perquè és molt bèstia tot el que es podria parlar al voltant del manejament.
0: Molt bé, i bueno...
2: Encantat i al vostre servei.
0: Hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies, Jan.
2: Gràcies
0: per la teva presència, i marxem amb una de les icones de, actualment, de Music Bus, amb Julieta.
1: Sí, senyor. Doncs escolta, Jan, moltes gràcies i també una bona festa major per tu.
2: Moltíssimes gràcies i bona festa major.
1: Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Molt bé, Ricard, doncs ho deixem. La setmana que ve més rock and roll, que diem bona festa major i bona música.
0: I bona música, a disfrutar-la.
1: Fot-li!
0: Vinga.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. És el segon tram, diguéssim, el darrer tram del matinal de la República Santboiana. És divendres, faves tendres i, entre altres coses, Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, a tothom de la República Santboiana.
0: A modus ja de festa major, sí, perquè ella ja balla, ja canta, ja la coneixeu. Bé, doncs, escolta'm, benvinguda a la festa major de Sant Boi, de
1: fet. Que moltes
0: avui comença
1: gràcies.
0: A passar cosetes.
1: Moltes
0: avui comencen,
1: gràcies per invitar-me, però he de dir que a sí. Madrid és Sant Isidro sí. I ningú treballa
0: no,
1: avui,
0: no,
1: eh?
0: Home, ja ens ho pensem, Sant Isidre, bueno, ja, i
1: ningú,
0: nosaltres
1: ningú
0: aquí
1: treballa.
0: Corrent. Home.
1: I corrent hores extres perquè és la festa sí. de Madrid, no?
0: Home, nosaltres correm precisament per poder-vos pagar les hores extres.
1: Sí, mira, hores no, extres mira dels si funcionaris, que tota la setmana sí. Van sortir de la feina una hora abans. Tota la setmana,
0: una hora abans.
1: Increïble,
0: per Sant Isidre. Per Sant Isidre,
1: per Sant Isidre que hi és el divendres, però sí. tota... Sense dilluns fins divendres.
0: De dilluns a divendres.
1: Dilluns a divendres, tota la setmana,
0: Àngel,
1: jo una hora abans.
0: Jo no he tingut la sort de conèixer a Sant Isidre, però aquest tipus la sap llarga, no? No, amb el sentit que s'ho munta bé.
2: Sí, sobretot els madrilenys, no? Saben que aquell dia es fa festa, i sí, tota la setmana es fa festa.
1: Sí, és festa, i la gent ho sap, i després tot el cap de setmana, concerts per tot arreu.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, però ens centrarem també en la festa major de Sant Boi, que per alguna cosa avui és el tret de sortida. Deixa'm saludar també, doncs, home, evidentment el teu veí d'espai, en aquest cas el senyor Josep Maria Reventós. Molt bon dia,
3: bon dia.
0: Què tal?
3: Estava en silenci perquè estava fora, he entrat a l'estudi que estava tirant uns barrenos, uns petardos.
0: Sí, però potser t'has accedit a veure, sí. Avui comença sí. tot plegat i fins i tot, no sé com dir-t'ho, aquí hem començat a fer una mica de festa, però no n'hi ha per tant.
3: M'he donat compte que m'hi passa perquè he vist que el doble vidre, sí, el doble vidre de l'estudi...
0: Què fas, Josep Maria? Encara no és hora, home!
3: Sabien que és de metja curta, eren de metja llarga, aquests.
0: Sí, home, per favor, home, per favor.
3: Perdó. Jo una festa major...
0: Avui hi ha el pregó de festa major a càrrec de la Coral Renaixença, que fa 50 anys, la Coral Renaixença fa 50 anys. I avui, pregó de festa major. Jo no sé si tu ens faràs una mica de pregó de República Santboiana, perquè també és la festa major de la República Santboiana.
3: Amadeu, si tu vols que jo faci un pregó de República... Jo el faig.
0: Ves-t'ho pensant mentre escoltem... diguéssim els... Vale. No, home, és veritat.
3: Sí.
0: Les propostes cinematogràfiques.
3: Perfecte.
0: De la Pilar Ordóñez. Pilar,
1: sí, senyor,
0: què ens portes?
1: Senyor,
0: què ens portes per avui?
1: Això sempre es diu al cinema. Quan el director te nombra, diu el teu nombre...
0: Pilar Ordóñez!
1: Sempre respons. Senyor! Pilar, senyor!
0: Sí, bueno, però
1: això, la mateixa
0: això
1: cosa que de l'exèrcit.
0: Això a l'exèrcit americà.
1: Sí,
0: senyor!
1: Sí, senyor, pues sí. Igual. Pilar, senyor! Sí. I aquí,
0: vols
1: més
0: que
1: baix
0: que
1: digui, més...
0: A mi aquí ningú mai em diu, sí, senyor!
1: Sí, senyor, sí, senyor!
2: És que seria estrany.
0: Seria? No m'agradaria.
3: Sargento de hierro.
0: No
3: senyor, sí, senyor!
0: No m'agradaria. No m'agradaria. Vols fer el favor d'anar pensant...
3: Sí, perdó,
0: el... No, tu vés escrivint...
3: Sí, ja, és que jo...
0: Clar, ha d'escriure, doncs, el seu...
1: Sí, senyor.
0: El seu guió i el seu...
1: Això és Amelio, no? No,
0: el seu pregó.
2: No, un nen petit.
1: Senyor, sí, senyor.
2: Un nen petit.
0: Estaves escoltant el Simpsons.
1: Jo vaig pensar que era el Reventós amb Elio, no?
4: Bueno, també podria jo. Vull parlar així, també.
0: Vols fer el favor d'escriure el pregó? Home, no, és que arribarà el moment i no tindrà el pregó escrit. Va, Pilar, sisplau, els teus consells cinematogràfics per aquesta setmana.
1: Sí, perquè sempre vaig mirar abans de venir aquí. Clar. En el... No és el tren, és el ferrocarril, que és el...
0: Igual, també és un tren.
1: FGC, que m'agrada molt quan em diu el metro, no?
0: El metro.
1: Que sempre... I vas... Vaig tardar un munt de temps a entendre què va dir aquesta veu. No,
0: no l'entenia?
1: Sí, no, no? Sempre línia 5, parada, no sé, la propera parada tal.
0: Sí, sí. Plaça Catalunya,
2: no sé. També hem de dir que els
0: sí, exacte.
2: No són els millors altaveus de la història.
1: Ah, ja.
2: Vull dir que s'escolten fatal.
1: No, perquè jo no entenia.
0: Pròxima estació.
1: Al principi jo va dir FLS, inclús no entenia FLS. Entenia
3: FLS. FLS, ha muerto. FLS, ha muerto.
1: En jazz,
3: jo prefereixo que...
0: Ah, d'acord, ja t'entenc.
3: Jo prefereixo que la megafonia vagi malament a que vagi amb retard, que habitualment els ferrocarrils van prou bé.
2: Clar, jo sé que anava a dir, són les dues.
0: Sí.
2: Normalment són les dues, eh?
3: Ah, també, ferrocarrils també van malament.
2: Aquí a Sant Boi, ja, cada dos o tres dies ja arriben tard.
0: Però normalment és un servei que funciona. Sí.
3: Clar, habitualment. Sí.
0: Bueno, mira, aquí tens. Propera estació, Pilar Ordóñez.
3: Correspondència amb el safaret.
1: Enllaç, FLC.
0: Molt bé. Va, Pilar, bueno, què ens portes per avui?
1: Avui l'he fallecer, vaig mirar les estrenes de la setmana i va posar a la IA sempre una de les pel·lícules que a mi em va gustar més,
0: em va agradar més,
1: que s'estrena aquest cap de setmana o el següent, més o menys. Y es Las catadoras de Hitler.
0: ¿Qué dius?
1: No tindríem
0: pas a un tros. Sí? Vols que escoltem el tràiler, un trosset del tràiler de Les catadoras de Hitler?
1: Una bocineta.
0: Un bocinet. Vinga,
1: escoltem-ho.
5: Adelante. Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: ¿Envenenada?
6: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
8: ¡Hey! ¡No haga eso! ¡No puede vomitar!
6: Considérense muy afortunadas. Todas van a degustar manjares exquisitos.
7: ¿Siempre está enfadada?
9: Siempre dice que Sabine es una fanática.
7: ¿Del Führer?
10: Quieren ser bastante precavidos.
11: Y su hermana le envían una almohada bordada con águilas por su cumpleaños.
12: ¿Aún piensas en Gregor?
11: Claro.
12: ¿Cuándo acabará esto?
11: Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
13: Querría sacarte de este lugar, pero no puedo.
6: Espero que sea de su agrado.
11: ¿Seguro que no está envenenada?
6: Tanto como que ganaremos la guerra.
0: Estrena Les catadores de Hitler divendres vinent, Pilar.
1: Sí, el divendres que ve, no m'importa perquè les altres pel·lícules que s'estrenaven aquest divendres no m'agradaven tant.
0: Ja t'entenc.
1: T'has avançat
0: una mica.
3: Pilar, perdona, no t'agrada Pizza Movies?
0: Sí, no,
1: però
0: això sí, però ja
1: en
0: vam parlar.
1: Però la setmana passada.
3: Però has dit que les pel·lícules que s'estrenen avui no t'agrada cap.
1: No, però que jo vaig
0: avui
1: pensar s'estrena, que
0: avui s'estrena... S'estrena la pel·lícula del Reventós.
3: Perdó.
0: Avui s'estrena la pel·lícula del Reventós, que a més surt algú altre, també.
3: Home, surt algú altre.
0: Surt gent potent.
3: Surt molta més gent que
1: algú altre. I tothom ha d'anar a veure-la.
0: No, sobretot. Sobretot. Sobretot a...
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs, el més important d'aquesta pel·lícula és que tracta del síndrome d'Estocolmo. Perquè són unes noies germanes,
0: germanes alemanes. O les dues coses, són alemanes que són germanes.
1: Són germanes.
0: No són germanes.
1: Però en castellà...
0: Però són alemanes.
1: alemanes.
0: Alemanes?
1: Alemanes. No, no, la història és... una dona té el seu marit al frente, luchant per la guerra.
0: Al front.
1: Al front, en 1943. Ah, i ella decideix... deixar Berlín, que està molt fatal, i anar-se a Polònia, al nord de Polònia, con els seus sogres.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Però, de sobte, apareix un tipo, un nazi, està reclutant dones molt blondes, no com
3: blondes.
2: Blondes. Jo ho deixaria en blondes.
1: Tinc una mescla de l'anglès amb el japonès.
0: A veure. Ajuda'ns.
1: Tinc molt problemes, no?
0: Què volies dir, dones?
3: Roses.
1: Roses, com està, no?
0: Sí.
1: Claro, de raça ària, molt important.
0: Clar.
1: I, per supost, alemanes.
0: Amb el perfil aquell, doncs, de raça ària.
1: Recluta, crec que són 11 dones d'aquestes magmena, i les torna... Les torna a un lloc on és el millor xef de la història, i aquest xef fa el menjar del Führer, però necessita gent que ho cati.
0: Per si estigués enverinat.
1: Veus. I al principi, clar, aquelles dones que tenen
2: fama.
1: Que tenen fama. Que en castellà la fama és una
2: cosa... Sí, fama
1: de menjar.
0: Ah, que tenen fam.
3: Tenen fam o gana.
0: Tenen gana perquè, estan passant moments molt delicats.
1: La guerra, estan passant mal, i aquells menjars van ser increïbles, i un emplatat al·lucinant, i tot això... però amb la possibilitat de que pots estar envenenat.
0: O sigui, un esport de risc. Sí, bueno, més que esport, una feina de risc, de molt de risc. Això sí, si tot va bé, menges com ningú.
1: I a més, no les deixen vomitar. Estan ahí amb els fusils i tot.
0: Tu imagina't anar a un bon restaurant i que tinguis el maître, el cambrer, que t'està amenaçant amb una arma de dir, aquí no et deixaràs res.
3: Això seria una prova de Masterchef.
0: Menja-t'ho tot.
1: Però homes armats per tot arreu de la taula. I en la taula... les 11 dones menjant així amb problemes, no? I com amb molt por.
0: Escolta, pel·lícula que promet molt i que sembla que, bueno, que una història que al final dius, home, tampoc hi ha massa material, doncs resulta que s'entreu molt de material d'aquí.
1: Però
0: fa unes reflexions molt importants.
1: Però una reflexió interessant, perquè per a mi el més important és aquesto de que parlava abans del síndrome d'Estocolmo, perquè què et passa quan tothom et trata mal i ve un i te trata bé, no? Pues aquesta persona es converte en aquell moment en tu salvador, no? Pots enamorar-te o pots qualsevol cosa d'una altra manera mai harías.
0: Els sentiments aquí formen part del joc, de la trama, què passa, què deixa de passar, etcètera, etcètera.
1: Els sentiments humans, no? Perquè estàs ahí molt maltratada i...
0: Déu-n'hi-do, pel·lícula, jo m'ho apunto a la meva agenda cinematogràfica per veure-la.
1: I, a més, és d'un director italià...
0: Tu l'has visualitzat ja al Ministeri. Quins cartells has posat? Ens agrada saber. Com la vas classificar?
1: 12 anys.
0: Tu la vas classificar per més de 12 anys i què més?
1: Sí. I ja està.
3: Més de 12 anys.
0: No, home, però també a vegades posa...
1: Aquestes coses per violència...
0: Violència, tabaco, drogues, rock and roll.
1: Angústia i tota... Angústia és angònia.
3: Angúixa.
0: No, és que ella és de les persones del Ministeri que classifica amb aquell cartellet que veieu i ens agrada saber què li ha posat.
1: Sexe, també hi ha sexe. Et pots imaginar de qui...
0: Idees fascistes.
1: Sí.
3: No, això no...
0: No, això
1: no, posa, perquè això no posa, és la... És,
0: no, forma és, part de
1: la història. Seria una classificació moral o sí, política sí, sí, sí. que no hi és.
3: O sigui, serien no? els antics dos rombos que es posaven abans a les pel·lícules,
1: sí, sí,
3: no?
1: Sí, sí.
0: No, i algunes la, més, eh?
1: Però
0: més
1: la diferència...
2: Jo no he viscut els rombos.
0: Tu no has viscut els rombos,
1: eh? Sí, no, perquè tu eres molt jove. A mi... Però la teva mare, que em vaig enterar que és actriu...
2: És actriu, mare, també.
1: I vaig dir-ho l'altre dia a la guió, oh my god, i vaig... treballar en mi pel·lícula que sí, sí, no ho sí. sabia.
0: Imagino,
2: sí, la mama ha fet de tot.
1: Però jo et va conèixer a tu sí. abans de la teva mare.
2: Sí, correcte, clar, però jo perquè porto 6 anys aquí.
1: Però tu no vas de dir-me res.
0: Està parlant de, fixeu-vos, està parlant de manera telegràfica. Sí, no, jo vení de stop, luego, cuando ven, vuelva, stop.
1: A vegada parlo pitjor, he de matricular-me en altra...
0: No, no, però deixa't anar, sigues tu, sigues tu. Perquè semblaves ara un telègraf d'aquests de... Sí, sí, sí, jo vení de stop, tu madre actriz, stop. Però no, no. No.
1: Quin horror!
0: No, stop. No, que va, ho fas bé, ho fas bé. No, però, és que s'entén. Sí. A més, és que ella és una dona que parla molts idiomes i, clar, arriba un moment que ja no saps si t'està parlant en grec japonès, o japonès.
1: No, i fins i tot perquè visca al Raval. I en el Raval són 50 nacionalitats.
0: La Torre de Babel.
1: I sempre estàs mesclant llengües, parlant amb tothom, i el body language, que també és molt important.
0: Mira, sense anar més lluny, amb aquesta frase que ha fet servir 3 idiomes diferents.
2: Sí. Ni més ni menys.
0: Ha parlat en català.
2: Body language, anglès.
0: En anglès i en castellà.
1: Sí. I això és la manera de parlar en el Raval, eh? I per això estic molt contenta. I perquè no sé una miqueta d'indi, perquè si no també...
0: Jo us dic que arribarà un moment que allò que fèieu, allò que posàveu, allò de propera parada, se sentirà propera parada Pilar Ordóñez.
1: FGC. Això volaria, eh?
0: Mira, estem això que no... Bueno, escolta'm una cosa, sí, què? Sí. Alguna sèrie, veure, alguna cosa
1: sempre
0: que...
1: Sempre em pregunta la mateixa cosa
0: no.
1: I jo que no tinc temps.
0: Saps què farem? Saps què farem a partir d'ara?
3: Gran Azul és una sèrie.
0: No, saps? Posarem, farem farem un microespai de publicitat, és a dir, d'anuncis. Criticarem anuncis, també.
1: Ah,
0: sí.
3: A mi no em posis un caramel sobre la taula perquè jo... Sí.
0: No,
3: però
0: no,
3: jo
0: criticarem anuncis.
3: És la meva vida,
1: jo
3: això.
1: Jo he vist
2: les
1: pel·lícules sense anuncis.
0: No, clar, però...
2: Tu de tant, has de ficar els anuncis quina majoria d'edat han de tindre.
1: Però jo no visc anuncis. Bueno,
0: és igual, una microsecció que farà el Reventós.
3: Ja faig jo, sí.
2: Veig.
0: Publi Reventós.
2: Veig.
0: Visc. No, Pilar.
1: Visc.
0: Et sembla bé...
1: Com era? No visc.
3: No veig.
0: Que no ens n'en sortirem, digueu-li que sí i ja està, perquè no, digue-li que sí.
1: Que no veig anuncis.
0: Bueno, escolta, et sembla bé, farem un microespai que es dirà Publi Reventós.
3: Sí.
1: El Publi Reventós.
3: Sí, ara començaré el safareig amb un que sembla... ja tinc un.
1: Però em sembla que ja tinc, Reventós rebenta
3: no.
1: A la publicitat.
0: El rebenta publicitat. El rebenta publicitat.
1: Rebenta la publicitat.
3: Porto 51 anys per escoltar aquesta broma, eh? No,
0: però ben vist el que diu la Pilar, el rebenta publicitat.
1: El Reventós rebenta la publicitat.
0: Pilar Ordóñez, que tinguis una bona festa major.
3: Festa major!
14: El safareig amb el senyor Reventós.

0: Un minut i arribarem a dos quarts. Sí, ara és el moment del senyor Reventós i el seu safareig amb modus primaveral i amb modus de festa major. Molt bé, bon dia un altre cop. No sigui dit que no... Que xiules.
1: Bueno, no, estava intentant fer, però clar...
0: No. Ah, intentava fer una amanatopeia de, diguéssim, això, de petards.
1: Amanatopeia.
0: Per allò.
1: Amanatopeia. Molt bé, a veure, clar, Amadeu, si tu em dius que facis acció sobre anuncis... I
0: què prefereixes, a la publicitat del Reventós o el rebenta publicitat?
1: No, la rebenta publicitat ja no. No, perquè...
0: No t'agrada.
1: No, la publicitat del Reventós.
2: A mi m'agrada més la publicitat del Reventós.
1: Anem a fer una prova ràpida?
0: Sí?
1: Sí, això és un petit tastet que faig al monòleg que tinc, que aquí seré molt més suau. Vosaltres penseu que quantes vegades per vosaltres, o per a tu, Amadeu, és necessari que et repeteixin, perquè tu te'n sabentis, que a partir d'ara Securitas Direct és Verisur. Quantes vegades necessitaries que t'ho diguessin?
0: Bé, ara ja sé per on vas. Molt bé.
1: Jo solament dic que amb una vegada... Jo amb mitja vegada tindria prou.
0: Ja.
1: Fins aquí la meva...
0: Ja t'entenc.
1: No continuo perquè...
0: Ja t'entenc. Vols dir amb això que ja estàs ratllat de veure aquells que canvien el cartell de dir, ara ja no ens anomenem així, ens anomenem
1: així.
0: Sí,
1: és que sortia... És que a l'autobús, a les parades, sí, a la ràdio, a la tele, dintre del meu cap, a vegades també...
0: Però al final...
1: Ja prou, ja m'he assabentat.
0: Al final la gent, els publicistes, el que procuren és que et quedi gravat.
1: No, sí, ja. Sí,
0: ells saps què volen, Àngel? Volen això. Que vingui el Reventós i digui això.
2: Clar, això és publicitat del quarta.
0: Clar. Això és el que volen. Sí, sí.
1: El que passa és que jo...
0: Dic
1: coses que aquí no puc dir.
0: Prepara-t'ho millor i perquè tu mateix la propera setmana ja ens dius la publicitat del Reventós.
1: Això ha sigut un...
0: Un tastet.
1: D'on van a esos pajas, que es diuen que està allà.
0: Carai.
1: Saps?
0: Bueno, anava a dir-te, no sé si tenim la frase de la setmana. Bueno, ara l'Àngel ens dirà com ha... Però abans t'hem demanat un pregó de la Festa Major de la República.
1: Serà breu perquè no he pogut desenvolupar...
0: Fem una cosa. Sí. Per tancar el programa, com que és Festa Major, fas el pregó. Sí. Suposo que és un micropregó. Micro.
1: És micro.
0: Va, doncs, per tancar el programa, en comptes dels horòscops, que això no va enlloc, ja t'ho dic ara, ara que no ens sent ningú.
1: A la Pilar li interessa saber el seu.
0: Jo
1: l'he portat, eh?
3: El meu és el més important.
1: Sí.
0: Bueno, farem l'horòscop de la Pilar i després farem el pregó.
1: Porto bessons, solament porto el seu, eh? Solament porto el seu.
0: No, sí, bessons sóc jo.
3: Però tu no sóc jo, sóc la balança.
0: Ella és la balança.
1: M'he equivocat.
0: Però no ho diguis,
3: buscar.
0: Li dius que és balança i ja en tens prou. Però això serà després.
1: Després.
0: Anem a veure, vols que comencem per la frase de la setmana?
1: Sí, home, i tant.
0: Sí? Àngel?
2: Sí. El dilluns comença, setmana acabada.
0: El dilluns comença...
2: Setmana acabada.
0: Setmana acabada.
1: Dilluns comença, setmana acabada.
3: Clar.
1: Dilluns comença, s'acaba la setmana anterior... I comença la nova.
2: Molt bé.
0: Ah.
2: Sempre s'ha de començar noves.
0: Però això semblava més un endivinalla que no pas...
2: No és un endivinalla, però es parla més quan acabes has de començar algo nou.
1: Clar, el dia del teu aniversari...
0: No, però deixa'l que ho analitzi ell, és la seva feina.
1: El dia que jo compleixi 52 anys, ja tindré 52 anys o acabaré a tenir 51. És una mica el mateix, no?
2: Més o menys, sí.
0: Hòstia, això és molt profund.
1: Clar, aquí el mateix.
0: Això és molt profund, això que has dit.
3: El 52 comença, el 52 acabat.
0: Això és molt bèstia, això.
2: Sí. Clar, comença el 52...
1: Sí, s'ha acabat.
2: S'ha acabat el 51.
1: Igual que quan acaba el diumenge, dilluns, acaba la setmana passada.
0: Bueno, escolta'm una cosa.
1: No, però queda bé.
0: No, molt bé, molt profund. Sisplau, sisplau, el safareig.
1: El safareig, sí.
0: Què portem?
1: Avui, sabeu què són els reptilians?
2: Sí.
1: Sí? Reptilians.
0: Són aquells animalons que diuen que podrien ser un tipus de raça extraterrestre.
1: Correcte.
2: Sí.
1: No? Correcte.
0: Que sí.
1: Els reptilians són d'origen a sistemes estel·lars llunyans com Alpha Draconis. Sabeu on està Alpha Draconis?
0: Això és una mica lluny.
1: Una mica lluny. Mm.
0: Això és que és després de la parada de
1: Santa
0: Eulàlia?
1: Montcada Bifurcació. Després ve Alpha Draconis.
3: Que falles,
1: sí.
0: Mira, ja sortim per aquí un altre cop. Sí. No, ja... Que jo encara no entenc què vol dir això. Encara no entenc
1: què vol... He fallecido, sí. O FGC.
0: Sí, però és que encara no ho entenc.
1: Ferrocarrils de Catalunya.
0: Que sí, però que ella ho diu d'aquesta manera i diu... Bueno, va. Sí.
1: Als antics registres trobem la possibilitat que intel·ligències no humanes com els reptilians hagin visitat el nostre planeta i fins i tot que hagin copulat amb éssers humans.
0: Has dit fins i tot barreja, hagin copulat?
1: Sí.
0: O sigui, a veure, que hi ha gent que copula amb rèptils...
1: Que hi ha gent que... És amb possible. Reptilians.
0: Amb reptilians.
1: Reptilians.
0: Home, però no sé, en fi...
1: Els reptilians poden canviar de forma i adoptar aparença humana. Aquesta habilitat els ha permès integrar-se a la societat humana i participar en esdeveniments històrics sense ser detectats.
0: Ja. O sigui, tu, perdona, ja posats, perquè sé que tu que no fas les coses de qualsevol manera, investigues i etc.
1: No ho apuntaves sense fil.
0: No, mira, molt bona aquesta. Molt bona. Escolta, tu has percebut algun cop algú pel carrer o proper a tu, a la teva família, o que sigui, amb el bon sentit,
1: no.
0: Amb respecte, de dir, calla que no sigui reptilià.
1: Sí, és que...
2: Aquesta setmana.
1: Sí? Jo crec que anem pel mateix. Per allà, no? Crec que anem pel mateix joc.
0: Deixa't anar.
1: Perquè és clar, perquè direu, ara, aquest tio ara per què parla de reptilians? A mi no m'interessa els reptilians en si, però m'he adonat d'una cosa que crec que ningú, menys l'Àngel, s'ha adonat, i és aquesta, és una pregunta que vaig deixar sobre la taula, com sempre. I si Florentino Pérez és reptilià?
2: Correcte.
0: Que fort! Fort!
2: Correcte.
1: Penseu-hi.
0: Puja la música de misteri.
1: Penseu-hi, sisplau. Solament un reptilià estaria subscrit a l'ABC i després es donaria a baixa.
0: Sí.
1: Comencem per això.
0: Mire usted.
1: Us vau fixar... No sé si això és un detall molt... A la roda de premsa...
0: Sí.
1: Clar, és molt complicat que us fixéssiu amb això que vaig dir.
0: Bueno, aquella compareixença que va sortir, va explicar i va justificar no sé què.
1: Sí, aquella roda de premsa que passarà a la història.
0: Ho va justificar tot.
1: Que passarà als anals de la història sense saber què són els anals.
0: Pels anals.
1: I no la història.
0: No, pels anals sí que passarà.
1: Però la qüestió és...
0: No,
1: us vau adonar...
0: Sí.
1: Us vau, que a mi és el que m'ha portat aquesta pregunta. Us vau adonar, m'agradaria ara que es poguessi veure,
0: fes la pregunta.
1: Com movia la llengua Florentino Pérez de costat a costat cada vegada que parlava?
2: Correcte.
1: La llengua li anava de costat, posava la llengua com petita, estreta.
0: Allò que diuen llengua viperina.
1: Sí, la movia de costat a costat, però físicament, Clar, el que deia
0: quan
1: era...
0: Quan passant pàgina.
1: El que deia era viperí, però com ell movia la llengua a costat i costat.
0: De dreta a esquerra.
1: Sí. I a mi allò va ser el detall que em va dir, a veure si aquest tio ningú se n'ha adonat. Perquè fixeu-vos que els reptilians influeixen els esdeveniments històrics.
0: Sí.
1: Qui millor que un reptilià per ser el president del Real Madrid?
0: Doncs ara que ho dius és per pensar-ho. T'he vist molt envalentonat. És a dir, tu ja saps que aquest home té la gràcia, bueno, si li vols dir gràcia o habilitat, de que si aixeca el telèfon et fan fora.
1: Sí,
0: ell diu, aquest el vull fora d'aquí. I et fan fora, allà on treballis.
1: Sí.
0: No, tenia aquesta mala gràcia, aquesta habilitat.
1: Sí.
0: Veig que tu no tens por.
1: Clar.
0: Bueno, és que de fet, de bona em poden fotre fora.
1: El ser autònom...
0: No? Això també seria la pregunta del milió.
1: El ser autònom, què em fotrà fora del meu mateix cos?
0: No, per això, que sí.
2: A més,
1: clar.
0: No hi té mà a la República. No hi té mà. Aquí, per molt que truqui...
1: Que,
0: home, si truca...
2: Molt republicà no crec que sí.
0: No, li faríem una entrevista, diré que no. Però
1: jo li preguntaria...
0: No té mà. Este tío no lo quiero mañana aquí. Oiga, pues si no le gusta, venga usted a suplirlo.
1: Jo li preguntaria directament, senyor Florentino Pérez, ¿usted es reptilià?
0: Tu li preguntaries.
1: Home, i tant que li preguntaria. A veure, estaria molt bé que truqués, però no trucarà.
0: Bueno, però potser et diria allò de... Allò, no, que tu eres muy feo. Quiero una pregunta d'aquella senyora...
1: Esa niña. També, ja per fer una rúbrica final...
0: Sí, ja ho pots dir.
1: Sobre el tema de Florentino Pérez...
0: Rúbrica.
1: Jo crec que està preparat per ser un dels nous concursants de Masterchef Celebrity. Jo ja... Home... El perfil de persona hipertòxica ja el té, o sigui que...
0: Mira.
4: Pero ¿por qué no lo van a poder ver? El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo.
1: Quiero que lo vean los niños del África, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Y qué pasa con los niños de Oceanía, ¿no? De Oceanía o de Eurasia?
2: Cada cosa sembla més al Núñez.
1: Sí, cada vegada.
0: O sigui, Bueno, ara aquí hagués fet una...
1: Sí.
0: No, toca.
2: Potser...
0: No, clar, però...
1: Un sangus!
0: Cada cop sembla més el Núñez.
1: Vaig quedar a casa meva i vaig ser un sangus.
0: No, escolta'm una cosa. Tu el veus a Masterchef?
1: Home, jo el veig, de guanyador.
0: Sí.
1: Té el perfil, de persona que manipula...
0: Té patates. Una tortilla de patates faria.
1: El perfil de persona que diu no, jo no faig estratègia, però després es carrega tot. I és que és reptilià.
0: És reptilià.
1: Ja no és una pregunta, ja ho afirmo ja directament.
0: Bueno, ja veurem. Sí. El que sí que és veritat, que és un joc d'ous el que està portant ell ara al Madrid.
1: Sí.
0: Això ni una truita. Això és un joc d'ous. Això ja veus, per aquí encara. Però...
1: Jo voldria... per fer una segona rubrica el tema del Madrid
0: vols rematar encara.
1: Volia donar les gràcies al Real Madrid com a institució perquè ens està donant els millors moments de la nostra vida, perquè jo mai havia viscut
0: distracció,
1: aquest Lego que s'està descomposant en moments, en posició. Però després de la discussió entre Tchouaméni i el Valverde, jo deia, no pot passar res més, i apareix la roda de premsa de Florentino.
0: Quan penses aquí s'ha acabat, doncs una cullerada més.
1: Què serà el següent?
2: I s'acaba la roda de premsa de Florentino, el dia següent entrevista amb Pedrerol, i el dia següent surt Mbappé a la roda de premsa.
0: Exacte,
1: correcte.
0: Exacte.
2: Cada dia d'aquesta setmana...
0: I espera't, perquè ara tornarà aquell amic teu, el Mourinho.
1: El Mourinho? Oh, però és increïble.
0: Això no té aturador.
1: Jo crec que vaig deixar de veure sèries, perquè què millor que aquesta sèrie? És la millor.
0: Mira, i no t'ho perdis. I ara, a més...
1: El papa de Roma.
0: El primer que farà una missa al Bernabéu.
1: Ah, sí? Increïble.
0: Vestit de blanc i aixecant una copa. Això el Florentino és... Bueno, és que li caurà la bava. Li caurà la bava.
1: Sí, l'únic títol que aixecarà, no, aquest any.
0: Bueno, és que títol a copa. Bueno, no, fora bromes, però... Però és veritat, que una cosa porta l'altra, no té aturador. Ja sé què està passant. Aquest tio intenta vendre una sèrie a Netflix. Saps aquells documentals que estan fent?
1: De telerealitat, sí.
0: Jo crec que sí, perquè si no, d'on treu els arguments per fer-ho la pilota cada cop més grossa?
2: Un docu-sèrie, The Office, que tot se'n va a la merda.
0: Sí. Veus el dia a dia com entra ell al seu despatx, com la gent se li quadren, perquè se li quadren.
1: Una imatge d'Arbeloa perfilant-se la barba.
2: Sí.
1: És que té sempre la barba molt...
0: Sí. Jo mai... Alguna garrotada per allà dintre el vestuari, ja la tens.
1: Algun cop amb un pal de golf, que va dir Arbeló, que ho va veure ell.
0: Sí, un pal de golf. Sí. Bueno, què tenim més?
1: Tenim...
0: Fins aquí, les florentinades.
1: Ara voldria fer una petita reflexió sobre el món dels creadors de contingut, no?
0: El contingut. Bueno, estàs parlant del Florentino com a creador de contingut.
1: Clar, per això mateix ho enllaço. Perquè, clar...
0: Què és el Florentino? Sí. President de Madrid, no! Creador de contingut.
1: És que ara qualsevol persona que creï un contingut... Mira, Florentino. És el Veloa.
0: No, aquest és l'altre.
5: Del Real Madrid.
0: Sí.
1: Però està creant contingut.
0: Creant contingut.
1: Clar, però la gent diu... Crear contingut. Què és crear contingut?
0: Explica'ns-ho.
1: No, és que sóc contingut, faig contingut.
0: Contingut de què?
1: Aquí està la cosa. No, jo sóc creador de contingut. A mi em sona contingut com que algú agafa una pala, acaba la sorra i fot a la sorra...
0: Va omplint.
1: On jo vull anar a parar? Al continent.
0: Com?
1: Clar, tothom parla del contingut.
0: Sí, però no el continent.
1: Però ningú parla del continent. I la clau de tot... La clau de tot està amb el continent. Perquè qui és el continent? De qui és propietat del continent?
0: El contenidor.
1: Clar que sí.
0: El contenidor.
3: Tant contingut, però i qui en parla?
1: Clar, o sigui...
3: Qui és el continent?
0: On està el
3: continent? Que no m'agrada, m'interessa.
1: La gent que fot les capses, on la gent fot les seves palatades de terra, els de les xarxes socials, aquests són els que tenen... I necessitem, sisplau, hi ha gent que tingui continents... Que es parli més del continent que no del contingut, perquè la clau està amb el continent. Necessitem continents... Continents que siguin ètics.
0: Bueno, doncs inventa't un internet paral·lel.
1: I jo avui...
0: No, és veritat, inventa't un altre internet i allà hi poses el que vols.
1: Amadeu, avui vull fer un homenatge a un continent ètic. I anem a trucar...
0: Què dius ara?
1: Anem a trucar ara mateix a l'actual Baricentro, que abans es deia Continente Baricentro.
0: És veritat.
1: I els hi vull fer un petit homenatge.
0: I a qui trucaràs?
1: Al Continente Baricentro.
0: Però, que es diu així aquest senyor?
1: Baricentro.
0: Ell es diu Baricentro.
1: No, a Baricentro, al centre comercial.
0: Sí, val, però suposo que parlaràs amb algun càrrec. O...
1: Bueno, a veure qui surt.
0: Ah, vale.
1: Hi ha un telèfon.
0: Truca, sí. Va, endavant.
1: Hola, bon dia. S'han penjat, han penjat. Bueno, ho provem
0: altra vegada. Prova un altre cop. Prova... Sí, sí. O sigui, tu truques per trucar.
1: No, truco per fer un petit homenatge al Continente.
0: Vale.
1: A veure si ens contenta.
0: Bueno, sí, a veure. Truquem i a veure què.
1: Estic nerviós,
0: A veure què. No,
1: sí. Hola, bon dia.
0: Sí. No.
1: No hi ha ningú, És que, clar, què passa? Jo crec que ja...
0: S'han espantat, també, sí. S'han espantat, ho veig.
2: I trucat a tot un continent. Sí. Necessitem, clar, molts telèfons.
1: Jo no sé si vosaltres ho coneixeu.
0: Sí, tria... Fem una cosa. Sí.
5: Hola.
1: Hola. Bon dia. Mira, truquem, sóc en Ramon Tossa, truco de la... de Ràdio Sant Boi, del programa La República Santboiana, i estic fent un petit homenatge al antic Continente d'aquí de Baricentro.
5: Però això has de parlar amb ells, que són Carrefour.
1: Però no sou Continente, vosaltres, ja?
5: No. Però estàs parlant amb Baricentro, la gerència.
1: Sí, però tu no tens cap record de l'antic Continente?
5: Sí que el recordo.
1: Pues digue'm algun record que tinguis de l'antic Continente.
5: I és que estic treballant, estic a la centraleta i m'estan entrant trucades.
1: No vull molestar, simplement volíem fer un recordatori al Continente. Va. Gràcies i disculpa les molèsties,
5: De res.
1: Adéu, bon dia.
0: Però és interessant, te n'adones que continuen treballant.
3: Clar. Sí, perquè aquí sense... són hores extra.
0: Sí.
1: Però mira, ara
0: això
1: és Carrefour.
0: Això no és Sant Isidro, Pilar.
1: És molt corporativa, dir que això és Carrefour, ja no és Continente. Clar, perquè abans era Continente.
2: Correcte, busca la publicitat al mínim.
1: Clar, jo de petit havia anat moltes vegades a passar la tarda al Continente. Jo al Continente em vaig aprendre a tal els curtits de la Bamba.
0: Ja sembles la Pilar, atà.
1: Acordar, perdó.
0: Ja sembles la Pilar.
1: Però és que jo a vegades també deixen córrer.
3: Castellanisme.
1: Simplement això...
0: Tu vas créixer, et vas formar.
1: No diria això, tampoc em vaig passar la vida al Continente.
0: clar.
1: Però allò, el Continente, a mi em recorda el tenir un... Allò era un bon Continent, no un Facebook, un Instagram. No, allò era un bon Continent, i per això he volgut parlar amb algú del Continent.
0: I te n'adonaves, doncs, dels anar i venir de la gent, dels feedbacks...
1: I aquesta senyora es pensa que jo estava aquí a la xanza, però no, jo volia fer un homenatge al Continente.
0: Bueno, no, a la teva manera ja l'has fet, està bé. Sí. Està molt bé. Sí. Què més?
1: Molt bé, doncs ara volia... Ara he de rebaixar una mica el
0: to. Sí, s'ha quedat com descansat. Sí. T'has fixat que estava com vermell.
1: És que estava nerviós, perquè no sé... A veure, vaig explicar una mica dintre història. Jo ahir per la nit vaig trucar aquest telèfon per veure si funcionava.
0: Va.
1: I a l'horari posava de 9 de matí a 9 de la nit. I vaig trucar a les 11 de la nit.
0: Ja.
1: I no jo pensava que sortiria un contestador automàtic.
0: Sí, sí.
1: I em va sortir un senyor i em va dir seguridad para el centro, buenas noches. I vaig penjar.
0: Ai.
1: I el que vaig fer per protegir-me va ser...
0: Ara li vas fotre la por al cos amb aquell home.
1: Vaig baixar el volum del telèfon i dir, així no em puc trucar, vaig pensar. Així no em poden trucar.
0: Ja.
1: I jo estava nerviós ara a veure qui sortiria, no?
0: No, clar, li vas fotre la por al cos, perquè aquelles hores de la nit...
1: A mi. La por me la va fotre a mi.
0: Ell, perquè ell és el de seguretat i veu una trucada que et penja...
1: Sí.
0: I segur aquell respirar que té, jo l'he trucat a vegades amb els reventors per altres coses, i fa
1: bueno, és que si no m'ofego què vols que faci?
0: I vulguis o no, et fot por,
2: jo crec que respirar és algo que necessitem,
1: si no respires,
0: sí, home, però jo el que prego és que em contesti el telèfon, no que faci,
1: però és que jo esperava que em tornés a trucar de seguretat, jo ja em veia allà com quan de petit feies bromes telefòniques, em sentia com un nano petit, ja?
0: Sí, maco.
1: I per això està especialment nerviós ara.
0: Molt bé.
1: Vinga, anem a rebaixar el to i ara...
0: Sí, rebaixem.
1: Albert, tens una música d'homenatge, de fer un homenatge?
0: Música d'homenatge. Sí, no, saps, estil Oxford, quan entreguen els diplomes a Oxford o Cambridge, si prefereixes Cambridge. Bueno, ell és més de Cambridge.
1: Sí?
0: Doncs busca Cambridge. Sí, no, ell es va formar a Cambridge.
1: Ah, molt bé.
0: Saps?
1: Jo al Continente i a Cambridge.
0: No, i ara li he dit Oxford i clar, i deu dir, hòstia... Bueno, posa el que vulguis. Sembla que no tinguem auriculars, que tinguem que cridar el tècnic des d'aquí.
1: A veure...
0: Poso! Sí, home, tampoc és això. Ara, atenció! Bueno. Aquest és el... Vinga.
1: Molt bé. Volia fer... Em vull acomiadar. Anava a dir despedir, no? Em vull acomiadar de... Sí. Una parella que ha conviscut amb mi doncs molt de temps. A casa meva.
0: Ah,
1: estaven
0: sí?
1: A casa meva.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, una parella. Sempre anaven juntes.
0: Ah,
1: i m'han fet...
0: Però això que el viento se llevó, home!
1: Sí.
0: Bueno, que també toca,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també, també, d'alguna manera.
0: Sí, ja va bé.
1: M'han fet... Sempre estaven... Quan jo els demanava, sempre estaven allà. A vegades estaven amagades i les havia de buscar o cercar.
0: Sí.
1: Però al final sempre les acabava... Habitualment se'n colaven sota el llit.
0: Ai.
1: Però al final sempre les acabava trobant.
0: Ai.
1: I, per desgràcia, després de dur-les molt de temps... Fins i tot trencades, perquè ja les portava trencades. O sigui, tenen uns forats que si algú ve a casa meva i em veu amb allò, diuen que aquest nano necessita un canvi. Però jo mai les he volgut substituir perquè estava tan còmode

0: de gallina.
1: Que jo no tinc espardenyes, portava guants als peus.
2: No, no, és que fixa't que a mi...
1: Podia manipular aliments amb els peus, amb aquells guants, imagina't.
3: A mi em sap tan de greu que t'hagi passat.
2: No, és que a mi, que tant m'hauria de fotre, així de clar... Sí. Mira, ara m'ha tocat, saps? No, m'ha tocat a la part més, allò que dius,
1: clar,
2: nostàlgica, i ara m'imagino quan van arribar a casa teva dins d'una capsa i vas obrir
1: per reis,
2: la capsa...
1: Per reis. A l'arbre.
2: No, no, i suposo que et passa pel cap, sí, doncs, moments entranyables,
1: sí,
2: amb elles.
1: Sí, carismàtics.
2: Carismàtics, al sofà els dos... Sí. Passejant el passadís amunt, passadís avall...
1: Aquell primer dia que es van tacar...
2: Ai, i clar, ara, vulguis o no, tot això et toca.
1: Clar, ara arriba un moment que dius, mira, ja...
2: Un homenatge
1: a les meves espardenyes.
2: A les espardenyes del Ramon. Endavant. Bé, homenatge fet, sí. I per cert, ja no hi són.
1: Bueno, és que em costa... He de llançar-les. Avui, què que les llançar?
2: Encara no, les...
1: No, perquè encara no en tinc de noves i...
2: Estàs esperant que ho faci algú altre?
1: No, estic esperant que s'acabi de trencar... O sigui, hi ha una que penja d'un fil, la trencadissa. Yeah. En el moment que es trenqui, sí que... És que cauré, yeah, em faré mal.
2: Bueno,
1: faré
2: doncs...
1: Mal, no voldria jo tampoc...
2: Suposo que...
1: El teu record sigui morir per culpa de les...
2: És de justícia, sí, sí, en recordar-te, sí, sí, doncs, d'algú que t'ha donat...
1: T'ha fet servei.
2: No només companyia,
1: sí,
2: un fort...
1: Un fort
2: servei
1: sí, home, sí.
2: Ben fet.
1: És que són tan còmodes. M'agradaria que sentissis el confort que sento jo amb elles posades.
2: És igual, parla molt a favor teu, tot això.
1: Molt bé. Anem a acabar el safareig. Abans d'arribar al pregó, tu avisa en què vulguis, eh?
2: No, compte, que...
1: Sí, són 52.
2: Sí, home, sí, 7 minuts per tu.
1: Voldria tornar una altra vegada al món del misteri.
2: Tornem al món del misteri?
1: Sí, però el misteri ja no de reptilians, el misteri de cada dia, el misteri de sortir al carrer i, ostres, quin misteri.
2: Perquè
1: m'han passat coses aquests últims dies, m'han passat coses misterioses.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí, sí.
1: Quin millor lloc que els safareig per compartir-les, perquè, clar,
2: jo
1: puc anar a la meva dona i dir, mira que m'ha passat això, perquè dirà, bueno, a mi que m'expliques, no?
2: No, que sí.
1: Doncs, per diversos motius he hagut d'anar al metge a Castelldefels 3 vegades seguides.
2: Aquesta setmana?
1: No, les últimes setmanes.
2: Ah, les últimes.
1: I en diferents dies. I resulta que, de manera, per mi, de manera inexplicable... Uh-huh. Els 3 dies que he anat a hores diferents, matí, tarda i a vegades quasi nit, bueno, a les 8, tampoc era...
2: Però no, en hores diferents.
1: De manera inexplicable, he aconseguit aparcar el cotxe al mateix lloc.
2: Al mateix lloc?
1: Però no al mateix lloc.
2: O sigui, ni més amunt ni més avall.
1: Al mateix lloc. Com si algú, alguna entitat invisible, o algun, no sé com dir, algun ésser, m'estigués... Saps aquella gent que a vegades es posa davant dels llocs per guardar el lloc? Doncs pues, com si hagués posat aquella persona, però de manera invisible, creés una força que impedeix?
2: Impedís.
1: Que els demés, sí, necessito també. Que els demés vehicles aparquen i...
2: Bueno, ara has posat un moment... T'has fixat que ens hem quedat tots bocabadats?
3: Jo dic que em preocupes. Perquè imagina't, potser algú t'està espiant. I et deixa aquell lloc,
1: clar,
3: perquè estratègicament...
2: El estranyo caso de Raventós, que aparcó.
1: Algú em pot explicar per
2: en
1: què
2: el
1: tothom...
2: mismo lugar?
1: Algú em pot explicar per què tothom està anant de vacances a Egipte? Us he adonat. Jo tinc el meu segle de confiança i de sense confiança.
2: Avui estàs deixant anar preguntes molt...
4: molt interessants.
1: Han coincidit 10 persones que han penjat fotos d'Egipte. Què passa amb Egipte ara mateix?
3: Ara mateix.
1: Si jo no aniria a Egipte baix cap concepte, com deia el president Gaspar,
2: sí,
1: ara mateix no és moment d'anar a Egipte.
4: I Egipte és Euràsia.
1: Egipto?
4: Sí, és Euràsia. No?
2: Euràsia.
4: Clar, bueno, el continent.
2: Sí,
4: no?
2: una mica Europa, una mica Àsia.
1: Què està passant?
2: Bueno, escolta'm una cosa. Hi ha alguna pregunta més misteriosa per llançar?
1: Sí, per què?
2: Atenció, escolteu què diu.
1: Per què?
2: Sí.
1: Habitualment, al pàrquing del Lidl de Castelldefels, on vaig jo a comprar sempre,
2: sí.
1: Per què hi ha una barrera per entrar al pàrquing si sempre està aixecada? Fa anys que jo vaig a aquell Lidl
2: i sempre està aixecada.
1: I la barrera està sempre aixecada. Per què poseu una barrera? No poseu barrera.
2: I a l'hora de sortir?
1: Tempesta aixecada.
2: Tempesta aixecada.
1: Traieu la barrera.
2: Noi, ens ho has posat difícil. No t'ho sabem solucionar.

0: ara mateix. Haurem de fer les consultes, Àngel. No sé a qui podríem trucar.
1: Ministre de tanques.
0: Sí.
1: Amadeu, per què em vaig trobar una noia que a la parada del bus...
0: Sí.
1: Va, saps que aixeques la mà per cridar el bus?
0: Sí.
1: Va aixecar la mà a un quilòmetre de que arribés al bus i es va quedar un minut a la mà aixecada. Demanant cap a ella. Per què?
2: Això hem de parlar.
1: Què està passant?
2: Quan hem d'alçar el bus?
0: No ho sé.
1: Home, un quilòmetre no.
2: Quan ve el bus.
1: Quan sigui molt a prop, però es va quedar una...
0: Què es va quedar? Aixecada.
1: Sí,
0: un quilòmetre abans?
1: Va estar un minut amb la mà aixecada i baixarà, que no cal, que...
0: I vols dir que el que no estava mirant és de on venia el vent, diguéssim?
1: Això ja ho desconec.
0: Podria ser una...
2: També t'he dit, durant un minut, jo crec que et dones compte més o menys per on el vent.
0: Ha de cansar, no? Tinc el braç aixecat.
1: Pot venir una ràfaga per un per l'est...
3: Els nazis no, eh?
0: Això ni els franquistes, eh?
3: Això
0: ni els franquistes, eh? Ni els franquistes, eh? Déu-n'hi-do. No ho sé, són preguntes que no es poden resoldre així com així.
1: No són fàcils.
0: Ja en parlarem.
1: Li podria haver preguntat...
0: Molt bé. Vols fer el pregó? Podríem ficar gralles? T'ho dic perquè el pregó de festa major de la República Santboiana. Hem de dir que... jo sé que tu has fet una crítica a la festa major. No?
1: Sí.
0: Tot s'ha de dir. Digues la crítica.
1: Sí, que no hi ha còmics.
0: Doncs no tens raó.
1: Hi ha còmics?
0: No. Avui ha començat la festa major. Sí. I això és festa major.
1: Efectivament.
0: I n'hi ha dos de còmics.
1: Efectivament.
0: La Pilar Ordóñez, una mica còmica també ets, una mica còmica, i el Reventós.
1: Sí.
0: Hosti?
1: Sí, sí, perdó. Pues no...
0: I encara no ha començat la festa major.
1: Sí, sí.
0: Imagina't.
1: Pues espera que em comenci.
0: El pregó, sisplau.
1: Molt bé.
0: Atenció al pregó de la festa major de la República Santboiana a càrrec del senyor Reventós. Quan vulguis, eh?
1: Sí. Santboians? Santboianes?
0: No teníem gralles? Alguna cosa? No. No, és que ara se'ns ha penjat l'ordinador.
1: Ah, bueno...
0: Però potser serà més sentit així a capella.
1: Sí. Va. Santboians, santboianes, avui comença la vostra festa major. Us demano, com amo i senyor dels safarets,
0: sí, també és veritat,
1: que gaudiu de la vostra festa sempre amb seguretat. No feu malifetes, gaudiu dels carrers, de les polainades... dels menjars, dels banderetes, de les gralles, dels castellers.
0: Molt bé.
1: Gaudiu-ne i, quan s'acabi la festa major, aneu a dormir a casa vostra, però no gaire, perquè després haureu d'anar a treballar i a produir. Santboians, santboianes, visca Sant Boi, visca la festa major de Sant Boi!
0: Molt bé. Home, entenc que era improvisat i per ser improvisat, Déu-n'hi-do. T'ho hauries de currar una
1: el
0: mica
1: to,
0: més, no?
1: El to era no? L'adient. El contingut, veus? Molta vegada.
0: Sí,
1: el contingut era bo, el contingut no tant.
0: Ara, el to aquí una mica era com d'alcalde d'altres temps.
1: De...
0: Saps que d'altres temps?
1: Sí.
0: No sé com dir-t'ho.
3: No, a mi me'n recordava al
1: Paco Martínez Soria.
3: No, a Berlanga.
0: Sí, el Berlanga. Mira.
3: Ser l'alcalde de nuestro...
0: Doncs, escolta, bona festa major a la Pilar i al Reventós. No ho sé si li vols dir com anirà a balances, perquè no sigui dit, però ha de ser...
1: Ah, balança.
0: No, ha de ser ultraràpid.
1: Sí, pot haver-hi una estira i arrons amb la parella o algú amb qui comparteixes recursos.
0: Carai.
1: Si t'has passat amb el menjar o el beure aquestes festes...
0: Bueno, ja està.
1: Inicies una depuració.
0: Quasi és una profecia, més que...
1: Sí.
0: És una profecia.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs vés en compte amb el que menges.
1: Sí.
0: Res, que vagi molt bé, molt bona festa major, les festes, vaja, que comencen avui, la xirinola, a vosaltres, estimades i estimats, doncs que ho passeu molt bé, i mira, unes paraules que molt acertades per part dels Reventós, en compte, amb prudència, i que siguem felices i feliços totes i tots plegats. Ho deixarem aquí, Àngel.
2: Sí.
0: Sí, no? Sí o no? Doncs bones festes de festa major, però recordeu que Sant Baldiri és dimecres.
2: Clar.
0: I dilluns hi tornem. Sí,
2: sí?
0: Que vagi molt bé, som els de la República Santboiana. Bona festa major a tothom. 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 11. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu també i l'Aran. La jornada de protesta ha arrencat a Montalla, a la Nacional 240 Lleida, i aquest migdia, a més d'una manifestació pel centre de Lleida, està previst tallar la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i també al túnel del Cadí ja a la tarda. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. I el director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per a la seguretat dels nord-americans. Últim dia avui de campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment ara el capitalitza les formacions d'extrema dreta. Es repeteixen un any més els problemes per renovar el DNI enmig de les denúncies dels sindicats policials de falta de personal. La falta de cites ha generat un mercat negre que oscil·la entre els 60 i els 100 euros per tenir dia i hora per fer el tràmit. I avui obert portes al Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara, l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar i el sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, al president blanc, per les declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: I al temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment fortes, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
2: 3CAT Info.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: tries. Visita jatrio.cat.
1: Ràdio Sant Boi.
2: 45 anys amb tu.
3: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? El proper 24 de maig, a partir de les 9 del matí, i al Parc de la Muntanyeta tindrà lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Avui en parlem al Dies de Ràdio. Dins l'espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui obrim la porta de bat a bat de Cheesecake House Sant Boi. El proper diumenge 17 de maig, a partir de 6:45 de la tarda i en el marc de la Festa Major de Sant Boi, tindrà lloc l'espectacle de creació comunitària Marianao surt a escena. Avui ens ho expliquen els protagonistes. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de divendres, com és habitual, l'Espai Cinema. Repassarem les pel·lícules que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi a partir d'aquesta tarda i també el nostre crític de capçalera, Jaume Vidal, ens farà les seves recomanacions. Regalarem també 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de divendres. Avui mateix comença la Festa Major de Sant Boi. El pregó serà càrrec de la Coral Renaixença, motiu del 50è aniversari. Serà a partir de les 10 de la nit des de la plaça de l'Ajuntament, retransmès en directe per aquesta emissora, per Ràdio Sant Boi. El pregó donarà el tret de sortida aquests 4 dies de festa, 15, 16, 17 i 20 de maig. Plens de gom a gom d'activitats. Doncs som-hi, avui comencem també d'alguna manera la Festa Major aquí a Ràdio Sant Boi, recordant que de fet ja ho hem estat fent durant aquests dies, la música que serà protagonista d'aquesta festa. Alice, ¿dónde estás?, una de les cançons que probablement soni al carrer Valdireleu. Avui mateix, a partir de 11:45, som-hi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
3: Un quart de 12 del matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Us ho dèiem ara a l'iniciar el programa, serà el proper 24 de maig a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta, quan tindrà lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia. Avui ens visiten la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, que és la Beatriz García. Bea, què tal? Molt bon dia, benvinguda novament al Dies de Ràdio.
4: Hola, Mónica, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa.
3: La vocal de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, la Mercè Piñero, també benvinguda novament. Bon dia.
5: Bon dia, Mónica.
3: I una voluntària de la delegació de Catalunya, ens han dit, molt activa, la Pilar Soler. Pilar, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Mónica.
3: Doncs moltíssimes gràcies per venir. Hem de parlar d'aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, no sense abans recordar què és exactament aquesta iniciativa. Una iniciativa que fonamentalment servirà per recaptar fons per la investigació d'aquesta malaltia autoimmune, rara i crònica. Bea.
4: Pues, como bien dices, Mónica, efectivamente, una de las... de los objetivos que pretendemos con esta Marcha Nórdica Solidaria por la Esclerodermia es la recaudación de fondos que se destinan íntegramente a la investigación en esclerodermia, que es tan necesaria, y por otro lado visibilizar la enfermedad, que se conozca, que también hay mucha falta de conocimiento, y, cómo no, potenciar el ejercicio, la práctica del ejercicio, tanto entre las personas afectadas por la enfermedad como entre la población en general, ¿no? La importancia que tiene la práctica del ejercicio.
3: Doncs ara ho expliquem. L'esclerodèrmia és una malaltia crònica, autoimmuna, inclosa dins de les malalties reumàtiques. Té una baixa prevalència i és per això que forma part de les anomenades malalties rares. Afecta 3 de cada 10.000 habitants si no han canviat les coses. És més freqüent en dones, en una proporció de 4-1, i l'edat més freqüent d'aparició és entre la tercera i la cinquena dècada de la vida, encara que pot aparèixer a qualsevol edat. Això és molt resumit, molt resumit, molt resumit, perquè hi ha moltíssimes variables, oi, Bea? Hi ha moltes casuístiques, hi ha moltes maneres diferents de patir una esclerodèrmia, oi?
4: Así es, Mónica. La esclerodèrmia es una enfermedad muy diversa, como bien dices, heterogénea. Cada persona puede debutar o tener unos síntomas diferentes. De hecho, distinguimos la esclerodèrmia en dos formas fundamentales. Una que afecta a nivel de la piel, que es la esclerodèrmia localizada o morfea, y otra, la esclerodèrmia sistémica, que esta puede afectar, pues a nivel, afecta a la piel y también puede afectar a órganos internos. Y dependiendo a qué órganos y a qué afecte, pues depende la evolución y cómo afecte a la calidad de vida de la persona que la padece.
3: Mercè, com estàs?
5: Bé, sí. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres un cop més.
3: De salut?
5: També, bé. Sí, estabilitzada, que és el més important. La paraula més bona que ens poden dir és estàs estable.
3: Exacte, sempre diu el mateix, ens alegra moltíssim aquesta paraula, estabilitat. Exacte. I la nostra convidada d'avui, que és la primera vegada que ens visita, Pilar, com estàs?
6: Bueno, pues bé, dintre de tot, pues anar tirant dia a dia, uns dies millor, uns dies pitjor, per estirar endavant i moure't molt, fer molt exercici, de tot.
3: I la Bea com està?
4: Pues bien, ¿qué te vamos a decir? Nosotras el bien siempre va por delante. Luego empiezas a rascar un poquito, ¿no? Y que si pues tengo mal el intestino, si hay incontinencia, si tengo dolor en las manos... Pero de primero te vamos a decir siempre que muy bien.
3: Molt bé, ens alegra moltíssim que estigueu bé i que, sobretot que us ho prengueu d'aquesta manera, que segurament la positivitat, com ets de caràcter, no?, o com afrontes aquesta aquesta malaltia i qualsevol altra, és una manera també que la malaltia doncs, farà més o farà menys per tu, no?
4: Indudablemente, l'actitud és molt important en tot i frente a la enfermedad, por supuesto que también.
3: Hem presentat a la Bea com a presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, i és molt recent això de ser presidenta, encara que ja formaves part i a la Junta Directiva de la Federació Espanyola, eres vicepresidenta, doncs ara des de Sant Boi de Llobregat, és a dir, perquè sou veïnes de Sant Boi de Llobregat, des d'aquí mateix es coordina tot el dia a dia d'aquestes associacions a nivell espanyol i a nivell de Catalunya.
4: Pues así es, Mónica. Pues muy reciente, como bien dices, el pasado 18 de abril celebramos nuestra Asamblea General de Socios y ahí pues hubo ese cambio de junta y bueno, pues fui nombrada presidenta, un cargo que asumo con muchísima responsabilidad y con la intención pues la que hemos puesto todos, ¿no? Los que hemos pasado por este o han pasado antes por este cargo y los miembros de la junta directiva y los voluntarios, que es mejorar el día a día y la calidad de vida de las personas que vivimos con esta enfermedad.
3: Doncs avui parlem i avancem aquesta activitat. 24 de maig, a partir de les 9 del matí, hi ha al Parc de la Muntanyeta la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia. Mercè, potser algú pot pensar, home, doncs si no es troben bé, si tenen aquesta malaltia, si els hi costa fer segons quines coses, com és que fan Marxa Nòrdica? Ara expliquem els beneficis de la Marxa Nòrdica i l'esport.
5: Bé, de fet, l'important és moure't. Com et moguis depèn de com a tu, el que a tu t'agradi més, no? Però és important que no deixem de moure'ns perquè tots els problemes que podem tenir articulars, fins i tot el cansament, tot i que sembli una mica contradictori, quan tu fas exercicis generes una sèrie d'hormones que es diuen endorfines que t'acaben donant com més energia i més positivisme. Això no vol dir que hagis de fer una cursa, no vas a guanyar ningú. Has de moure't una miqueta al teu nivell, que pots fer 100 metres, fas 100 metres, que en pots fer 1.000, doncs fas el quilòmetre sencer, que t'atreveixes a pujar a Sant
3: Ramon
5: aquí, doncs puges a Sant Ramon. Si ho pots fer en una hora, ho fas en una hora. Si ho pots fer, necessites 2 hores, fas servir 2 hores. La qüestió és no parar, perquè l'exercici s'està comprovant cada cop més i fins i tot els metges estan veient que és beneficiós tant per la salut física com per la salut emocional.
3: Mm-hmm. Pilar, quins beneficis té en el dia a dia de l'esclerodèrmia l'exercici físic? En aquesta ocasió, avui parlem de marxa nòrdica, però en general l'exercici.
6: Bueno, en el meu cas, jo soc una persona molt activa. Jo mai he estat sentada en un sofà ni en un llit. Jo aixecar-me i dir, oh, jo no em moc del llit avui, no, mai. Fa 14 anys que la tinc i sempre estic a punt per tot. Hi ha dies que puc més, hi ha dies que no pots, però el moure't, el que diu la Mercè i la Bea, fer gimnàsia, fer ioga, fer pilates, tot el que sigui el moviment i a la teva manera. Si tu arribes a mig pilates, doncs pues mig pilates. Si tu arribes a aixecar un braç de la dreta i no l'esquerra, pues el de la dreta i punto. Però mai dir no puc, perquè com menys diguis no puc, menys et mous.
3: Bé, serà el dia 24 de maig, diumenge, a partir de les 9 del matí, al Parc de la Muntanyeta, aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia. Com neix aquesta marxa? Per quina principal motivació?
4: Pues la principal motivación cuando empezamos, pues visibilizar, como te comentaba antes, darle visibilidad a lo que es la esclerodermia, que es muy necesario, y por supuesto, pues recaudar fondos para la investigación, que lamentablemente no se investiga todo lo que se debería investigar, y parte de la promoción, de que se investigue parte de la asociación, de este trabajo que hacemos de recaudación de fondos que invertimos íntegramente. Y bueno, nos enorgullece decir que todo el trabajo que hacemos, tanto de esta campaña de marcha nórdica, como la venta de papeletas para de lotería de Navidad, como las mesas informativas con los artículos que hacen las voluntarias, ¿no? Pues todo esto hemos podido dar en un momento una primera beca de investigación, que se dieron 10.000 euros. Hace 2 años dimos nuestra segunda beca de investigación por 20.000 euros, y este año, antes de que acabe el año, queremos dar otra beca de investigación. Entonces, pues bueno, todo esto, pues parte de ahí, ¿no? Parte de ahí, de hacer algo que nos lleve a recaudar fondos que invertamos en esto, en investigación.
3: Doncs si algú ens està sintonitzant i vol participar d'alguna manera a aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, dic d'alguna manera, perquè pot ser de manera activa com de manera, doncs, per exemple, comprant la samarreta. El formulari d'inscripció el teniu a Entradium, és molt senzill, sí. I allà mateix, jo i Mercè, podem sí. O comprar la samarreta només, o comprar-la i venir activament, o si volem col·laborar d'alguna altra manera econòmicament, també es pot fer.
5: Sí, a Entradium el que tenim són les inscripcions a la marxa, que tant pot ser al teu aire, que en diem, és a dir, tu compres, pagues la inscripció de 12 euros, t'enviem o et fem arribar a la samarreta i tu camines quan vols, on vols i amb qui vols. Després també tenim el dorsal zero, que és per a aquelles persones que ens volen ajudar. També és una inscripció de 12 euros i t'enviem la samarreta. I finalment tenim aquest any les marxes presencials. Bé, la presencial a Sant Boi ja fa 6 anys que la fem, però aquest any tenim presencials a forces llocs. Tenim presencials a Còrdoba i a Laguna del Duero, que es fan aquest diumenge dia 17, i tenim presencials a l'Ènova, a València, tenim presencial a Cizur Mayor, a Navarra, tenim presencial a Madrid, a Tres Cantos, i tenim la presencial de Sant Boi, aquí, el dia 24, a les 9 del matí. I estem molt contents d'aquesta acollida. O sigui, molts anys ens preguntaven tothom, i no la feu presencial enlloc més? Bé, doncs aquest any hem tingut la possibilitat, tenim gent de la voluntaris i gent de la junta directiva a tots aquests llocs, que han tingut moltes ganes i molta il·lusió per organitzar-les amb el suport dels seus ajuntaments, dels ajuntaments de Còrdoba, de Laguna del Duero, de Cizur Mayor, de l'Ènova i de Tres Cantos, i òbviament l'ajut que tenim cada any de l'Ajuntament de Sant Boi. I això ens fa moltíssima il·lusió veure que hi ha gent i ajuntaments, no?, que ens recolzen en aquesta idea i ens ajuden i acompanyen.
3: Que bé. Doncs s'ha fet molt gran aquesta marxa nòrdica, Bea.
4: Sí, así es, y nos sentimos súper orgullosas, ¿no? De que algo que nació pues hace 6 años y que instauramos aquí en Sant Boi, ¿no? Siempre con esa ayuda, ese acompañamiento y ese apoyo por parte del ayuntamiento, pues ahora se replica en otros sitios, ¿no? Y podemos conseguir hacernos mucho más visibles, que es lo que queremos.
3: Doncs centrem l'atenció en el dia 24 a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta. De quina manera es participarà en aquesta marxa nòrdica? Quan diem presencial, marxa nòrdica per l'esclerodèrmia, presencial. És 24 de maig, són les 9 del matí, què fem?
4: Pues llegamos al Parque de la Montañeta, vamos a registrar las inscripciones, ¿no? Las inscripciones que se han hecho a través de Entradium, como antes hemos comentado. Habrá el registro, se da el dorsal, un dorsal que nos va a servir luego para un sorteo que haremos al final, ¿vale? Vamos a poder coger los palos de marcha nórdica, porque tendremos instructores que nos van a guiar al principio, ¿no? Nos van a explicar un poquito en qué consiste la marcha nórdica y cómo hay que ejecutarla. Y a partir de ahí comenzaremos a dar pues ese recorrido por el Parc de la Muntanyeta, acompañados de estos instructores, guiándonos a cada paso, y bueno, al finalizar pues haremos este sorteo, ¿no?, con los dorsales, Y bueno, pues era un momento de compartir, ¿no? Aparte de visibilizar, de compartir, de pasar una mañana del domingo entre amigos, en familia, y vuelvo a repetir, dando visibilidad y apoyo a la esclerodermia.
3: Esteu satisfetes de la participació en les 5 edicions anteriors aquí a Sant Boi de la Marxa Nòrdica per la esclerodermia, Bea?
4: Pues sí, sí, nos hemos sentido muy acompañados, muy apoyados por personas afectadas, por familiares, por amigos, por el ayuntamiento, por supuesto, ¿no? Con nuestra alcaldesa, con nuestra regidora de salud, apoyándonos. Todo el apoyo que tenemos desde el Departamento de Salud Comunitaria, ¿no? En la organización de todo este evento, que no es poca cosa. O sea, que nos sentimos desde el principio, cuando empezamos a organizarlo desde la participación ciudadana el día en cuestión, nos sentimos muy apoyados. Y esperamos que este año pues haya un poquito más.
3: Exacte, esperem que sí. De moment, com va el ritme d'inscripcions, Mercè? Ja sabem que tothom anem a última hora, eh?
5: Sí.
3: Queden uns dies, estem a dia 15, és el 24, esperem que aquests últims dies la gent s'acabi d'animar, no?
5: Sí, aquest any anem una mica endarrerits. No sembla que ens hagi enganxat el brau i anem una miqueta endarrerits. Tenim una cinquantena d'inscripcions segures perquè ja estan fetes, però esperem que vingui moltíssima més gent. De fet, cada any hem sigut al voltant del centenar de persones i esperem que aquest any no sigui menys, i si pot ser algun més, doncs seríem molt contentes.
3: Pilar, com animaríem a la gent que ens escolta que no es quedi a casa un diumenge al matí, que sigui solidari, que tingui una vida saludable perquè practicaria esport i, a més, doncs estaria acompanyada de gent meravellosa com vosaltres? Pilar.
6: Doncs que s'apuntin, que vinguin, i d'alguna manera hi ha molta gent que participa perquè no pot venir, compren la samarreta, però bueno, que estiguin endavant i que es moguin i que tinguin endavant.
3: El Dia Mundial d'aquesta Malaltia es commemora el 29 de juny, que per cert us tornaré a convidar, Bea, perquè com cada any fem, sí, doncs ens assentem més minuts i parlem extensament d'aquesta malaltia i de les vostres associacions, la Delegació Catalana i l'Associació Espanyola. Aquest any, amb algun punt de mira, 29 de juny 2026?
4: Pues este año nuestro congreso, que será el tercer congreso nacional de esclerodermia para pacientes, lo vamos a celebrar en la ciudad de Córdoba, uh-huh, en Córdoba. No habíamos llegado todavía a la comunidad, a Andalucía, y bueno, pues estamos contentos de acercarnos, ¿no? La misión de la asociación es acercarnos a donde haya una persona afectada para poder informarla. Y bueno, pues este tercer congreso se hará allí, para darle visibilidad, y aquí en Barcelona, justo el día 29, el día de celebración del Día Mundial de la Esclerodermia, habrá una jornada en el Hospital de la Vall d'Hebron. Así que, bueno, pues hablamos en ese momento y damos más datos, porque será, pues eso, un buen momento para tener información de la enfermedad, pues si hay alguna persona que nos está escuchando y tanto si es afectada, familiar o tiene interés en conocer, pues será un buen momento para hacerlo.
3: Perquè tal com hem dit, és una malaltia crònica autoimmune inclosa dins de les malalties reumàtiques. Afecta, he dit abans, 3 de cada 10.000 habitants. Encara és aquesta la prevalença aproximada?
4: Pues Mónica, hasta ahora el dato que tenemos es este, no ha variado. Una de las cosas por las que trabajamos desde la asociación es para poder llegar a tener un registro real de pacientes con esclerodermia, algo que nos haría decir este dato con certeza, pero a día de hoy lamentablemente todavía no contamos con ello.
3: Segurament per aquesta infinitat, a vegades, dic infinitat, de sintomatologia, a vegades aquesta peregrinatge, no?, per especialistes, per metges, no s'acaba de saber exactament quan finalment arriba el diagnòstic, segurament la persona, especialment la dona, perquè hem dit que és de 4 a 1, 4 dones, un home, està ja més que malalta, esgotada, no?, de tant visitar especialistes, Bea.
4: Pues normalmente pasa esto, tenemos, como bien dices, que hacer un peregrinaje enorme, buscando, ¿no?, saber a qué se debe, pues, ese dolor, ese cansancio, esa inflamación de manos, de cara. Y la verdad que al principio, cuando recibes el diagnóstico, en un primer momento puedes sentir alivio.
3: Alleujament, pues, perquè dius, ja sé que tinc, ¿no?
4: Ya sé, clar, que tengo, clar, me van a dar una medicación, un tratamiento, me voy a curar. Pero lamentablemente esto es efímero, porque enseguida, ¿no?, te han dicho esclerodermia, algo que tú no has escuchado hablar nunca. Eso va acompañado de enfermedad crónica, sin cura, y bueno, pues aparece un miedo, una incertidumbre infinita. Y además algo con lo que tenemos que lidiar en el día a día, algo muy importante, que la incomprensión del entorno, ¿no? Porque a veces hay, bueno, pues la enfermedad se deja ver, ¿no?, con el deterioro, pues, de las manos o a nivel del rostro, ¿no?, la modificación que hay, ese cambio que hay, pero otras muchas veces no se ve. Y tener que justificar el cansancio, el dolor, pues es sentirse muy solo en un principio, ¿no? Sentirse muy solo. Luego incluso cansado del tener que justificarse constantemente, ¿no? Estoy cansado, ¿y cansado de qué? Y esto la verdad que es un problema, porque se convive día a día con el dolor y con el cansancio. Y eso lamentablemente no se ve y no se reconoce.
3: Mercè.
5: Doncs sí.
3: Encara avui en dia.
5: Sí, i el que durarà. Bueno, creiem, des de la nostra perspectiva, creiem que estem més a prop de que se'ns conegui, perquè notem, no?, que els metges entenen més les necessitats que tenim i els beneficis que pot portar una associació de pacients en el seguiment de la malaltia, no?, en l'acompanyament del pacient. Llavors, com que els metges ens coneixen més, sembla, no?, que hi hagi com més que la societat també ens conegui més. Gràcies al teu programa de ràdio, altres programes que ens conviden a participar, doncs hi ha més gent que ens sent i, per tant, bueno, anem avançant poquet a poquet cap al coneixement de la malaltia. Ens encantaria tenir la idea brillant de tirar-nos el cubell de gel pel cap o alguna cosa d'aquestes, no?, com en el seu moment van fer amb l'esclerosi múltiple o els de la L. No és el nostre cas, no, encara no hem trobat aquell tic, però tenim gent que ens acompanya i amb això, doncs, ens encoratja a seguir treballant, no? Per exemple, aquest dia 6 de juny a Madrid, a Leganés, hi ha un festival de música que a part de la recaptació es cedeix a 4 associacions, entre ella la nostra. Bueno, és un festival de música amb gent potent, que també és una manera de sortir de l'àmbit mèdic i de que es conegui a la malaltia, a l'associació i a la malaltia des d'un altre punt de vista, no?
3: Doncs ja sabeu, serà el 24 de maig a partir de les 9 del matí des del Parc de la Muntanyeta, que tindrà lloc aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Bea, com acabem? Què és el que t'agradaria dir? Animar tothom a participar. Vinga, què
4: pues,
3: fem?
4: Pues, efectivamente, me encantaría, ¿no?, animar a que nos acompañaran el día 24 al Parc de la Muntanyeta, que lucieran las camisetas que se han diseñado un año más, bonitas y llamativas, para hacernos visibles y con ese gesto de solidaridad, pues, brindarnos un rayito de esperanza.
3: Un rayito de esperanza, com aquests rayitos de sol, has vist, és que està tot, tot coordinat. Perquè el vostre símbol, i que portem avui les quatre, és el del girassol. Torna-ho a explicar, que és molt bonic, Bea.
4: Pues siempre lucimos, ¿eh? Como bien dices, Mónica, y tú lo luces siempre cuando estás a nuestro lado, un girasol. ¿Por qué? Porque las personas con esclerodermia, la gran mayoría de nosotras, tenemos el fenómeno de Raynaud, que de hecho, digamos que es el primer síntoma que da la voz de alerta de que puede haber una esclerodermia. ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud? Pues las manos, ante el frío o el estrés, se vuelven de color blancas, rojas, lilas, y como es por el frío, pues buscamos el calor, siempre buscamos el calor para que no aparezca este reino, como hacen los girasoles, ¿no? Buscando siempre el sol.
3: Que bé. Doncs que surti el sol, que sortirà segur el dia 24 de maig a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta. Tindrà lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. I avui ho hem parlat amb una voluntària de la Delegació de Catalunya molt activa, la Pilar Soler. Gràcies, Pilar, per venir avui al Dies de Ràdio. Que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies també a la vocal de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, la Mercè Piñero. Fins la propera, Mercè.
5: Fins aviat, Mònica.
3: I a la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, ens retrobem al voltant del 29 de juny, que és el dia quan es commemora la visibilitat de l'esclerodèrmia. Que vagi molt bé aquesta marxa.
4: Moltíssimes gràcies, Mònica. Moltíssimes gràcies de corazón.
2: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Ampules, 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació a Lleida. Ja a la tarda els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP. Restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits a quarts de final, el Benvibre Vigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.
1: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu. Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
4: Les 12 i 4 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio iniciem la segona hora del programa d'avui divendres. I també la segona part d'aquest espai, Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de l'Associació Sant Boi Comerç. I avui hem marxat, no, hem portat aquí al carrer Cristòfor Colom 54, Cheesecake House Sant Boi, i continuem nosaltres el gerent, el Jordi Mera. Jordi, estàs aquí, eh? Bon dia novament.
5: Aquí estic.
4: Doncs som-hi, perquè hem parlat moltíssim de Cheesecake, també d'aquests espectaculars, i no m'equivoco, espectaculars, esmorzar, dinar, que prepareu, però no hem parlat encara del cafè. que si bo és tot el que hem posat avui sobre la taula, el cafè què té? El cafè de Cheesecake House Sant Boi.
5: El cafè, quan abrimos la cafeteria, jo conocía al proveedor mío del café y le dije el proyecto que yo iba a hacer con el Cheesecake. Y vimos la zona geográfica donde estaba el local.
4: Sí.
5: Y él me dijo, tú aquí no puedes tener cualquier café. Entonces, con ellos conseguimos la exclusiva del café que yo tengo, por Moca. Por Moca no se puede tener, creo que tengo la exclusiva hasta más allá de la Plaza Cataluña en adelante. Y es un café que a nosotros, por ejemplo, hacemos un esfuerzo económico para tenerlo, pero es un café muy bueno, 100% natural, colombiano, una barbaridad de café. De hecho, hay mucha clientela que tenemos que nosotros no hemos hecho la publicidad y vienen por el boca a boca del café. Del café yo pienso que es una de las cosas más sibaritas que tenemos y que hay que tener a la hora de tener una
4: cafeteria. És el que anava a dir, perquè si teniu un establiment d'aquestes característiques, amb aquests esmorzars de molta qualitat, amb aquests cheesecakes artesans de molta qualitat, ha d'estar acompanyat per un cafè també d'una certa qualitat, no?
5: Claro, no puedes luego terminar la comida. Es como yo digo, el cheesecake a veces es el postre de una gran comida, ¿no? Claro. Un gran final. Si no tienes un gran final, puedes estropear toda la comida. Pues yo con el café lo califico exactamente igual. Yo creo que tener un buen café o... Yo tengo muchísima gente que viene solo por el café.
4: Sí, de
5: unido. Sí, son muy cafeteros y cuando ven que está el café allí es devoción por ese café.
4: Que fantàstic. Doncs hem parlat de tot el que teniu, o quasi tot el que teniu. Ens agradaria saber també, Jordi, en què estàs ara investigant, perquè clar, tot això de fer nous sabors de cheesecake porta un temps d'investigació. Ara què tens sobre la taula?
5: Hay que hacer investigación y muchas pruebas y muchas cosas. Mira, ahora sobre la mesa tenemos un cheesecake de cerveza artesana.
4: Ay,
5: que nos tiraron la onda una cervecera en Barcelona. En cuestión de los cheesecakes, que se interesaron por los nuestros y demás, y como conocían ya el tema de la alcachofa, pues entre los dos dijimos de hacer unas pruebas y a ver si podemos dar con la fórmula del cheesecake de cerveza artesana. Ya hemos hecho unas pruebas, vamos haciendo.
4: ¿Y qué tal el gust? Suau, imaginen que ha de ser suau, però ha de ser suau, ¿no?
5: Muy peculiar, pero yo todos los cheesecakes que he tenido así que o cosas nuevas que se hacen, siempre los pongo en vitrina, siempre es la condición que no es una exclusiva para el cliente, pero sí que siempre lo pongo para los clientes de Cheesecake House también, a la hora de probarlos. Ya te lo piden, ¿eh? Cuando se enteran que estás haciendo algo nuevo, ya te lo
4: volen provar. Piden. Si et demano un ranking, ¿quins són els tres tipus de cheesecake que més es venen?
5: Los de la casa, los primeros, pistacho, kinder, y ya tiramos para chocolates, ya tiramos para sabores especiales. Pero los tres primeros son los dos de la casa y el pistacho.
4: Tot això el que veneu a porcions, no?
5: A porcions
4: sencers, per exemple, per aniversaris, per esdeveniments.
5: Clar.
4: Tot això també ho feu, no? Reserven cheesecakes, no sé, els que siguin, un, clar, dos, quatre, cent, és igual.
5: Sí, n'hi ha una carta explicativa, a l'Instagram sobretot, el Cheesecake House and Boy, n'hi ha una carta explicativa i demanant-lo 24 hores abans es fa el cheesecake, ho vens a buscar i de lo que tu vulguis, el sabor que vulguis, la mida que tu vulguis, n'hi ha un parell de mides, 28 centímetres i 22, i les porcions. Llavors, en un 28 centímetres tu le pots treure unes 14 racions, que és el que ja tu fas el complement del teu esdeveniment i veus el que necessites. Però sí, el més normal que tenim són encargos. O sea, el fin de semana son cumpleaños o eventos o demás.
4: Cheesecake House Sant Boi, al carrer Cristòfor Colom 54. ¿Por qué creieu que es important formar part de Sant Boi Comerç, Jordi?
5: Por cómo se mueve. Yo con Sant Boi Comerç se han movido muchísimo. O sea, a mí me han ayudado sobre todo con la alcachofada, que ahí es donde empezó un poquito antes empezó nuestra relación. He visto una profesionalidad y una manera de volcarse con el comercio. Porque lo que hicieron en la alcachofada, tanto Sant Boi Comerç como el Ayuntamiento, fue una demostración de buen hacer y de una coordinación absoluta. Yo he tenido el placer de vivir esta alcachofada de principio al final, con la carchotapa y con la alcachofada final, y te digo que el organismo de Sant Boi Comerç se ha movido una barbaridad. Y ahora con cosas personales o contractuales de licencias y no, igual. Me han solventado un montón de historias. No, yo con ellos muy contento y los recomiendo a todo el comercio de Sant Boi. Yo pienso, soy de los que barre para casa. Yo soy de los que hay que consumir, por ejemplo, yo siempre trabajo producto de temporada. cuando hay que trabajar la alcachofa del parque agrario, uh-huh, cuando hay que hacer estas cosas, todo lo de más proximidad posible.
4: És el secret de la qualitat.
5: És que si no, no ho tens.
4: I tant. Cristòfor Colom, 54, Cheesecake House, Sant Boi, on us trobem a les xarxes?
5: Com a Cheesecake House en Instagram, en TikTok i en la... A la web no, està en construcció encara.
4: Bé, i allà a Instagram també tenim això que deies,
5: sí,
4: per Instagram, poder encarregar
5: tota la informació, tot tipus de... Tenim el telèfon meu, està tota la informació ben puesta.
4: Que el telèfon és el 619-72-60-43.
5: Correcte.
4: Cheesecake House Sant Boi, és aquesta altra manera de gaudir de les postres, de l'esmorzar, del berenar, d'un bon sopar, d'un bon final de sopar. Un cheesecake serveix per tot,
5: exacte,
4: no?
5: Exacte, així és, així lo trata la gente.
4: Sí, oi que sí? Jo. És així.
5: Lo importante es darle el máximo mimo posible a todo el producto que sale de, por lo menos en mi casa.
4: Però hem dit que feu uns grans esmorzars, sí, que serveixen de dinar. Què prepareu avui? Vinga, què teniu al taulell? Per si algú que ens escolta, mira, el nostre tècnic de sol, Albert, mira, Pilar, té gana. Vinga, què fem?
5: Hoy tenemos unos boquedillos de lacón con pimentón ahumado de la Vera,
4: sí,
5: que son un espectáculo, acompañado de sus olivas partidas artesanas también y unas patatitas también artesanas, hasta las patatas fritas son artesanas, son muy buenas, son muy buenas.
4: Qué bé.
5: Sí, y cada vez la gente le está gustando más, gracias.
4: Molt bé. I si no ens agrada la con, què?
5: Bueno, teniu tortillas, tortilla de queso azul, tortilla de... Teniu els bocates de pernil, el embutido es de primera calidad también, viene todo de Puigrei.
4: Mm, amb el pa de la colònia.
5: Ah, amb el pa de la colònia, que ja no podia faltar.
4: Que més volem, i un bon cafè després, i un cheesecake, escolta.
5: Ja, mejor no lo puedo poner ya.
4: És fantàstic. Doncs avui hem conegut ben de prop a Cheesecake House Sant Boi.
3: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
4: Clar, Jordi, em queda una pregunta i marxem, que tens molta feina. Jordi, algú ens escolta i diu no, a mi no m'agrada el cheesecake. Què li diem? No m'agrada, potser no l'ha provat, però diu, a mi no m'agrada.
5: Bueno.
4: Com l'acabem de convèncer? Perquè potser no l'ha provat.
5: Bueno, jo l'animaria primer a que lo provés. Això lo primer.
4: Clar.
5: Primer preguntar-li per què no li agrada. Buscar el punto que a lo mejor no li agrada perquè no li agrada el queso de cabra, o no li agrada, mm-hmm, perquè no li agrada el tal. Perquè jo tinc molta gent que no li agrada la tarta de formatge.
4: Però els teus sí que li agraden.
5: Però, sin embargo, ha provat un pistacho, o ha provat un kinder, o ha provat cualquier uno de los sabores, y ha dicho, están enganchados. Mm-hmm. Y así tengo más de un cliente que están enganchados. Primero tiraría por aquí, si no, pues la carta es grande y puede tirar por muchos más sitios.
4: Doncs avui hem entrat en aquest món, que és un món, tot el món del cheesecake, i en aquesta ocasió el nostre, el Cheesecake House Sant Boi, que està al carrer Cristòfor Colom 54, telèfon 619-72-60-43, i a l'Instagram us busquem també com a Cheesecake House Sant Boi. Doncs un plaer de veritat conèixer avui el gerent d'aquesta botiga Sant Boi, d'aquest comerç, que és el Jordi Mera. Jordi, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu, Marina.
4: Gràcies per venir per primera vegada a la ràdio. No serà l'última, ho saps?
5: Perfecte. Quan tu me cridis, aquí estic.
4: Moltíssimes gràcies. I d'aquí un mes vindré, perquè dius que estàs preparant el sense lactosa i vull ser de les primeres persones
5: amb
4: intolerants a la lactosa per provar-ho. Gràcies, Jordi.
5: Gràcies,
4: un plaer.
5: Gràcies.

0: 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
4: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
3: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
5: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Les 12 i 19 minuts al matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, dèiem que el proper diumenge, 17 de maig, i a partir de 6:45 de la tarda, en el marc de la Festa Major de Sant Boi, tindrà lloc aquest espectacle de creació comunitària que ja coneixem de l'any passat, Marianao surt a escena. S'ha realitzat des del projecte Comunitart, enguany amb el títol Paper i llapis, i ara per què lluitem? Doncs en parlem perquè aquest espectacle, com ja sabeu, és de creació comunitària, està organitzat per la Companyia de Teatre de Sant Boi Embrutats amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Doncs som-hi perquè tenim protagonistes, estem a les portes d'aquesta estrena i crec que hi ha una miqueta, no gaire, nervis. Un dels responsables d'aquest projecte, Jordi Dragón, què tal, Jordi?
2: Molt bon dia, Mònica.
1: I algunes de les participants d'aquesta segona edició, que és la Marta Barbero. Marta, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
1: I l'Andrea Martín. Què tal, Andrea? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs som-hi, Jordi, segona edició, segon any d'aquest projecte comunitari. Clar, algú podria pensar, bé, ja tenen experiència, és el segon any, ja tot està més controlat, però no ho sé si serà així o no, perquè tots els espectacles són diferents,
2: clar.
1: Els protagonistes també, l'itinerari inclús és diferent, l'argument també, per tant, és quasi començar de zero?
2: Més o menys. L'any passat vam trobar una fórmula que funcionava i realment hem volgut tornar a apostar per aquesta fórmula, no? Ja vam comentar l'últim cop que oferim unes píndoles formatives i després unes sessions de creació, sí, on ja comencen a crear els propis participants l'espectacle, però com tu deies, és un espectacle nou, amb gent nova. Sí que és cert que hi ha alguns participants que sí que retornen de la primera edició, però és tot nou, nova escenografia, nous participants, nova història. Aleshores, hi ha nervis i moltes ganes de que el poble i la ciutat pugui veure aquest espectacle que hem preparat per tothom, pel barri.
1: Doncs som-hi, perquè obríeu inscripcions a partir del 16 de febrer. Va haver una fase formativa al mes de març, 7, 14, 15 de març, després una fase creativa i assaig uns quants caps de setmana d'abril i algun dia de maig, i ara sí, hi arriba l'estrena, que serà aquest proper diumenge, dia 17, a partir de 6:45 de la tarda. Andrea, Marta, per què us vau inscriure?
4: Doncs jo perquè l'any passat els vaig veure, tinc una amiga que va fer l'espectacle, i em va agradar moltíssim, em va sorprendre... la història, tot, em va agradar molt i vaig pensar que podia ser una experiència molt xula, i quan vaig veure que obrien inscripcions vaig pensar, i per què no? I res, em vaig apuntar.
1: Era la primera vegada que feies teatre?
4: Era la primera vegada que feia teatre, per això va ser una mica un dubte, però tenia molta curiositat, tenia ganes de donar aquest pas i vaig dir, pues, anem a provar, no?
1: I la Marta, per què et vas inscriure? Doncs
3: pues mira, jo vaig veure al WhatsApp de l'Ajuntament de Sant Boi, vaig veure aquesta convocatòria, em va cridar l'atenció, vaig mirar per Instagram a veure si els localitzava, a veure de què es tractava, i realment, em va cridar molt l'atenció, em va cridar molt, tot el que em va faltar temps per inscriure'm. Jo sí vaig fer teatre quan era jove i sempre m'ha agradat moltíssim, i vaig pensar que era una nova experiència perquè no té res a veure amb el teatre clàssic, no? És totalment diferent, és molt, molt, molt, molt interessant.
1: Doncs parlem de la història d'aquest any, perquè de veritat que serà, jo crec, màgic i emocionant, perquè és una història, a més, molt vinculada al barri de Marianao. El títol és Paper i llapis, i ara per què lluitem? I és una lluita, precisament una lluita veïnal de fa molts anys, a més una lluita per una demanda cultural, no?, i educativa i formativa. Per tant, és, jo dic, una barreja explosiva aquesta, Jordi?
2: Sí, és una bogeria. Vam partir de que aquest any és el 50è aniversari de l'Associació de Veïns de Marianao Poblet, i vam dir, per què no agafar això com idees, no?, per començar a crear. I després de tenir diferents sessions, i alguna d'elles amb alguns membres que participen activament al barri Marianao, en diferents entitats, vam poder escoltar aquesta història. Ens va cridar molt l'atenció, tant a nosaltres, l'equip, com als propis participants, i vam dir, per què no tirem per aquí aquesta lluita veïnal de molts nens i nenes que van estar sense escolaritzar-se, i de fet és la història de com es crea l'escola Antoni Gaudí, que aprofitant que és l'any Gaudí, sí, doncs tot té com molt de sentit.
1: De fet, per això sortireu des de la plaça Generalitat, naixerà allà aquesta segona edició diumenge 17 a partir de 6:45 de la tarda i finalitzarà l'escola Gaudí. Quin és el recorregut que fareu?
2: Correcte. Aquest any fem només dues localitzacions. Comencem a la plaça de la Generalitat, que amb la història també té molt de sentit, perquè és on es trobaven aquests nens i nenes sense escolaritzar a fer les classes. S'ajuntaven a les places amb mantes i intentaven aprendre com podien, a les condicions que podien. I comencem allà l'espectacle, baixem tot recte amb una transició amb percussió xulíssima, amb una batucada brutal que podreu veure diumenge, i baixem pel carrer Rosselló i ja girem per entrar pel pati de l'escola Antoni Gaudí, que és on acabarem l'espectacle amb la gran inauguració de l'escola.
1: Fantàstic. Marta, quin paper fas?
3: Jo sóc una jubilada, perquè, com veuran, hi ha diferents generacions i jo sóc la generació dels grans, que, molt bé, jo estic molt contenta amb el meu paper.
1: I l'Andrea?
4: Doncs un dels papers, explicaré un, sóc una mare que està implicada en la lluita per aconseguir l'escola.
1: Aneu pensant una de les frases que dieu i ens la interpreteu aquí en directe? L'aneu pensant? Aneu pensant-la, que ara us escoltem. Jordi, el que voleu també, i sempre ens ho dieu, és que la gent us segueixi en aquest recorregut.
2: Correcte.
1: Perquè és una manera de viure el teatre al carrer. Com ho fem? Què els hi diem als santboians i santboianes per aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda?
2: Doncs que vinguin amb ganes de gaudir, perquè és un espectacle per gaudir. Sí que té una part emotiva, que jo crec que toca una mica la fibra per la temàtica de la que parlem i que al final és una lluita veïnal, però sí que volem crear una gran festa i que gaudeixin amb nosaltres. Aleshores, sí que comencem asseguts veient l'espectacle a aquesta plaça Generalitat, però hi arriba un moment en el que hi ha celebració, hi ha festa, i fem doncs tot aquest recorregut amb batucats de l'ala per arribar fins a l'escola Gaudí i aconseguir, ara sí, aquesta inauguració. Així que la transició, aquest camí, no és únicament un em moc d'una plaça a una altra, sinó que podem dir que és també una escena en si mateixa.
1: Aquí només tenim a dues de les persones que formen part d'aquest equip. Però vull que esmentis el número de persones, de la primera a l'última, els noms no, perquè són moltíssimes.
2: Són molts.
1: Però sí, quantes persones han estat al costat, al davant, al darrere, d'aquest Marianao surt escena, paper i llapis, i ara per què lluitem?
2: Doncs a l'equip serem gairebé uns 50, comptant tota la gent que hi ha darrere,
1: perquè que són igual d'importants.
2: Sí, tenim de participants, aquest any tenim 30, 31 si comptem un bebè que acompanya a una de les participants que ha vingut amb el seu fill, de petit, que té 10 mesos, vull dir, molt petitó. Però hi ha molta gent darrere que també forma part d'aquest espectacle, com totes les persones que ens han ajudat a construir l'escenografia, tot l'equip artístic que estem darrere del projecte, la batucada, bueno, un munt d'entitats que ens han ajudat a fer que aquest espectacle sigui possible.
1: Estem parlant d'aquest espectacle de creació comunitària, organitza la companyia de teatre de Sant Boi Embrutats amb l'Ajuntament de Sant Boi, que l'escenificació, no el pujar a l'escenari, sinó trepitjar carrer i fer del carrer un escenari, serà diumenge 17 a partir de 6:45 de la tarda. Com neix, Jordi?
2: Com neix aquest projecte? Doncs abans ho parlàvem just amb l'Andrea i la Marta, que neix amb una inquietud de voler apropar les arts escèniques a tothom. Sí que és cert que és ideal formar-se, i nosaltres recomanem i estem super a favor de formar-se per aprendre aquesta disciplina artística, però al final també és una manera d'alliberar-se, de passar-ho bé, de conèixer gent i de fer barri. I el projecte neix una mica amb aquesta filosofia d'apropem les arts escèniques a tothom, algú que hi hagi fet i que ho hagi deixat, algú que estigui fent ara mateix o algú que no n'hagi fet en sa vida i amb 60 anys tingui ganes de llançar-se a la piscina amb nosaltres i passar-ho bé amb un munt de gent que coneixerà i que, bueno, amb les dues edicions s'ha comprovat que es creen uns vincles xulíssims i és com una petita família la que es crea aquí.
1: Volem que aquesta entrevista serveixi una miqueta d'assaig, eh? Per això, Marta com Barbero, endavant, t'has de concentrar d'alguna manera perquè diguis alguna de les frases que diràs diumenge.
3: Vale, ja.
1: Vinga, ja. Marta Barbero, endavant.
3: Anem a la tele i que tothom sàpiga el que està passant aquí.
1: Un aplaudiment.
2: No? Molt bé.
1: Doncs ara t'escoltem, Andrea Martín, en aquest assaig de divendres abans de diumenge.
4: D'acord. Sí, ja ho sé, però si no hi vaig, segur que no servirà.
2: Molt bé, també.
1: Hi ha hagut molta feina prèvia a aquesta escenificació de diumenge, Jordi.
2: Sí, sí.
1: Persones que, com deies, s'han dedicat potser fa temps al teatre, altres persones que no s'havien dedicat mai a fer teatre, persones que sí que fan regularment. Hi havia una barreja interessant.
2: Hi ha una barreja de tot, i de tot vull dir tot són edats, són experiències. De fet, tenim gent que ha participat a la primera edició de Comunitat i gent completament nova. Aleshores, es crea un mix que tu de primeres podries pensar que serà un fracàs, serà un caos, però és que justament és la riquesa del projecte i gràcies a totes aquestes experiències, aquestes vivències i aquestes diferents edats, d'una nena petita de 6 anys té unes ocurrències i una imaginació boja, i una persona amb experiència amb uns 50 anys també la té. Aleshores, es crea un mix que és meravellós i és brutal.
1: Com valoreu aquests caps de setmana d'assaig? Perquè han sigut uns quants, després de la creació col·lectiva, han sigut uns quants caps de setmana d'assajos intensos. Com ho heu viscut, això?
3: Bueno, la veritat és que ho he viscut, a part de que m'ho he passat pipa, i el diumenge no tothom li agrada estar per això, a mi m'ha entusiasmat. És que ens han fet viure aquesta experiència d'una manera com molt maca, no? O sigui, jo els hi tinc de donar les gràcies amb brautats perquè, vamos, per mi ha sigut algo fora de lo normal.
1: I a tu, Andrea?
4: Doncs sí, per mi ha estat, bueno, meravellós. Ha sigut un procés que no m'imaginava que fos així. Al principi penses teatre, et donen un paper, no? I com hem anat creant, què penses jo? Què crearé si mai he fet teatre, saps? És a dir, no tinc ni idea. I com ens han anat dirigint, com ens han anat proposant, com el respecte cap a tots, cap a les idees. Realment, l'any passat ho vaig veure des de fora, em va agradar molt, però viure-ho des de dins és un regal. I també donar-vos les gràcies a tot l'equip.
2: I a mi m'agradaria agrair també a vosaltres dos que us tinc aquí, però a tot l'equip de participants, perquè el que deien elles, ha sigut un procés molt fàcil, però perquè tothom estava disposat a donar-ho tot, amb moltes ganes i amb sempre amb un sí per davant. Aleshores, tot ha sigut, com el que deia, no? Un mix perfecte que ens hem entès molt bé i ha pogut sortir la peça que podreu veure diumenge.
1: Doncs serà diumenge, 17 de maig, a partir de 6:45 de la tarda, en el marc de la Festa Major de Sant Boi, aquest espectacle de creació. Marianao surt a escena enguany, paper i llapis, i ara per què lluitem? Suposo que en aquest temps heu tingut també l'acompanyament de l'Associació de Veïns i Veïnes del Marianao Poblet, no?
2: Correcte, sí, sí. Com deia abans, va venir una persona de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns, conjuntament amb diferents entitats, per explicar-nos una mica alguna de les seves lluites, com va néixer, quines històries van passar. Un dia, de fet, d'aquests dies de creació, el vam dedicar a fer una roda de premsa. Ens vam dividir en diferents grups i cadascú era un equip de reporters i reporteres que havien de fer una petita entrevista a cadascun d'aquests integrants, tant de l'Associació de Veïns com de la Fundació Marianao, com de, bueno, diferents entitats vinculades amb el barri. I d'aquí vam treure moltes històries i moltes idees molt bones, que moltes d'elles les hem pogut utilitzar a l'espectacle.
1: Andrea, per què no ens hem de quedar a casa diumenge i hem de sortir al carrer a gaudir del vostre espectacle?
4: Doncs mira, perquè serà emocionant. Realment, és a dir, jo estic a vegades fent l'obra i hi ha moments que se'm cauria la llàgrima i hi ha moments que riem molt. Jo no m'ho perdria. No m'ho perdria perquè, a més, sí, tant de bo l'any que ve es pogués fer, i moltes persones que potser ho esteu veient dieu, ostres, doncs potser em dono l'oportunitat l'any que ve.
1: Com vas fer tu.
4: Exacte.
1: Marta, per què hem de venir diumenge?
3: Pues estic d'acord amb l'Andrea. Penso que ningú es té de quedar a casa. Tothom a la plaça de la Generalitat diumenge a les 18:30, perquè serà una vivència que potser l'any que ve voldran participar-hi. Mm-hmm.
1: Perquè hi haurà tercera edició, Jordi.
2: Clar,
1: no,
2: això...
1: No ho pregunto, ho dic.
2: Nosaltres estaríem encantats de poder fer una tercera edició. Sí que ara mateix doncs, és una incògnita, no ho podem assegurar, però per nosaltres ja sabeu que ens encanta, és un projecte que creiem que enriqueix molt a totes les persones que participen, enriqueix el barri i ens enriqueix a nosaltres com a companyia que al final, tot i ser formadors, també ens omple molt tot això que estem creant amb ells i elles. Així que per nosaltres tornaria una tercera edició, però no ho puc confirmar perquè estan a l'aire, no se sap.
1: Confiem que sí i aquí estarem per explicar-ho. Jordi, per què no ens quedem a casa diumenge? Hem de venir a trepitjar carrer al barri de Marianao.
2: Hem de trepitjar carrer perquè és festa major, hem d'anar al carrer, per això no ens tanquem a un teatre, sinó que ho fem al carrer, perquè hem de veure cultura, hem de veure teatre i hem de veure els nostres veïns i veïnes, que al final són els que són. Són veïns i veïnes d'aquí, de la ciutat de Sant Boi, que surten a escena i es llencen a la piscina amb un espectacle preciós que segur que gaudeixen moltíssim.
1: Doncs ja sabeu, diumenge 17 de maig, en el marc de la Festa Major de Sant Boi, 6:45 de la tarda, des de la plaça Generalitat, acabarà l'espectacle a l'Escola Gaudí. Marianao surt a escena. S'ha estat realitzant des del projecte Comunitart. Enguany amb aquest títol, paper i llapis, i ara Per què lluitem? Un espectacle de creació comunitària organitzat per la companyia de teatre de Sant Boi Embrutats i l'Ajuntament de Sant Boi. Doncs moltíssimes gràcies a l'Andrea Martín, que vagi molt bé diumenge, molta merda.
4: Moltes gràcies.
1: La Marta Barbero, també moltíssimes gràcies, que vagi bé.
3: Gràcies, Mònica.
1: I gràcies també a un dels responsables del projecte, el Jordi Dragón. Jordi, una abraçada per tu, per tot l'equip d'Embrutats, i molta merda, molta.
2: Igualment, moltes gràcies i sempre és un plaer venir aquí amb tu.
1: Igualment, gràcies i que vagi bé. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Doncs som-hi, recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres. Encara queda 22, no? 22 minuts, 23 minuts per arribar a la una de la tarda. Banda sonora de Mortal Kombat 2. La teniu aquí, als cinemes de Sant Boi. I també teniu Super Mario Galaxy, Las Ovejas Detective, Movida Celestial, la que acabem d'esmentar, Mortal Kombat 2, Plató 3 i El Diablo Viste de Prada 2. I continua, sí, una setmana més, Michael. Una altra de les estrenes que teniu és Jugada Maestra. I és en aquest moment també quan obrim línies telefòniques, regalem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin 93 661 35 83 93 661 39 54.

0: Doncs som-hi, continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui és divendres, per tant hem de parlar de cinema, hem de fer les recomanacions habituals amb el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, que ja ens escolta. Jaume, bon divendres.
1: Gràcies, bon dia, igualment.
0: Bon dia, doncs som-hi. Un bon grapat de pel·lícules avui. Segurament, jo et deia, de les clàssiques, no? Cinema clàssic.
1: Sí, hem agafat una mica aquests anys 80,
0: sí,
1: és que tots siguin de 80, perquè el Mocambo és del 53, el Mon Oncle és del 51, però sí que, per exemple, Mona Lisa sí que ho torna a ser. En fi, que avui parlarem de pel·lícules que, no sé, de reconeguts directors de cinema, reconeguts almenys per aquells que hem tingut molta afició al cinema i que els tenim doncs, posats en un punt destacat de la seva qualitat, no? Molt, molt bons.
0: Doncs som-hi, doncs. Aquesta banda sonora que sona, que la deixem, l'escoltem. És d'una pel·lícula de l'any 1980, això que deies, dels 80,
1: sí,
0: la majoria, no totes, que és El misteri de Overval, pel·lícula dirigida, una pel·lícula italiana dirigida per Michelangelo Antonioni.
1: Un realitzador difícil d'interpretar perquè ell sempre inventava, com per exemple ho podem veure amb aquest, que és avantguardista segur, dels seus orígens en el desenvolupament dramàtic d'un univers personal centrat en la incomunicació. El realitzador italià va investigar sobre les possibilitats derivades d'utilització del color i a partir de Deserto Rocco, on va arribar a repentinar la gespa de color verd o les fulles dels arbres de gris per obtenir uns matisos impossibles d'aconseguir amb els miralls dels laboratoris o de les influències pop presents a Block Up. Són dues pel·lícules vitals de la seva carrera.
0: Per tant, va innovar.
1: Va innovar molt.
0: Va innovar en el cinema.
1: Sí, aquest és aquell que va innovar, que amb una petita sabata que es veia, doncs, de pas descobrir un cadàver i a partir d'aquí, doncs, hi ha tot un món de bueno, com a crim, vull dir, hi ha tot un món d'això fosc, oi, que descobrir-lo no deixa de ser una activitat policial que és necessari perquè no es descontroli tot, esclar, Això està més clar que l'aigua. Molt interessant, Jo, per exemple, amb aquesta pel·lícula és tota una experiència científica. Seria equivalent a qualsevol dels primers films d'Edison o dels Lumière amb l'evolució del llenguatge cinematogràfic. O sigui que això ja era també doncs, tot un repte per qualsevol cineasta, oi? Que encara que ens agradés els arguments quan era o quan hi havia qüestions tècniques superades, doncs escolta, era tot un goig. Molt interessant.
0: Molt bé, doncs tenim en compte aquesta proposta dirigida per Michelangelo Antonioni, aquesta que dèiem que és El misteri de Overval.
1: Això.
0: Som-hi, vinga, has dit Mogambo, has dit Mogambo, aquí sí que marxem a l'any 53.
1: 53, ui, que li segurem que era jo. Amb el Cargaibol, la Wagner, la Grace Kelly, evidentment, és el trio intèrpret per excel·lència, i en Donald Sidham, que és el que fa de marit, però paral·lelament també després el van posar de germà. Aquesta va ser una de les constants que es va produir a l'estat espanyol doncs amb la censura, no? Van canviar marit i muller per germans. I llavors hi ha un moment de la pel·lícula que no entens res.
0: Així de cop i volta? Ho canvien de cop i volta, vols dir?
1: Ho van canviar, sí, t'asseguro que sí, Vull dir, la Grace Kelly és la muller del Donald Sidham, no?
0: Sí.
1: I llavors el que va fer la censura espanyola i li va posar que eren germans, esclar. Llavors arriba amb un punt de la pel·lícula que quedes com desorientat.
0: Que no entens res.
1: Perquè esclar, hi ha com una vocació per part de la Grace Kelly en quant al Caregable que diu, bueno, i ara a què ve això ara? Si això no té cap mena d'importància, no? Vull dir, si són germans ja està bé, o no està bé, però no està bé perquè d'una manera o altra la Wagner també anava fent la viu-viu per allà, oi? Seduint i tot això. Però, clar, queda era com una mica molt confós, no? De fet, Mon Gambo no era sinó el remei de Terra de Passió, un melodrama ambientat a l'exòtica, o sigui, un mal d'ambientació exòtica, protagonitzat per Kay Gable i John Arlock i Mary Auster el 1932, fixa't, clar, Kay Gable és gran ja. 20 anys després, doncs aquest senyor, el senyor John Ford, doncs va repetir aquesta història, i és una història de, bueno, de simpatia, d'amabilitat. Jo crec que destaca sempre això amb el John Ford. Sempre hi ha, encara que hi hagi turbulències, vull dir, ho sap transformar, doncs, en relativa passivitat, no? I bueno, i et fa entrar en les històries d'una manera francament agradable, no? Bueno, la pel·lícula és de les que es veu molt bé, a mi m'agrada moltíssim. Quan la vaig veure per primer cop vaig dir, carai, quin pel·liculasso, no? I tot el que les vegades que l'he vist posteriorment, doncs la veritat també crec que és una pel·lícula per tenir-la com a punt d'homenatge de tant en tant, amb revisions i tot el que vulguis, no?
0: I abans parlàvem del director Antonio Ni, aquí parlem de John Ford, que és un altre dels grans dirigint pel·lícules.
1: Sí, molt gran. Bueno, ell va ser el que va inventar el western psicològic, diuen. Sí. Vull dir, jo me'n recordo de petitot, bueno, bastant jove, que érem un grup que fèiem cinema allà al Patronat a Cornellà, i llavors ens vam proposar estudiar la seva manera de fer el cinema, no? I vam agafar, evidentment, quina no, la sempre meravellosa, el meravellós western, no? Que va fer amb en John Wayne i tal. Ara no me'n recordo com se deia ara, però bueno, suposo que s'entén, no?
0: Sí.
1: I llavors la pel·lícula, doncs, veritablement tenia un munt de detalls i de fórmules i, en definitiva, de maneres de filmar i tal, que va resultar ser molt interessant. Vam fer un treball que encara guardo, evidentment, i aquest treball era per entendre més bé el cinema a partir de com el vam estudiar, vull dir, està molt bé, sí.
0: Molt bé, doncs Mogambo, que no sé si es pot qualificar també de western, o un western una mica diferent, amb alguns ingredients de western, per exemple?
1: No, el Mogambo està situat a l'Àfrica amb les caceres d'animals, allò d'aquestes companyies enormes, que el Gaibo és un dels representants que, bueno, que anaven a caçar bèsties, i aquestes bèsties, doncs, les portaven a circs i les educaven i tot això. No, era safaris, vull dir, una cosa francament estimulada, estimulable. Molt, molt interessant la pel·lícula, la veritat.
0: Per tant, bueno, però volia dir que tot el que va fer pel tema western potser ho va aplicar ara amb el tema safari.
1: Sí, també ho va aplicar, i tant que sí, i tant, bueno, perquè posava evidentment totes aquestes petites cosetes de riscos, de que sempre estessis una mica patint per un o altre, perquè, bueno, perquè hi havia les persones que no sabien massa bé on estaven i els riscs que passaven, no? I la veritat és que tot això ho va harmonitzar molt bé. Mogambo, jo crec que és de les millors pel·lícules que s'han fet sobre les caceres, molt interessant. Potser la superada pel Clint Eastwood, Casó Blanc, Casó Negre, aquella potser sí que la supera, no, el mateix Mogambo. Ja et dic, la va fer, o sigui, el Clint Eastwood, Allò era molt més profund, tenia tot una persona exactament igual que la Reina d'Àfrica, no? També, que aquesta és de John Huston. També és un aprofundiment sobre el que representa, doncs, un viatge, un risc, una guerra pel mig, i la veritat és que argumentalment és molt, és densa i molt interessant, naturalment, molt ben feta, La veritat.
0: Molt bé, doncs ja tenim a Mogambo, aquesta pel·lícula de John Ford, hem dit de l'any 1953.
1: Ara anem per la Mona Lisa. És una pel·lícula del 86, com he dit abans, Neil Jordan, és un realitzador britànic, irlandès, en aquest cas, que és el tercer que va fer, el tercer d'allò que es diu Percherón Mortal, l'excel·lent novel·la policia de John Franklin Bardeen, no és casual. No es tracta d'una adaptació, una adaptació de regla, però sí d'una recerca de situacions i personatges que tenen les seves arrels en la literatura policíaca, no? Concretament, el protagonista de Mona Lisa és un perdedor, un home que ha viscut de petites trapelleries fins que l'atzar el condueix a situacions cada cop més compromeses que acaben per espoliar-lo cap a les seves mans. No? Ell és un perdedor i, com a tal, mereix totes les simpaties, especialment des del moment que la seva cançó favorita és a la vegada a la versió de Mona Lisa, d'aquí el títol del film interpretat també per Nat King Cole. Molt interessant, no? Molt bé.
0: Pel·lícula del 86,
1: d'intriga,
0: no? Que
1: té dues pel·lícules més que són molt interessants.
0: Per tant, d'intriga, deia, Jaume.
1: Com?
0: D'intriga?
1: Entrevista amb el vampir. Jo crec que és una de les més potents que s'ha fet, eh? La va fer el Nate Dorman i treballa el Banderas i treballa, bueno, molta gent allà, eh? Michael Collins també i Joc de llàgrimes. Són tres pel·lícules de la seva filmografia que llueixen d'una manera molt especial i que acrediten, evidentment, tal com he dit al començar, que el senyor Nate Jordan és un cineasta de culte, eh? Per part nostra. D'acord?
0: Molt bé, doncs Mona Lisa, una altra de les propostes que avui ens fa el Jaume. I ara hem de continuar per comèdia francesa.
1: Sí, el Jacques Tati, amb la pel·lícula Mon Oncle, aquesta encara és una mica anterior, 51, amb Jacques Tati, Jean-Pierre Sola, Adrien Cervantes. Bé, bueno, un dels personatges d'aquest film és el propietari d'una fàbrica que viu en una casa ultramoderna on no hi manca cap dels electrodomèstics imaginats. O sigui, estaríem parlant d'un senyor, el senyor Jacques Tati, que el que posa en solfa en aquesta pel·lícula i en altres és precisament tot el que és capaç d'inventar l'home per tenir com una mena de confort excessiu, que en teoria l'ha de conformar molt amb la seva vida i de tot el que gaudeix, perquè tot això, evidentment, si no tens diners no pots fer, saps? I llavors, doncs, la pel·lícula parteix d'aquesta base i de l'estupidesa que això representa, també, és clar. I llavors és una pel·lícula molt interessant, precisament per adonar-nos d'on pot arribar això, l'estupidesa humana, no? De tenir fonts que s'engeguen soles, vull dir, tonteries d'aquestes que fan que la vida pugui ser senzillament agradable, però no pas molt bona, oi?
0: I la banda sonora va esdevenir després molt i molt coneguda, i és aquesta.
1: Sí, sí.

0: i que serveixen per informar d'una manera molt més completa, val a dir-ho. L'altra pel·lícula que tinc és de Roman Polanski, bueno, aquest no hi ha dubte, aquest és un figura total, a més amb dificultats de tota mena, polítiques, ideològiques i de tot, no? A la pel·lícula L'amor i la donzella, que la interpreten la Sigourney Weaver, Ben Kingsley i Stuart Wilson, Polanski ha conegut molt de prop l'horror. La seva mare va morir a Auschwitz i la seva esposa, segona esposa, fou una de les víctimes de l'assassinat ritual realitzat pels clan Manson. Recordem la pel·lícula del Tarantino, no? Mm. Així, el fet d'enfrontar-se a una obra d'aquestes característiques és un fet previsible, tant pel seu repte moral com artístic, ja que l'obra d'Ariel Dorfman és claustrofòbica en el seu joc dramàtic i esdevé obsessiva. Director turmentat i probablement dotat per plasmar l'angoixa i els ambients tancats, Polanski fuig de trucatges narratius i afronta el repte amb les situacions en gairebé un espai únic, una casa a prop del mar, en un país indeterminat de Sud-amèrica que ha superat el drama de la dictadura amb el protagonisme d'un matrimoni i un metge, probable butxí a les inacabables tortures a un seguit de persones sospitoses d'afinitats antiestatals. Fixa't tu quina riquesa de matisos, eh?
1: La mort i la donzella, oi?
0: La mort i la donzella, molt interessant. Pel·lícula, doncs, de Roman Polanski, que ja sabem que El pianista és una de les nostres suggerents, perquè allò és vital del tot, però en aquesta pel·lícula també llueix d'una manera molt especial, doncs, aquesta capacitat creativa del senyor Roman Polanski.
1: Sí, capacitat creativa, però a vegades complicat d'entendre, eh?
0: Sí, probablement perquè, bueno, perquè és el que he dit aquí al començament, no? És una realitat claustrofòbica, que d'una manera o altra costa molt de creure que sigui així d'espessa i fosca, no? I llavors, com que ell la treu tan contundent, tan potent, la veritat és que dius, home, però potser t'estàs passant de rotllo, no? I llavors, doncs sí, podries dir això també, de la seva capacitat, i tant. Molt bé.
1: Doncs molt bé, bueno, ens quedaria una o no? Com ho tenim, sí?
0: Quedaria una que podria ser El motí del Cain, de Edward Mitrick.
1: Sí.
0: Aquesta és del 54 també, porta molts anys, sí. Humphrey Bogart. Jo crec que Humphrey Bogart va estar molt bé, sobretot a La reina d'Àfrica, però jo crec que aquí té un paper molt difícil. Representa que és com un almirall d'un vaixell, no? El Cain, que d'una manera o altra ell és una persona que té un grau d'inseguritat en la seva personalitat, i llavors aquesta inseguritat li fa fer coses que no són allò que se'n diu compatibles amb allò que se'n diu seguretat, que cal que imprimeixin persones que dirigeixin precisament vaixells d'aquesta característica, no? Llavors, és una pel·lícula que ell acaba com que no sap ben bé què és el que ha de fer i fa coses que no toquen, que el que provoca és que el protagonista també de la pel·lícula, José Ferrer, doncs li prengui el comandament del vaixell, perquè podrien haver anat a parar amb una situació molt, molt fluixa, no? I llavors, a partir d'aquí, és quan es prepara ja cap a un final, en la qual es farà és un judici sobre l'estat mental del senyor Humphrey Bogart. Mm-hmm. És una pel·lícula que jo crec que és molt rica, molt, en tots els conceptes sobre la problemàtica mental. I llavors, doncs, jo la recomano sempre que puc, i avui, quan me l'he trobat a les mans, doncs la veritat és que dic aquesta sí, d'acord?
1: I com es tractava això l'any del que estem parlant?
0: Exactament, es tractava d'una manera que cinematogràficament, en aquest cas, ja t'asseguro jo que és molt rica, molt, i en canvi el que era el context social en què vivíem, i sobretot aquí, aquí no es tractava

0: anava gens bé, això. O sigui, es maltractava, s'aïllava, fins i tot es feien pràctiques que no eren de rebut, i tal. Sort que avui hem de dir que tot això ja ha millorat, i gràcies, jo crec, també a diferents persones que ens hi hem anat dedicant i que hem anat fent i descobrint, doncs, aspectes que són molt més favorables i que alliberen a persones encara que tinguin probablement un caràcter feble com el que té Humphrey Bogart en aquesta pel·lícula.
1: Molt bé.
0: És molt interessant, el judici final és molt bo també, eh?
1: Molt bé, i ambientada a la Segona Guerra Mundial, pel·lícula de l'any 1954, el
0: últim
1: de Kane. Doncs és una altra de les propostes que teníem per aquest divendres, aquestes pel·lícules que, si no heu vist, el Jaume, doncs, ens recomana que fem una ullada.
0: D'acord.
1: Doncs Jaume, que molt bé, que déu-n'hi-do la feina que tenim, per endavant.
0: Però molta, ja t'asseguro que tinc una pila de papers d'aquests que es garrifa i que no tinguis por, que tindrem informació de primera mà, una informació que l'he elaborat jo mateix a partir d'anys i anys d'anar escrivint i que evidentment no és que jo sigui el protagonista d'aquests escrits, sinó que sóc, doncs, un adaptador d'ells. O sigui que tenim molta, molta cosa per fer, i tant que sí.
1: Molt bé, Jaume, doncs mira, si et sembla, de totes les bandes sonores que hem escoltat, de les més conegudes, que era aquesta francesa Mon Oncle, i de la qual, doncs, hem estat parlant i dient això, que després va esdevenir aquesta banda sonora i va quedar com una de les conegudes del cinema francès, doncs mira, amb aquesta sintonia de fons, diem que bona setmana.
0: Gràcies igualment a vosaltres.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Fins aleshores, que passeu una excel·lent festa major de Sant Boi, avui, demà passat i el proper dimecres, dia 20 de maig. I recordeu que avui, a partir de les 10 de la nit, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major de Sant Boi. Molt bona Festa Major, fins dilluns!

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi.

0: Continua la tramitació, Sant Boi, del procés extraordinari de regularització per a persones migrants en situació administrativa irregular a l'Orvilà.
1: La mesura permet obtenir permisos de residència i treballar i treball a aquelles persones que acreditin una estada continuada a l'Estat, si com vincles socials o laborals. A Sant Boi, la xifra de població estrangera el 2025 superava els 10.000 al mes de gener i ja registra centenars d'altes amb l'objectiu de reduir l'economia submergida i garantir drets laborals. Mònica Murillo, cap de Serveis Socials.
2: Què vam fer nosaltres en un moment que se'ns comunica que això no es va fer oficial fins al 15-16 d'abril, i nosaltres la primera reunió on ens convoca la Generalitat per saber els passos que cal donar no es convoca fins al 21 d'abril, que és quan nosaltres iniciem com a Ajuntament tot el desplegament, quan ja tenim la certesa de com hem de fer aquesta gestió. Què vam fer com a Ajuntament a la que això es va sortir publicat és tenir un Excel on anaven recollint totes aquelles demandes que arribaven tant a l'IMAP com als serveis socials, de tal manera que quan tinguéssim la concreció del tràmit i la documentació, perquè penseu que el dia 16 ni tan sols teníem quin era el certificat de vulnerabilitat, el vam tenir divendres al migdia, per tant no sabíem a què havíem d'atendre, vam recollir totes les persones que s'adreçaven als nostres serveis.
1: Els i les usuàries rebran una autorització legal de residència i treball amb una durada inicial d'un any. I un cop finalitzat aquest període, les persones beneficiàries hauran d'acollir-se a les vies ordinàries previstes al reglament d'estrangeria.
0: Per a poder accedir-hi, caldrà demostrar que l'usuari o usuària es trobava a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i que hi ha residit de manera continuada durant almenys 5 mesos abans de presentar la sol·licitud. També serà imprescindible no tenir antecedents penals i no representar cap amenaça per a l'ordre públic, la seguretat pública ni la salut pública. Comentem l'estat d'aquest procés regulatori amb la Maria València, que és tercera tinenta d'alcaldia de l'àrea d'igualtat i ciutat cohesionada. Bona tarda, què tal?
3: Hola, molt bona tarda.
0: Posem-hi fil a l'agulla, parlem de xifres. Quantes persones ja tenen un projecte de vida aquí a Sant Boi i gaudiran d'aquesta regularització?
3: Doncs la veritat és que d'ençà que es va començar tot aquest procés hi han hagut moltes persones que s'han acostat a les nostres oficines i als nostres recursos per demanar informació i per rebre també ajuda i atenció en el procés de regularització. En el moment actual, a dia d'avui, des de Serveis Socials s'han gestionat 407 informes de vulnerabilitat, i és molta més gent també la que s'ha adreçat, però com que realment no tothom necessita, no totes les famílies necessiten d'aquest informe, potser posem mateix a la nostra ciutat a unes 800 persones. Com us dic, 407 són les persones que han rebut aquest informe de vulnerabilitat a data d'avui.
0: Els primers dies vam veure imatges a molts ajuntaments, només a Sant Boi, de llargues cues, desbordaments. De fet, Badalona o Hospitalet apuntaven a milers de cites i agendes plenes fins al juny, a més de serveis socials desbordats. No sé com ha estat aquesta organització de recursos des de la EMA fins a Cal Niño, Serveis Socials, per fer front a aquesta demanda. Com s'ha organitzat?
3: Doncs, sincera i humilment, nosaltres l'esforç evidentment s'està posant ara i les professionals estan fent una gran tasca com ho fan habitualment, però molts dels esforços es van posar també en la planificació. Des del Departament de Serveis Socials es va planificar de la millor manera possible amb anterioritat per poder donar resposta a la petició de la ciutadania, tant pel que fa a l'atenció i a la informació com pel que fa a la sol·licitud d'aquest certificat de vulnerabilitat social. Nosaltres, com us dic, no, la setmana anterior es van fer tots els preparatius justament per poder rebre a tothom que ho necessités. Els primers dies, sobretot al moment en què va començar la presencialitat en el procés, evidentment va haver gent, no?, que es va adreçar a l'EMAP. L'EMAP estava perfectament coordinat també amb serveis socials i es va fer tot un procés, no?, de derivació i de trucades directes a tothom que s'hi adreçava per poder donar cita prèvia. Això ens ha portat a que, malgrat els primers dies, podia haver gent, no?, fent consultes, però hem evitat aquestes cues. I ho hem fet deliberadament, perquè creiem que hem de donar dignitat a aquests processos. No cal estigmatitzar en esperes llargues, sinó a poder atendre les persones amb els espais i els temps que necessiten, i per això no hem intentat generar un model de planificació suficientment amb anterioritat com per poder gestionar les peticions d'una forma àgil. Fins al 30 de juny tot aquest procés estarà en marxa i estem donant cites a una setmana vista. Tenim grans professionals.

0: professionals en els serveis d'atenció directa a la ciutadania, a serveis socials, en concret també a l'oficina de suficiència material, a l'espai d'acollida, a Cal Niño, aquests serveis, i aquestes persones, aquests professionals estan fent una gran tasca com la fan, insisteixo, no, habitualment.
1: Fem-ho pràctic perquè al final tenim com moltíssimes dades, no?, i tenim molta informació del procés, però aterrem-ho tot cap als veïns i les veïnes, les famílies, al final, quines millores obtenen el dia a dia per construir un projecte de vida en aquest municipi, no?, que moltes persones volen que sigui com la seva nova llar, que tenen dificultats davant, moltes vegades per exemple, aconseguir un habitatge, no?, de manera estable. Quines són principalment aquelles millores que brindaran a les famílies?
0: Ho has dit molt bé, Daniel, la veritat, perquè és tenir drets, no?, el poder arreglar amb la tranquil·litat, amb uns drets més que guanyats, no?, en el seu espai, a la seva ciutat, no? I tu dius molt bé també el fet que són veïns i veïnes nostres, són ciutadans i ciutadanes, la majoria ja estan a Sant Boi, són de Sant Boi, i per tant, no?, tenen dret a aquest arreglament, a sentir-se part d'una ciutat, tenen dret a poder accedir des de aquest dret fonamental, no?, a l'habitatge, a un treball digne i en els espais de qualitat, no?, on accedim tots pel fet d'haver nascut aquí. Per tant, és un procés molt important, és un procés que hem de cuidar, és un procés que hem d'acompanyar i el que hem de donar, pues, la gran importància que té.
1: I també pel que suposa emocionalment, perquè abans ens parlaves de cuidar la gent, no?, quan fa el procés, les cues, i també pel que pot suposar, no?, perquè aquesta regularització pot ser l'inici d'un llarg camí on acompanyeu aquestes famílies per ajudar-les i fins i tot també que emocionalment se'n sentin part, no només per les coses més pràctiques, no?, com pot ser aconseguir una feina estable, aconseguir un habitatge, sinó també, per exemple, formar part de la vida cultural, no?, i trobar que potser aquí no és només un dormitori, sinó també és un lloc on poden fer cultura, per exemple.
0: Exacte, és perfecte això que comentes, no? Al final és el sentiment de pertinença, no?, que tots necessitem pertànyer en algun lloc i sentir-nos arrelats, no?, i això ens porta a poder desenvolupar també els nostres vincles, els efectius, no?, que serien la feina o seria el poder accedir a aquests drets, però també l'afectiu, no?, el poder generar un tipus de vincle que puguin reforçar les seves vides i que puguin garantir no només uns drets, sinó, pues, unes vides dignes, no?, un arrelament, no?, en les escoles, on van els seus fills i filles, en els entorns culturals, en els entorns esportius, en aquells entorns que a tots ens donen oportunitat de socialització, oportunitats relacionals i, com molt bé dius, oportunitats emocionals. Ho hem de cuidar, ho hem d'acompanyar com a administració pública i també com a ciutadans i ciutadanes de la mateixa ciutat.
1: Dins de, pel que fa més al procés, ho comentàvem abans, segurament siguin casos aïllats, però com es detecta a totes aquelles persones que s'apropen amb documentació falsificada?
0: Doncs això és veritat que és un cas, són casos més aïllats, no? Però sí que és cert, no?, que existeix un mecanisme que, a més, la policia, el cap de la policia local i els referents de la policia local van a treballar amb la gent de serveis socials, no?, amb els caps de serveis socials, per a aquesta detecció que tu dius. És un procediment que es vehicula a través de la Policia Nacional i que el que fa és això, no poder verificar la documentació aportada. Aquest és un procediment que es fa no només en aquesta situació, sinó es fa per altres processos, no?, que es realitzen a nivell administratiu i es vehicula, com us dic, a través de la policia local, de la Policia Nacional. És un fet aïllat, és a dir, hi ha moltes maneres de poder acreditar aquest arreglament i poder acreditar aquesta verificació de la documentació.
1: Pel que fa més a l'àmbit polític, en un moment en el que ens trobem de moviment a les esquerres, no?, moltes vegades es qüestiona la posició del Partit Socialista de Catalunya, si és esquerra, si està més cap a l'esquerra, cap al centre, aquest tràmit i també aquesta norma, aquest desplegament, no?, per cuidar la gent, també es posiciona políticament el que fa l'àmbit social.
0: I tant, és potser on més ens posiciona, no?, en el treball per les persones. No podem entendre una política d'esquerra, no podem entendre les polítiques si no és des d'aquesta mirada social, des d'estar al servei de les persones i de les seves necessitats. I la política municipal, no, a Sant Boi té aquest, aquest plantejament, ho té en l'ADN. Nosaltres no podem entendre el nostre municipi sense estar al costat de les necessitats de les persones. No fem màgia, no fem miracles, però sí tenim aquesta predisposició i aquesta voluntat d'atendre, d'entendre i d'acompanyar. En la mida en què nosaltres podem acompanyar aquestes persones. I jo sempre ho dic, i ho dic molt honestament, aquelles persones o que tinguin una situació complicada o que tinguin la necessitat d'adreçar-se, que ho facin també. És més fàcil adreçar-se i parlar-ne, i de vegades no tenim la solució, però com a mínim esborrem, no, la possibilitat d'adoptar de que l'administració no estigui al seu costat. La nostra voluntat en tot moment com a administració local està al costat, no? I com bé deies, les polítiques d'esquerra hem d'estar alineades en el treball per les persones, allunyades d'aquests discursos d'odi i aquests discursos de por que assenyalen els nostres veïns i veïnes que procedeixen d'altres indrets del món a assenyalar-los com a delinqüents. Això és jugar d'una forma molt bruta. El nostre lloc és estar al servei de les persones i atendre i entendre els nostres veïns des de la seva dignitat.
1: Ens parlaves de la comunicació entre persones, també d'aquests discursos d'odi. Hi ha un gran repte també de comunicació des de l'administració cap a fora, no? Perquè precisament davant d'aquests discursos, donem una dada, per exemple, segons la pròpia Seguretat Social, la població migrant aportaria a Espanya el 10% dels ingressos i rebria el 1% de les despeses, no? Com es comunica, o què gran repte, no, és comunicar això políticament per la gent, que aquestes mesures tenen cap i peus?
0: Sí, ho hem de fer. I mira, jo sempre agraeixo sempre quan em convideu a venir aquí a Ràdio Sant Boi, perquè sempre dic que sou una eina fonamental, perquè ara mateix tot allò que es comunica a través dels mitjans i allò que es comunica a través de les xarxes és una manera d'arribar, i ens correspon a nosaltres com a administració local posar en valor tot això, perquè justament, no, les persones que estan ara en aquest procés de regularització són el nostre futur. Són el nostre futur, i ho dius, i ho assenyales amb aquestes dades, i perquè siguin el nostre futur les hem de cuidar i les hem d'acompanyar en el nostre present per poder no només garantir els seus drets, sinó garantir els drets dels que ens envolten. Moltes d'aquestes persones són les que cuiden els nostres familiars en situació de dependència. Moltes d'aquestes persones estan realitzant tasques que sovint costa de trobar professionals que les puguin cobrir, no? I estem i estan contribuint, no, en el creixement econòmic, en el desenvolupament social de la nostra societat. Per tant, què menys, no, que dignificar-les i reconèixer-les.
1: Ho hem analitzat amb la Maria València, que és la tercera tinenta d'alcaldia de l'àrea d'igualtat i ciutat cohesionada. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Jornada de vagues generals i comarcals dels i les docents de Catalunya en reclam d'unes millores condicions per accedir als centres. A Sant Boi de Llobregat, docents com el Quim Lucha també s'associen per protestar per la situació a les aules.
2: Després de la primera de les tres jornades de vaga convocades al sector educatiu català, avui dimecres arriben les mobilitzacions sectorials al Baix Llobregat. Els sindicats mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació mentre esperen una reunió amb el govern prevista per demà dijous. Els sindicats, crítics amb l'acord signat recentment entre Educació, UGT i Comissions Obreres, consideren insuficients les mesures pactades. Entre les principals reivindicacions hi ha la reducció de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i millores salarials vinculades a l'IPC. El docent santboià i afiliat a la CNT, Quim Lucha, defensa que les protestes van més enllà de les condicions salarials del professorat.
3: La lluita salarial sempre és legítima i sempre ha d'existir, però a nivell mediàtic s'ha utilitzat per desacreditar la resta de reivindicacions. Si volem posar el focus en el que estem demanant, la reivindicació salarial és un dels punts que demanem, però nosaltres com a treballadors les nostres condicions de treball es veuran molt més millorades si, repeteixo, ens redueixen les ràtios, ens augmenten recursos i podem educar molt millor, i no si ens paguen 50 o 100 euros més.
2: Per avui dimecres, els sindicats han convocat una vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf, amb la concentració principal davant dels serveis territorials d'educació a Sant Feliu de Llobregat. Els convocants asseguren que mantindran les mobilitzacions si no hi ha avenços en la negociació amb el govern. En total hi ha 17 jornades de vaga anunciades per les properes setmanes.
1: L'agenda d'aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50 aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, que és presidenta de l'entitat.
4: Bé, doncs sí, ens fa molta il·lusió poder fer el pregó aquest any. Ens sembla com un reconeixement a la feina que hem estat fent durant aquests 50 anys i és un orgull per nosaltres poder anar representant el poble de Sant Boi arreu on anem a cantar. Ens hauria agradat poder fer alguna cançó, ja que és el que nosaltres sabem fer a l'hora de fer el pregó, però per problemes d'espai i tot això no és possible, però bueno, farem el que podrem.
5: Un pregó que podreu viure en directe a Ràdio Sant Boi. També us recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdireleu gairebé totes les jornades. A la Rambla de Rafael Casanova, en Pi i Maragall, o al carrer de la Cerdanya podeu consultar totes les afectacions o els horaris a santboi.cat.
1: La Festa Major s'inicia el divendres, però s'estén durant tot el cap de setmana amb actuacions musicals de talent nacional i local.
5: El divendres 15 a Malís, al Valdireleu, a partir de 11:15, i Seguretat Social a l'Agricultura a les 11.
1: Dissabte serà el torn de Miqui Núñez de l'Agricultura a 11:15 i amb el tribut Estopa de Cacho Cacho a 11:45.
5: També tindrem un gran nombre de sets de DJs, on una clau d'aquest any figura en el talent local, amb artistes com DJ Romero, Ferritista o els companys d'aquesta casa, Urban Stars.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Seguim repassant resultats esportius del cap de setmana. Perquè el poliesportiu, el primer equip femení del voli Sant Boi, aconsegueix una important victòria a l'Olivera després d'imposar-se 3-0 al voli Alella, segones classificades. Aquests 3 punts treuen a les santboianes de la zona d'ascens. Darai González és jugadora del primer equip.
7: Partit de dissabte passat contra l'Alella, la veritat que va anar superbé. Vam entrar molt motivats al camp. Sí que és veritat que al principi faltava com aquesta garra que tenim nosaltres quan celebrem els punts, però igualment ens vam mantenir molt en línia durant tot el partit. Veníem d'una setmana molt bona d'entrenaments, molt enfocades, i al final ho vam aconseguir 3-0 per nosaltres. I els partits d'aquesta setmana que ve ens enfoquem de la mateixa manera, estem molt, molt, molt preparades, jo crec, pel que ve, perquè estem entrenant a tope, tenim moltíssimes ganes i estem totes amb una energia molt positiva. Esperem guanyar els dos partits que queden i mantenir la categoria bé.
5: El primer equip masculí aconsegueix una gran doble victòria a l'Olivera a l'imposar-se dissabte 3-16-1 a l'Inef Lleida i guanyar 3-16-0 el Durà Blasat contra el Blume, sumant 6 punts que els treuen de la zona d'ascens directa i els posen a només un punt de la salvació. Josep Soler és jugador del primer equip del voli Sant Boi.
8: Aquestes dues victòries ens han vingut molt, molt bé. La veritat és que estem en una posició molt delicada de la taula i per almenys poder aconseguir el que és la permanència en primera catalana, doncs necessitàvem aquestes dues victòries sí o sí. Llavors, bueno, l'equip està, ja porta unes setmanes molt motivat per aquest repte i això s'ha notat en els dos partits que vam fer, on la veritat és que vam anar a tope durant quasi tot el partit i tothom va jugar molt bé, gràcies també als entrenaments que fem, que la veritat estan sent molt intensos. Per aquest cap de setmana, doncs també a tope, perquè també hem de guanyar sí o sí, i diria que el mateix per l'últim. És a dir, cada partit és una final.
5: A més, aquest cap de setmana encarem una de les retransmissions esportives més importants de Sant Boi en joc.
9: Clau, aquesta l'oi és clau.
10: La barrera, Biel Blanco, amb la bota dreta, Biel Blanco, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, Poble Mahomet, Ciutat Cooperativa, i a partir de les 6, Atlètic Vilafranca, Sant Boià, per la permanència dels dos equips. Ho podreu viure a la sintonia de Sant Boi en joc. Cel variable durant les pròximes hores amb alternança d'estones de sol i intervals de núvols, més abundants en alguns moments, però sense precipitacions destacables.
5: L'ambient es mantindrà suau al migdia i a primera hora de la tarda, mentre que la nit la temperatura baixarà de manera progressiva i deixarà una sensació més fresca. Es mantindrà una situació força estable, amb domini de clarianes i alguns núvols dispersos. No s'esperen canvis importants ni pluges destacables, i el vent bufarà fluix en general. Les temperatures es mouran amb valors similars o lleugerament més alts durant el dia, amb matinades fresques i migdies agradables. Podem esperar precipitacions a la tarda de divendres, que s'intensificaran al punt de les 6.
1: És tot pel que fa al temps. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 15 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb el Sempre és Massa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, a partir de les 8. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve d'hora començat a l'estat de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert contall. Ara la manifestació convocada a 2:15 de la tarda, que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és
9: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràtios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràtio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap president i ara mateix hi arribem a la seva part.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlament, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: He per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho van dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'hotel Solport serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off descens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes era que nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, bueno, esto es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és el segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt del líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicumanum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
6: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins, que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan començant començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
9: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:45 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja han estat sentit tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substituts de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
3: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
0: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
6: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
7: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
15: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
16: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
15: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
17: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
21: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que doni servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
20: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
23: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
22: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
24: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
22: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
3: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
6: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
3: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
25: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
26: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
25: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
3: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
28: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat, és un lloc fantàstic.
27: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic.

0: pisos 60 se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
1: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
3: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
4: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
3: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
5: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
3: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
6: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
7: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final, pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat, penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
6: Diumenge, a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Les històries

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

más. Que marxes com la sorra al vent. I els teus records.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa reobriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que en cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Andalusia posa avui punt final a la campanya per a les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir la majoria absoluta, mentre el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. Trump acaba la visita de dos dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Unió de Pagesos preveu una important davallada de la producció de peres aquest estiu. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que investigui per què una gran part de les flors no s'han acabat convertint en fruit. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I en directe, tot just tenim en marxa la setena etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix a 40 quilòmetres per la meta tenim un grup de 4 ciclistes escapats a més de 3 minuts de diferència del líder de la General, el gran grup, on hi és el líder de la General.
1: Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi de sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
0: 3CAT Info.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
2: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
1: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians d'en Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
2: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
1: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes sarauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
7: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
8: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
7: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
8: Qui estima la música, estima la vida.
7: Forever Joves. Forever
8: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Ja estem aquí, el Sempre és massa, el programa de la ment i dels problemes que podem tenir a la vida quotidiana. Hola, Jordi, què tal? Com estem?
2: Què tal? Molt bona tarda, família.
1: Hola, Eli, què tal?
3: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Jaume, estàs per aquí?
4: Jaume? Sí, estic aquí amb vosaltres, sí, encara que sigui una mica lluny.
1: Molt bé.
3: Sempre estàs al nostre costat.
1: Doncs avui tenim un convidat molt especial, no, Eli?
3: Sí, tenim el doctor Lluís Mauri, psiquiatre, i una vegada més doncs, ens complau doncs, tenir la seva presència, anava a dir, però és escoltar-lo. Bona tarda, Lluís.
5: Molt bona tarda, Eli, molt bona tarda, companys.
4: Molt bona tarda, què tal?
5: Hola, un plaer estar per aquí amb vosaltres una altra vegada.
4: Nosaltres també, la veritat.
3: Que bé, doncs avui tenim un tema que ens proposa el Lluís, que és trastorn límit de la personalitat, i pinta bé. Així que, Lluís, una miqueta, que ens posis una miqueta en context, com sempre, què és això de trastorn límit de la personalitat?
5: Vale. Bueno, per parlar del trastorn límit de la personalitat, primer hauríem de parlar de què entenem per la personalitat, no? Bueno, que és, òbviament és aquest conjunt de pensaments, de sentiments, d'emocions, de conductes que ens caracteritzen i que ens fan diferents d'altres persones, no? Primera característica. Segona característica és que han de ser trets estables en el temps. Això és molt important. La personalitat no canvia amb el temps. I els trastorns mentals poden canviar amb el temps, però la personalitat no canvia amb el temps. I per un altre cantó, per tant, depenen poc de les circumstàncies. La personalitat depèn poc de l'entorn. Són maneres de funcionar, és com el nostre sistema operatiu, per entendre'ns. És un concepte relativament similar a la identitat, i aquí l'utilitza de manera indistinta. Jo crec que són un pèl diferents. Identitat és allò que ens fa ser el que som, mentre que personalitat és allò que ens fa ser com som. Per posar-vos un exemple, si jo m'he de definir la meva identitat, jo em podria definir pues, que soc metge, soc psiquiatre, soc avi, tal. Això és, són característiques que em fan ser el que és en Lluís Mauri. Però com sóc jo? Pues sóc més aviat controlador, una miqueta evitatiu, això seria les meves característiques de personalitat. Això és el que seria diferent una cosa de l'altra, no? Es diu, en teoria es diu que està formada per dos components, no? Que seria allò que ve més genèticament determinat, que és el que se'n diu el temperament. El temperament seria la part de la personalitat que ve més arredada, diríem, a partir de la genètica. I allò que es va construint amb interacció, la interacció entre aquesta dotació genètica amb interacció amb l'ambient, que això és el que direm el caràcter. Per tant, la personalitat estaria formada per aspectes de temperament més biològics i per aspectes de caràcter més adquirits. No? Això pel que fa, primer, la definició de què és la personalitat. Segona definició, què entenem per una persona normal i què entenem per una persona anormal, que seria de què diríem que una persona té una personalitat anormal. Bueno, això ja sí que ens fiquem aquí en un jardí.
3: En un jardí, òbviament.
5: Hombre, imagina't.
3: Què és normal i què no és normal, no?
5: Exacte. Pot ser, hi ha qui diu que és una, es pot utilitzar l'estadística, segons les corbes de Gauss, pues tot allò que estigui a la cueta del 5% per dalt i els raros, per un cantó i per un altre, pues serien els que tenen personalitats anormals. Això és una definició més aviat tonguilla, clar, no et serveix, és molt operativa. Els que són inadaptats. Clar, això, la inadaptació de l'ambient depèn de l'ambient. És a dir, un tipus que sigui un lluitador amb un sistema dictatorial, pues és un inadaptat a aquest sistema, però és que potser és més sa ser un inadaptat en aquest sistema que no ser una persona sumisa que diu que sí a tot, no? Per tant, és un concepte una mica tèrbol, el de personalitat anormal. Llavors, en clínica, per definir una mica què entenem per un trastorn de la personalitat, bueno, sí que parlem de que han de ser patrons, ha de ser un patró, per tant, una manera de funcionar tant a nivell de relacions com a nivell de conducta persistent i estable amb el temps. És això que us deia abans, de que no és quelcom que et dura uns mesos, no. És el teu sistema operatiu, és la teva manera de funcionar, que és molt poc flexible, són estructures molt rígides que no poden deixar de funcionar com són. Això és molt important. Vull dir, la persona amb un trastorn de personalitat no és lliure de funcionar d'una manera o d'una altra. No, no, el seu sistema operatiu l'obliga a funcionar d'una determinada manera sempre, establement amb el temps, independentment de l'ambient i de l'entorn, no? I això, òbviament, el que els comporta és que són persones que tenen, xoquen molt amb la seva manera de funcionar i, habitualment, amb el seu entorn. Es diu que són egosintònics. Egosintònic vol dir que la persona, com que s'han anat construint des de la més inici de la infància, són així, sempre s'han viscut així. Per tant, ells no es viuen com a persones rares. És l'entorn el que els tipifica com persones fora de la norma, diríem. I, per tant, són egosintònics, vol dir que són sintònics amb la seva manera de funcionar. I es pot començar a parlar de diagnosticar un trastorn de personalitat a partir de l'inici de l'edat adulta. A vegades ja a l'adolescència hi ha apuntat maneres, però és a partir dels 18 anys que habitualment es parla de que un trastorn de personalitat podries arribar a posar el diagnòstic. Vale? Llavors, tot això és per arribar a què entenem pel trastorn límit de la personalitat. Trastorns de la personalitat en els sistemes de diagnòstic que utilitzem, que és bàsicament el DSM, que és el sistema americà, però també l'europeu, el de l'OMS, l'ICD, tipifiquen uns 11 tipus diferents de perfils de personalitat anòmals, no? I el trastorn límit de la personalitat, també anomenat trastorn borderline de la personalitat, és un d'aquests subtipus. I bàsicament, per el que es caracteritza aquest, és perquè és un patró d'inestabilitat, amb les relacions, d'inestabilitat amb la pròpia imatge que té la persona de si mateixa, d'inestabilitat amb els efectes i a més amb una notable impulsivitat. Bàsicament això és el que defineix el TLP, el trastorn límit de la personalitat. Sí.
3: A mi és que m'agrada escoltar el Lluís i podria escoltar-lo sense preguntar absolutament res, perquè m'encanta com s'ha explicat també.
1: És molt aclaridor i s'entén de seguida, no?
3: Sí, Lluís, comentes que una persona amb trastorn de límit de personalitat té inestabilitat i té molt d'impulsivitat.
5: Sí, sí.
3: Com afecta això, aleshores, en el seu dia a dia, en el seu...
5: Mira, hi ha una sèrie de criteris pel diagnòstic, per arribar a fer el diagnòstic d'un TLP, hi ha tota una sèrie de criteris que orienten, serien com símptomes, per entendre's, aspectes de la persona. Per un cantó, són persones que, això que us he dit de la inestabilitat en les relacions, el problema és que són persones que tendeixen a idealitzar molt a les persones quan les coneixen, tendeixen a idealitzar-les molt, per al cap de poc temps d'avaluar-les, li troben algun defecte o que la persona no respon com la persona amb el TLP esperaria, passen de la idealització a l'avaluació amb molta, molta, molta facilitat. Segona cosa que els caracteritza és que són persones que fan el que sigui perquè no els abandonin. Ells tenen... hi ha una dificultat en la construcció de la identitat, hi ha un fort sentiment de buidor a dintre d'ells. Són persones que quan es miren al mirall poden no agradar-se gens perquè el que veuen és buidor, no estan contentes amb la seva manera de ser. I llavors moltes vegades el que fan és dependre molt d'altres persones. Depenen tant que quan se senten abandonats perquè la persona havia quedat amb ells i no ha aparegut, per exemple. El fet de no aparèixer en una cita, doncs de repent la reacció va més enllà d'una frustració. És un sentiment d'abandono. I això inclús pot ser un motor d'autolesions o inclús de conducta suïcida en un moment determinat per descarregar el malestar que els hi pot arribar a provocar un abandonament, ja us dic, real o imaginari. Amb els pacients, per exemple, ens trobem quan tractem un pacient amb un trastorn límit de la personalitat, els moments crítics moltes vegades són períodes de vacances. Quan tu li dius a la persona, miri, recordi que dintre de 2 setmanes jo me'n vaig de vacances durant un mes, pues, bueno, no és gens infreqüent que aquell cap de setmana aquella persona faci un gest autolític o una autolesió, pues, pel fet de sentir-se abandonat pel seu psiquiatre, pel seu terapeuta, per exemple. el que us deia, la dificultat de construcció de la identitat, la impulsivitat que els fa ficar-se en lius, poden tenir lius amb sexe, amb conductes promíscues, amb consum de substàncies, amb joc patològic, tot allò que seria posar-se en situacions de risc, pues, perquè tenen com una dificultat a frenos, els hi costa frenar, llavors es poden ficar en mil lius. La inestabilitat afectiva, això són persones que poden passar de 0 a 100 en mil·lisegons i tornar al 0 en 2 hores després. Això és el que els diferencia del trastorn bipolar, per exemple, no? La diferència entre un trastorn límit de personalitat i un trastorn bipolar és que el límit pot estar eufòric i deprimit 3 vegades o 20 vegades en el mateix dia, mentre que la persona amb un trastorn bipolar, les fases depressives o les fases maníaques o hipomaníaques duren dies. Hi ha una inestabilitat en l'humor, també en l'afecte, però és de molt més durada les fases depressives o les fases hipomaníaques o maníaques amb el trastorn bipolar, mentre que el trastorn límit és establement inestable, per entendre's, no? El que caracteritza més el TLP és la seva, això, que establement és inestable, bàsicament, I el sentiment d'aquests crònics d'avui, el que us deia, hi ha episodis de ràbia, que poden ser completament desproporcionades, i com que hi ha aquest problema de construcció de la identitat, a vegades poden tenir com fenòmens, el que se'n diuen fenòmens micropsicòtics, que és que poden, se'ls pot anar al judici de realitat, poden perdre momentàniament el judici de realitat davant de situacions estressants, per exemple, però quan cedeix la situació estressant recuperen una altra vegada el judici de realitat, que això és una diferència en el diagnòstic diferencial amb les persones amb trastorns psicòtics, que encara que cedeixi la situació estressant no tornen a no recuperen tan fàcilment el judici de realitat. Això és el que caracteritza símptomes, diríem, el que tots aquests símptomes és el que ens permetrien pensar que estem davant d'una persona amb un perfil TLP, no tots, de fet els sistemes de diagnòstic ens diuen que només que tingui 5 d'aquestes característiques que us he anomenat, de les 9 em sembla que són en total, ja podem parlar d'una persona amb un TLP pròpiament, amb un trastorn límit de la personalitat. Després hi ha persones que no arriben a tenir, i clar, tot això és com una dimensió, hi ha persones que tenen trets de trastorn de personalitat. Seria quan hi ha menys d'aquestes 100 característiques, però que ja apunta maneres, no? Però seria com no tanta gravetat, per entendre'ns.
3: Sí, una pregunta que t'anava a fer, Lluís, era justament aquesta, no? O sigui, perquè de vegades tu pots ser molt impulsiu o pots ser inestablement emocional, però no necessàriament tenir un diagnòstic al darrere. Aleshores, has comentat que 5 de les 9 característiques, almenys l'has de tenir doncs, per diagnosticar-te com a TLP, no?
5: Però, exacte.
3: Perquè si no tindries trets de trastorn de
5: trets, sí, però per exemple que siguis una persona molt impulsiva sense vàries d'aquestes característiques, pues no t'apunta cap a un TLP, t'apuntaria potser cap a un trastorn de control d'impulsos, això podria ser, però no necessàriament vol dir que hi hagi un trastorn de la personalitat a sota. Hi ha algunes associacions que apunten cap al TLP, per exemple, es diu, Mary Fenelin, que era una psiquiatra novaiorquesa, deia que l'associació entre un trastorn afectiu, una depressió, per exemple, o un trastorn bipolar, o bipolar 2, amb hipomanies, per exemple, d'un trastorn afectiu o d'un trastorn d'ansietat, l'associació d'un d'aquests dos, amb un trastorn de control d'impulsos, tipus bulímia, amb les noies, o tipus abús de substàncies, això era altament predictiu d'anar a buscar un trastorn límit de la personalitat a sota, si es donaven aquesta constel·lació de símptomes. Llavors, moltes vegades els pacients no ens arriben pel seu trastorn, no et ve un pacient i et diu, mira, jo tinc un TLP. No, això és molt raro que et passi.
3: Sinó que vinguin per ansietat o que vinguin per un TOC o per
5: autolesions. Una cosa que és molt típica de les persones amb trastorn límit de personalitat és que tenen, al llarg de la seva vida, poden presentar molts tipus diferents de patologia. Per exemple, una persona que et vingui, que l'adolescència es tallava, que després va fer crisis d'angoixa, que després va fer uns episodis depressius i que, a més, va començar a consumir alguna substància i, a més, té un problema de menjar, i tu ja pots posar la mà en el foc, que aquesta persona, a part de tots aquests símptomes de superfície, diríem, a sota hi ha un TLP, quasi segur. Quasi segur. Llavors, això, a vegades no s'arriba a fer el diagnòstic de TLP fins al cap d'un temps. Això és una cosa. I una altra cosa que passa a vegades són els falsos TLPs. Hi ha adolescents que són destroyers, directament. O sigui, l'adolescent, clar, el que jo us he descrit és bastant un adolescent. Un adolescent és un tipus que ni té la identitat, està en construcció, és impulsiu, li fallen els frenos, és inestable, etc, etc, pues, dius, tots els adolescents són límits. Dius, ja.
6: Però aquests són els negativistes desafiants, no? Entenc?
5: No necessàriament, no necessàriament. El negativista desafiant és el que s'oposa a l'autoritat, bàsicament. No necessàriament és TLP. Poden compartir algun tret, però no necessàriament, no. El que em refereixo és que a vegades poses l'etiqueta d'aquest adolescent pinta cap a un TLP i li fas un retest al cap de 5 anys, te'l tornes a veure i no compleix quasi cap dels criteris. És a dir, que s'ha anat com madurant el seu sistema operatiu i ha deixat de complir criteris de TLP. Per tant, hi ha falsos diagnòstics també en l'adolescència.
3: Ah, per això comentava abans, no?, que com detectes que realment sigui un TLP, perquè potser és que només està falta d'estima o d'autoestima o que tingui doncs, aquesta impulsivitat o aquest caràcter que deies abans, i com arribar a aquesta conclusió o aquest diagnòstic de que realment és un TLP, no? O sigui, perquè potser té altres característiques com a adolescent.
5: Arribes com arribem amb tot en psiquiatria, per uns criteris diagnòstics. Clar. Si compleix aquests criteris diagnòstics, pues, els psiquiatres ens hem posat d'acord que si compleix cinc d'aquests criteris, pues, amb això li direm que aquesta persona pateix un trastorn límit de la personalitat. Amb tota la crítica que es pot fer a aquest sistema de diagnòstic, perquè quasi res en diagnòstic té marcadors biològics. Per tant, bueno, pues, arribem a diagnòstics per consens, el consens dels sistemes de diagnòstics que ens venen determinats per, ja us dic, per l'escola americana o per l'escola europea a través de l'OMS. Però no, són sistemes per entendre'ns entre nosaltres, però no és un constructe que tingui una validesa empírica absoluta, eh?
3: Com és una crisi, Lluís, d'aquestes persones diagnosticades?
5: Bueno, acostumen a ser bastant espectaculars les crisis perquè, clar, sobretot venen per això que us deia dels abandonaments. Quan la persona sent que es pot sentir abandonada, poden fer qualsevol cosa per intentar que l'altre no els abandoni. I moltes vegades el que hi ha és autolesions, per exemple. Les autolesions són molt típiques de les persones amb trastorns límits de la personalitat. Es poden descompensar de moltíssimes maneres. Poden descompensar-se també en forma de trastorns d'ansietat, poden descompensar-se, com també us explicava, en forma de fenòmens micropsicòtics, amb al·lucinacions o amb idees delirants persecutòries, per exemple, amb deliris, però que són de molt curta durada. Això és el que els caracteritza a la gent límit, saps? Perdó.
3: Molt bé. Quin seria el tractament, Lluís, per persones amb trastorns de límit de personalitat?
5: Bueno, com passa amb els trastorns de personalitat, les medicacions tenen poc a fer. I aquí potser així com amb les depressions, per exemple, amb els trastorns d'ansietat, les medicacions poden ser molt útils, amb els trastorns de la personalitat no, perquè poden ajudar puntualment per algunes coses. Per exemple, els antidepressius, alguns antidepressius poden ajudar amb la inestabilitat afectiva, per exemple. Això, alguns inhibidors selectius de recaptació de serotonina, que són els medicaments de la família del Prozac, podrien ajudar una miqueta a estabilitzar, per exemple. Alguns medicaments poden ser, en els fenòmens micropsicòtics, pues els antipsicòtics també en un moment determinat poden ajudar. Vull dir que ens ajuden a nivell de símptomes les medicacions, però no espectacularment. I en canvi el que sí que hi ha força evidència de que funcionen són les psicoteràpies. Les psicoteràpies són els tractaments que estan més indicats per tractar en general els trastorns de la personalitat. I en concret pel trastorn de límit de la personalitat hi ha diversos tipus de psicoteràpies que hi ha evidència científica de que funcionen molt bé. Per exemple, la teràpia dialèctic-conductual de la Marshall Linehan, està sobretot dirigida cap a aquells pacients TLP amb més risc de conducta suïcida i més risc d'abús de que consumeixin substàncies. Per exemple, hi ha les teràpies basades en la metalització, que és una altra línia de treball, i la teràpia focalitzada en la transferència, que està desenvolupada per l'Otto Kenberg i el grup de Nova York. Hi ha una altra de la que jo tinc poc coneixement, que és la teràpia d'esquemes de Jung. Però n'hi ha diversos tipus de psicoteràpies. Són psicoteràpies, el que comparteixen és que totes elles són molt estructurades, amb uns objectius molt clars, amb un contracte de què ha de fer qui en cada moment, en moments de risc quines conductes s'han de prendre, si hi ha pensaments suïcides, què és, tu i jo hem d'haver acordat prèviament quina serà, com ho gestionarem això, i són una característica és que han de ser tractaments molt duradors en el temps. Precisament per això, perquè els trastorns de la personalitat es van construint durant el temps, amb els anys, des de la vella infància, no? I per tant han de ser necessàriament tractaments molt llargs, com a mínim d'un any, i si pot ser més temps, millor encara. Sí. I després, bueno, tenia en compte tot lo psicosocial, tenia en compte la família, per exemple, perquè la família de les persones amb trastorns de personalitat en general i de trastorn límit pateixen molt, també. Hi ha associacions d'autoajuda, hi ha TLP Catalunya, em sembla, hi ha diferents llocs on es pot anar també a buscar ajuda, sí.
3: Molt bé. Jaume, com ho veus, això?
4: Ui, estic aquí apuntant coses molt interessants, eh?
5: Sí,
4: la veritat, avui estic aprenent molt. Molt, molt, m'agrada. Molt. Seguim.
1: Doncs, anem cap a...
5: Hi ha algun dubte? Sí, algun dubte, alguna cosa que no us quedi clara?
4: Bé, jo diria, a mi el que... L'última que he apuntat és que el qüestionament que s'ha de posar sobre el que són els constructes, això trobo que, no sé, que ho tenia com, no sé, més idealitzat, no? I llavors veig que no, que bueno, que aquí hi ha febleses que cal atendre i que se saben a la llarga a base d'experiència professional, esclar, d'estudiar, no?
5: Bàsicament, sí. Mm-hmm. Bueno, això ha estat, és la història de la psiquiatria. Història, fixa't, al començament hi havia algun estudi que s'havia fet als anys 30 del segle passat. Si tu una persona, el mateix pacient, el feies avaluar per un psiquiatre europeu o el feies avaluar per un psiquiatre dels Estats Units, la concordància diagnòstica en el diagnòstic que el que veien el mateix pacient era un 30%. Només es posava d'acord, o sigui, el 70% del diagnòstic eren diferents.
4: Era dubte, no?
5: Bueno, sí, això va portar a la psiquiatra, clar, el psiquiatra era un desastre, allò. Llavors va portar a que l'Associació Americana per un cantó i la OMS per un altre cantó van començar a intentar trobar sistemes de diagnòstic que fossin consensuats entre per la comunitat científica de psiquiatres, no? I aquí és quan sorgeixen els DSM, el Diagnòstic and Statistical Manual, amb les seves diferents versions, fins a la cinquena, que és revisada, que és la que tenim últimament, i l'ICD, que em sembla que estem amb la versió 11 o por ahí, actualment. I llavors, clar, però no deixen de ser constructes. És a dir, la depressió o l'ansietat no la pots tocar. Ni tenim cap marcador. És que no tenim el problema de la psiquiatria és que no tenim marcadors biològics, bàsicament. Llavors, ens hem de fiar dels símptomes. Llavors, amb tota una sèrie de símptomes que varien junts, és a dir, si tenim tristesa, manca d'interessos, manca de gana, pèrdua de pes, insomni de despertar precoç, enlentiment psicomotriu i sentiments de culpa, pues amb això li direm depressió major, vale. Bueno, pues ja està bé, almenys
4: sí.
5: si jo veig això i un psiquiatre de Nova York veu això, tots dos estarem d'acord en que això és una depressió major. Ja hem guanyat algú. També us dic una cosa, que el grau de concordància, tot i això, no és el 100%,
4: també
5: és el 100%.
4: Ja ho hem entès, això.
5: Influeix la mirada, vull dir que també influeix la mirada del psiquiatre, vull dir que preguntes, cada psiquiatre, en funció de la seva experiència, orienta la seva mirada per preguntar unes coses i no preguntar unes altres. Vull dir que, i això et pot portar a vegades a diagnosticar una cosa quan igual n'hi ha tres coses a diagnosticar i tu t'has fixat només en una i et quedes amb aquella una. I un altre psiquiatre igual es fixa en una altra i llavors dius, no, doncs jo he vist un trastorn d'ansietat. Ah, no, doncs jo he vist un trastorn depressiu. Bueno, però resulta que la persona té un trastorn mixt ansiós-depressiu, per exemple. Però bueno, estem millor que no estàvem fa 60 o 70 anys enrere, seguríssim.
1: Ara anem a la segona part escoltant Blue Mood, pa, amor i sal.

0: Bé, tornem de la segona part aquí amb el Tomauri, molt interessant, trastorn límit de la personalitat, i tornem a parlar.
1: Per mi és un pou, de saviesa al Lluís. És una cosa...
2: Bueno, són molts anys de treball. Són més, quasi 40 anys ja ben bé de treball clínic, doncs això vulguis que no, algunes coses et queden.
1: Però ho fas fàcil, sí, ho fas entenedor, Lluís. Sí, el fet de que expliquis una cosa que potser és, a les persones que no estem al dia a dia amb psiquiatria o amb psicologia, fas entenedora una cosa que no ho sembla, o que no ho és, o que no és fàcil, bueno, potser, no? Bueno. Aleshores, que una altra cosa és que al sortir d'aquí ens en recordem de tot el que has comentat, no?
2: Però... Sempre podeu tornar a trucar per dir, escolta, fes-nos un repàs.
3: Pareix això, no? Aquesta diferència entre bipolaritat i trastorn també m'ha interessat molt, no havia sentit a parlar d'això, sí.
2: Sí. Sí, sí, sí, i de fet ja... Hi ha autors que diuen que pot haver una associació entre ells. També hi ha qui diu que hi ha persones amb trastorn límit de la personalitat que en un moment determinat poden fer pics depressius i que poden fer pics de mania o d'hipomania. Vull dir que també està descrit la possibilitat. Clar, són dos nivells, perquè una cosa és el nivell de diagnòstic de símptomes, i la depressió o la mania o la hipomania són símptomes, i una altra cosa és el diagnòstic d'estructura de personalitat, que és el que hi ha sota. I no és el mateix, una cosa són els símptomes, i una persona pot venir per això, per símptomes de depressió, per insomni, per ansietat, i veure, tu, descobrir que a sota d'aquests símptomes, que és la part que ves de l'iceberg, resulta que hi ha tota una estructura de personalitat que et permet entendre el perquè aquella persona s'ha descompensat en un moment determinat, sobretot per això que us deia abans, de la rigidesa, de que davant de contagiaments de la vida, de life events, de situacions que la vida et porta, doncs hi ha persones que ho aguanten bé sense descompensar-se, i les persones fràgils, amb estructures fràgils de la personalitat, doncs es poden quebrar, no? I en aquest sentit els trastorns de la personalitat en realitat són fragilitats de la personalitat.
0: Mm-hmm. Tinc una pregunta, la personalitat del pacient i el trastorn, això vol dir que actuen sempre igual, o són les coses que li poden passar a la vida, o pot canviar alguna cosa?
2: El que defineix el trastorn de la personalitat és que actua sempre igual, té una manera de reaccionar, jo no sé si teniu animal, bueno, jo no tinc animals, però veig l'animal de la meva filla, el gosset que té. El gosset de la meva filla sempre funciona igual. O sigui, jo arribo a casa seva i se'm posa a bordar. Sempre. Passi el que passi. Ja puc arribar a menjar sense menjar. És la seva manera de funcionar. Pues amb la personalitat jo crec que passa una cosa molt similar. Vull dir que davant que igual sí que en un moment determinat pots graduar-te una mica, però és una tendència a funcionar d'una manera i no pots evitar-ho. Bàsicament no pots evitar-ho. Una persona obsessiva no pot deixar de ser obsessiva. Una persona obsessiva, quan entra en una habitació i veu un quadre una mica allò desregulat, per collons ha d'anar a posar-lo bé, perquè és que no podrà estar-se a la reunió. Estarà tota l'estona patint pel quadro. És que estarà patint pel quadro.
1: En aquest cas jo sóc toc, perquè em passa això mateix, Lluís. Sí, ja, no puc veure els quadroctors.
2: Bueno, no, però és el que dèiem de trets. És que tots tenim trets de personalitat d'algú. Tots, vull dir, els 11 sistemes aquests que diu el DCM, tots tenim algun tret d'algú, Ara, una cosa és tenir algun tret d'algú, perquè tots, d'alguna manera, som, d'alguna manera, i tenim unes característiques de temperament i de caràcter. Una altra cosa és que això ens domini. I quan et domina, ja és un senyal de que alguna cosa... Exacte. Ja no, ja està massa solidificat, saps?
0: I també, ja tens estabilitat o sempre és constant aquestes característiques?
2: Bueno, és el que deia, en el TLP, el que és constant és la seva inestabilitat. Bueno. Això és establement inestable, la persona amb un TLP. Igual sí que, si no passa res i està en un entorn molt neutre i la gent se l'estima pel voltant i tal, pues igual pot aguantar, però davant de la més mínima situació que olori un abandono, una frustració o algú que li fa mala cara que no se l'estima, se li provocarà una tormenta interna que alguna cosa passarà.
3: Aquesta alguna cosa quina seria? Vull dir, desestabilització, suposo, no?
2: Sí. Mira, per exemple, amb ràbia, un atac de ràbia, pot ser que te destrossi una porta, pot ser que es comenci a tallar, que agafi un ganivet i es comenci a tallar, pot ser que agafi, se'n vagi i es posi fins al cul de coca, per exemple, o d'alguna altra cosa per tranquil·litzar-se, alguna cosa per descarregar el malestar aquest intern que té. Sí.
3: És, o sigui, és cert que precisament el fet de tallar-se és un alliberament, precisament perquè és un dolor físic?
2: Sí, això sí, és una manera de descarregar. No, a vegades pot tenir una mica de component manipulatori, una mica, però no sempre, no necessàriament, Sempre es diu, no, això ho ha fet per castigar-te. No, això a vegades ho ha fet simplement perquè és veritat que el tallar físicament serveix com una mica com per alivi del malestar psíquic. Això també és possible que sigui immediat perquè el dolor físic provoca un alliberament d'endorfines i les endorfines són com opiacis interns, no, que, sí. Però venen alivia també per un mecanisme biològic.
3: Molt bé. Bueno, no sé, m'ha semblat que s'escaia la pregunta,
2: Sí, i tant.
3: I tant, super, molt important, super. Sí, perquè jo vaig tenir una experiència bastant castradora en aquest sentit i no ho entenia massa tot allò, no? I després quan ja vaig escoltar, com ara heu dit, doncs la veritat és que em va sobtar i ara diguem que em puc parlar amb algú, no? Vull dir que, jo he escoltat i m'ho crec perquè ho diuen i tal, molt bé. Bé, podrem arribar algun dia a un control i no només un constructe, com heu dit, sinó que sigui que hi ha moltes dubtes, podrem arribar realment investigant a un punt que tot això ho puguem arribar a anul·lar?
2: Anul·lar jo no ho crec. No ho crec. El que jo crec que serem millors diagnosticant i serem millors tractant. Això sí que, és dir, ja estic segur que tot això es diagnostica molt millor i es tracta molt millor ara que 20 anys enrere o 40 anys enrere, que és quan jo vaig començar a fer psiquiatria. Vull dir que han millorat molt primer les tècniques de diagnòstic i després les tècniques de tractament. Anul·lar, no. Per això seria una societat, un mundo feliz, i en un mundo feliz no viurem mai. Probablement és millor que no hi visquem, perquè seria una utopia o seria sota la influència de drogues, com allò del Huxley, no ho crec.
3: Ostres, això de les drogues m'agrades.
2: En el món sempre hi haurà patiment, inevitablement en el món sempre hi haurà patiment, i la millor manera d'enfrontar el tema aquest és que els nostres fills, pues, cuidar-los bé, perquè és molt important el que maman a la primera infància. A la primera infància és quan es crea el que serà la casa teva d'adult. Els ciments es comencen a posar des del vell mig, des del naixement, i des de la panxa de la mare.
3: Sí.
2: I aquests primers anys són fonamentals. Vull dir, els 4, 5, 6 primers anys són absolutament fonamentals perquè els ciments siguin suficientment sòlids com perquè la casa que mica en mica després vas construint t'aguanti quan siguis adult i ja poden vindre ventades, terremotos, el que sigui. Vull dir, la teva casa aguanta. La resiliència del fil únic, no?
3: Amb una paraula, que ens edifiquem a partir de la panxa i fins als 4 o 5 anys, no?
2: Sí, i aquesta és la nostra funció com a pares i com a avis i com a societat, allò de que la tribu ajuda a educar, pues és exactament això.
3: Vull dir, és una certesa absoluta, això sí, vull dir, no hi ha...
2: Totalment.
3: Molt bé.
1: Aleshores, Lluís, podríem comentar que el trastorn límit de personalitat no és genètic, sinó que és justament d'aquesta educació que t'han donat a la infància, d'aquests sentiments...
2: No només, Eli. Hi ha algun component genètic, probablement hi és. El Kenberg, aquest de la teràpia focalitzada en la transferència, diu que perquè una persona acabi de desenvolupar un trastorn límit a la personalitat, hi ha variables genètiques, variables fenotípiques de com els gens es manifesten, variables psicològiques de les relacions primerenques, variables socials del tipus de patrons d'apego, d'aferrament que s'estableixen a dintre de la família i variables de que si hi ha hagut situacions d'abús o de maltractament, que moltes vegades en persones que desenvolupen un trastorn límit de la personalitat, moltes vegades hi ha antecedents d'abús a la infància. Llavors, un component genètic, el que diu el Kenberg és que hi ha una baixa expressió del sistema serotoninèrgic. Bueno, això el que vol dir és que són bebès més aviat molt irritables, que els hi costa calmar-se. Són bebès que la mare s'acosta, intenta donar el pit i no es calma, i intenta posar-lo a dormir i no es calma, i està com enfadat molt sovint. Això seria com una variable temperamental, diríem, que pot acabar predisposant a que una persona desenvolupi un... No, però no com a factor únic, Però, bueno, pues això. Però és que això és tot en psiquiatria. Influeix la genètica, influeix l'embaràs, influeix els primers anys de vida, influeixen si hi ha hagut situacions de carència o de maltractament, influeix els esdeveniments tardans, els primerencs, tot és multifactorial. Per això es parla de trastorns i no es parla de malalties mentals. La malaltia mental es fa servir a la marató per divulgació, però en realitat tècnicament no podem parlar de malalties mentals, parlem de trastorns mentals, perquè no hi ha una causa concreta. Amb una pulmonia hi ha una causa, hi ha un bitxo que et provoca la pneumonia. La pandèmia aquesta del hantavirus aquest, com es digui, hi ha un bitxo que et produeix un problema respiratori. Això és una malaltia. Però en salut mental, en patologia mental, no hi ha una sola causa. Tot i és la interacció de diverses causes. I per això parlem de trastorns, més que de malalties.
1: No, superinteressant. I a més, quanta importància té la primera part de vida, com deies, no? O sigui, des dels 3 anys fins als 3, 5, 8 anys, que t'estàs creant justament la teva personalitat, al final.
2: Sí. Per això, que es pot donar la circumstància d'un bebè amb una alta càrrega genètica de trastorn, però que ha tingut una primera infància fantàstica, ha mamat unes bones relacions, i resulta que aquest nano serà un nano saníssim per tota la vida, per molt que hagués tingut una càrrega genètica, saps? Mm. Per tant, sí, cuidar bé els nostres bebès els primers anys i els nens a primera infància és absolutament fonamental. Per això ara, clar, la gent aquesta que està de vaga, tenen tota la raó d'estar de vaga, perquè són una gent que haurien de ser la gent més ben cuidada de la societat, són els que estan cuidant els futurs membres de la societat, doncs se'ls hauria d'estar fent un monument a tota aquesta gent. Vull dir, de l'astre.
0: Una pregunta, Lluís. El diagnòstic d'aquest trastorn és difícil, o sigui, per comparar? Com saps que aquesta persona té aquest trastorn?
2: Bueno, pues perquè t'arriba, t'explica situacions de molta inestabilitat o t'explica situacions que la impulsivitat el porten a fer consums d'abusos de droga, per exemple, però no és un dependent de les drogues, això és típic dels límits, no depenen habitualment de substàncies, però en canvi es poden posar fins al cul un cap de setmana de prendre quantitat d'alguna substància. O et venen per una depressió o et venen per haver-se tallat. I llavors a base d'anar investigant a nivell de símptomes és com vas rascant i pots arribar a fer el diagnòstic.
0: I poden ser diagnòstics equivocats que realment no ho vegin o s'ha d'estudiar molt?
2: Moltes vegades el que passa és que vegis només símptomes parcialment. O sigui, vegis només... si no investigues una mica més què li ha passat a la persona i d'on ve i altres antecedents que ha tingut, pot ser que la persona et vingui amb una depressió, tu et fixis només en que té la depressió i no et fixis en la personalitat que hi ha a sota d'aquella depressió, saps? I això et pot portar a fer un diagnòstic parcial, per exemple. I altres vegades hi ha el que us deia dels falsos positius, vull dir que hi ha adolescents molt, molt, molt inestables que tu penses que allò apunta maneres cap a un TLP i que resulta que no, que al cap d'uns anys pues ja no s'ha regulat i ja no té cap mena de problema d'inestabilitat. Sí, també.
3: Ai, gran compte. Jo sí. Això de a sota, allò que s'amaga, allò que és curiós, sí, que queda amagat, no?
2: El que està sota de l'iceberg. La metàfora de l'iceberg és boníssima. Perquè tu veus només una part, però hi ha tota una part que a sota està submergida i que és realment la que promou que hi hagi la punteta aquella que es veu.
1: Fixeu-vos en això, en els darrers 12 anys a Catalunya s'ha augmentat el 60% de casos de trastorn límit de personalitat.
2: Bueno, per el que us deia, perquè els pares cada vegada estan menys hores amb els seus fills, perquè treballen fins a no sé... Els nens estan molt sols i això dificulta que la identitat es construeix a través de la relació. Però si et relaciones amb una màquina, o si et relaciones amb TikTok, o et relaciones amb una pantalla, no t'estàs relacionant. No estàs establint una relació sèria. T'estàs omplint de fum d'alguna manera, i això no t'està ajudant a construir la teva identitat. Per això jo crec que el que seran uns diagnòstics que aniran a més amb el model de societat que tenim actualment.
1: Sí, és tot de pressa, tot de...
4: Bueno, ràpid, sí. De seguida. Sí.
1: I no tenim temps, doncs, pel que és important, que és potser doncs la criança dels nens...
2: La relació, la clau de tot està en les relacions.
1: I tenim més temps ara mateix doncs de fer un like que no de prendre un cafè amb un amic de manera presencial, no? O sigui que el temps...
4: Bueno, o a vegades has de dialogar amb el teu fill, no? Li has d'explicar certes coses, no? O com interpretar la vida, no? Al final...
2: Exacte.
4: No? O com... No, al final...
1: I posar límits també, no? El
4: com també. No, clar, si no li poses tu els límits, li posarà la vida. Per tant, més val que, no? I més val que fer-ho des de ben... Des de ben petit sempre que es pugui, no? Perquè al final, si no, després és una sensació estranya, no? Després també per amb ells.
2: Això és la funció educativa de tots, eh? Vull dir, no només dels pares sobretot, però també de totes les persones que estem... que interactuem amb aquests pares, és ajudar-los, també dels educadors, dels tiets, dels avis, tots són... És el de la tribu, eh? Algú havia dit
1: que... El sistema, que pertanyem a un sistema, i un sistema cultural, sistema educatiu, sistema familiar, així que al final estem... Sí, som part d'una tribu, com dius tu, Lluís.
2: Exacte.
1: Cadascú doncs té les seves característiques, no? O sigui, no era, potser els avis et diran algunes coses segons les seves ensenyances i aprenentatges, els pares potser et diuen unes altres coses, els professors et diuen unes altres coses, i al final aprens de tots els que estan al teu voltant.
2: I tots tenim responsabilitat amb això, tots tenim el nostre gramet de responsabilitat.
3: Amb una paraula, no ens haguéssim hagut d'aïllar en el moment que ens vam decidir casar-nos i marxar de la tribu, que dius, no?
2: Sí.
3: No ho havíem de fer, això?
2: No, és que sempre estaràs a dintre de la tribu. Ja. Sempre estaràs, sempre seràs un membre de la tribu, d'una manera o d'una altra.
3: Sí,
2: vull dir que no... No sé que te'n vagis a una illa, en el Pacífico, però d'alguna manera sempre tindràs veïns, sempre tindràs nens que estaran allà en el parc, sempre tu estàs en un semàfor, tu pots creuar el semàfor en vermell, però si veus que hi ha nens molt petits davant teu, pues no et costa res esperar-te a que el semàfor es posi en verd, perquè llavors tu li estàs ensenyant amb aquell nen, i tu no ets el seu pare, però tu ets un membre de la societat responsable d'ensenyar amb aquell nen que amb els semàfors en vermell no es passa.
1: Això ho he fet sempre, jo m'espero, quan hi ha nens.
4: I probablement, no? I probablement alleugis, no?, aquella explicació al pare que hi ha hagut de lluitar proutes guerres, no?, amb el seu fill, no?, com perquè a sobre, escolta'm, i aquest senyor perquè ho fa malament, no?
2: Exacte, fixa't en aquest senyor que no creua, exacte. Però si tu ets el primer a creuar quan està en vermell, quin missatge li estàs dient? Què li estàs dient al papà? No, és que els nens petits no poden creuar, el senyor

0: trucar i ens acomiadem d'ell, però sí,
1: però, ja, ja,
2: però jo crec que és important deixar que es frustin, deixar que s'avorreixin.
1: Aguanto.
0: Vale, perfecte, Jaume. No, gràcies. No, però és veritat, sí, a mi moltes vegades jo sóc de les persones que s'espera al semàfor, perquè quan veig nens petits
2: jo, és sí, un
0: no,
2: sí.
0: Jo no. Perquè és veritat, estàs ensenyant, com diu el Lluís, estàs ensenyant també unes maneres i unes formes, i si com a adult també has de ser responsable, no?
2: Hem de predicar amb l'exemple, no? Al final.
1: Sí, sí, sí.
0: El tenim aquí, el Lluís?
3: Sí, hauríem d'anar, som quasi les 4 i jo estic a punt de rebre una visita, em sap greu, sí, però sí, hem d'anar tancant ja.
0: Doncs gràcies, Lluís, com sempre.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Vale, bueno, espero saber respostar algunes preguntes. Vale?
1: Meravellós.
0: Fins la propera.
1: Gràcies.
3: Vinga, que vagi molt bé, que passeu molt bona tarda.
2: Gràcies.
3: Adéu, una abraçada. Adéu,
0: una abraçada.
4: Bé, doncs ja marxem, hem acomiadat el Lluís Mauri i marxem amb els pets, s'ha acabat.
0: Gràcies,
2: molt bona tarda.
1: Adéu-siau.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: A la P7, de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola, de Montmeló a la Roca del Vallès, direcció Girona, entre Santa Perpètua, de Mogoda i Barberà i de Castellbisbal a Martorell, direcció Tarragona, i destaquem també la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o l'autopista del Maresme a la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
0: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte del sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per provar els comptes. I avui, quarta jornada de vaga dels mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix de 7 economistes catalans de prestigi alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pasqual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I al Giro d'Itàlia, a falta de menys de 4 quilòmetres pel final de la setena etapa, tenim un grup de 2 ciclistes escapats, entre ells Jonas Vingegaard.
0: I ens falta el temps. Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar encara més, fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
3: Trescat Info.

0: Embrujada, sí señor, ahí estuvo el señor Tino Casal, desgraciadamente nos dejó muy joven, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con lo que nos va a traer desde Estrasburgo a la Mid Joan. Los 100 discos más vendidos de la historia. Y en fin, pues vamos a ver, Joan, ¿de qué va hoy el asunto?
1: Qué gran, José Luis. Me gusta venir a Estrasburg.
0: Per saber dir el...
1: La diguis correctament.
0: Molt bo, molt bo.
1: A partir d'ara demanaré pressupost a Ràdio Sant Boi per desplaçar-me cada divendres.
0: Ah, i així dir el nom correcte, no?
1: Per, exacte. Escolta, deixa'm dir-vos, abans de tot, una cosa. A l'Instagram d'Estil tenim de persona un tal Xavier que ens ha enviat la resposta de la pel·lícula, de la banda sonora.
0: Ah?
1: Per tant, el Xavier aquest és un ferm candidat a guanyar una samarreta de les nostres.
0: Bueno, tu...
1: Sí, però animem a tothom que participi fins que s'acabi el programa.
0: Vale,
1: perquè
0: vale.
1: Seria molt interessant que haguéssim de fer un sorteig. I si no, doncs el Xavier li tocarà una samarreta del programa.
0: Bueno, pues jo crec que se l'hauria de regalar ja directament, no?
1: Bueno, a veure, animem a la gent que encara falta una mica de programa perquè ens envien les seves respostes.
0: Bueno, a ver, jo diré que el 93-661-35-83 està disposat per rebre aquesta trucada. A veure si algú sap el nom de la pel·lícula que hem posat la banda sonora, no?
1: I pel YouTube del programa, per Instagram, per tots els mitjans de comunicació que tenim.
0: També, per estil Instagram, per estils... com es diu?
1: El YouTube. El
0: Facebook, etc.
1: El Facebook.
0: Bueno, vale. Anem-hi per la cosa teva?
1: Vinga, va. Avui faig un homenatge als oients d'Estils de fa molts anys.
0: Com?
1: Perquè avui posaré a la nostra llista, el número 80 dels discos més venuts de la història, a un senyor que es diu Georgios Kyriakos Panayotou.
0: Sí, però veritablement el nom artístic quin és?
1: El nom artístic és el senyor George Michael.
0: Això ja és una altra cosa.
1: Que el 30 d'octubre de l'any 87 va publicar el seu primer àlbum solitari anomenat Faith.
0: Mhm.
1: Un cop havia deixat aquesta banda de pop anomenada Wham i va decidir fer la seva carrera en solitari. Editat el 87, es va editar amb els tres formats que avui en dia coneixem, tot i que avui en dia amb el internet tot corre molt. Es va editar amb compact disc, es va editar en casset i es va editar en vinil, que això no tothom ho pot dir, perquè abans
0: s'editaven
1: en vinil, o s'editaven en CD, o s'editaven en casset. Doncs aquest senyor va tenir la sort que l'any 87 li van editar aquest disc amb aquests tres formats.
0: Ens va deixar molt de jove, no? Ens va deixar molt jove, no?
1: Bueno, ell va morir amb 53 anyets.
0: Ostres.
1: I deien que estava com allà a la llista dels que podien substituir a Freddie Mercury,
0: sí,
1: com el nou cantant de Queen. Però mira, malauradament no vam poder arribar al sorteig perquè es va morir molt jove.
0: Es va quedar en el camí, vamos.
1: Sí, dir-vos que el vinil tenia 9 cançons i el CD i casset tenia 11 cançons, era una miqueta més llarg.
0: Uh-huh.
1: Val? I aquesta cançó que us posarem avui, que és el I Want Your Sex, aquesta tan famosa, que hem agafat una edició com una mica més curta, perquè tant el disc com el casset com el vinil, aquest tema dura com 8 o 9 minuts, és una cançó llarguíssima.
0: Sí, sí.
1: Val, i va ser el primer single d'aquest disc.
0: Encara que aquesta no és...
1: Va venir el Faith, va venir el Father Figure, sí. Bueno, una sèrie de...
0: Però dic que aquesta no és tan curta, eh? Aquesta dura 4:45, o sigui que quasi 5 minuts,
1: Pensa que del vinil se'n va als 9 minuts, eh?
0: Ja.
1: És una versió molt, molt, molt llarga. Són 53 minuts de música.
0: Uf.
1: Editat per Columbia, i res, estem a la nostra llista, el número 80, ja pugem una mica, ens anem ja als 23-24 milions de còpies venudes, que no estigués malament. Aquest senyor té uns rècords que va sis dels seus singles van arribar al número 5 dels top USA, que això és moltíssim per nivell de venda, de popularitat, etcètera, etcètera. Val? Així que aquesta cançó, que no va estar prohibida perquè, per sort, l'any 87 ja vivíem en una societat bastant avançada, però va tenir moltes crítiques de l'Església, etcètera, etcètera.
0: Sí, bueno, per la qüestió de sex, no?
1: La secció més conservadora...
0: Bueno, sempre.
1: Això que ens envolta i que ens intenta educar...
0: A la mínima...
1: Manera, va tenir moltes ciutats. De fet, els que tenen el poder, que no ho van aconseguir.
0: Sí, a la mínima que se surt dels paràmetres d'ells, ja això no està bé.
1: Exacte. I quan jo sec vol dir jo vull el teu sexe, però va. Sexe pot ser moltes coses. Així que vinga, us deixo amb el quan jo sec del Josh Michael i la setmana que ve ja, in situ, escoltarem coses noves.
0: Molt bé.
1: Vinga, que vagi molt bé.

Estamos escuchando Ride on Time del grupo italiano Black Box, que omplia les pistes de ball europees la tardor de 1989. També estava inclòs al seu mateix àlbum de debut Dreamland, com Fantasy de la setmana passada, però aquest no va ser cantat per la Martha Wash. Va ser el major èxit del grup, arribant al número 1 de la llista de singles del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, acabant sent el senzill més venut de 1989. Anem a l'origen de la cançó. Daniele Davioli, un DJ i un dels fundadors de Black Box, va comprar a Nova York una còpia de la cançó Love Sensation de Lolita Holloway. De tornada a Itàlia, va aconseguir un sampler amb el que va mostrejar les veus del single. Van afegir els acords de piano, un petit fragment de Love Theme, que és el que hem sentit al principi de la Love Unlimited Orquestra de Barry White, i els violins, i després d'algunes dificultats van aconseguir publicar-lo. Uns DJs britànics que buscaven música house a Itàlia la van escoltar en una botiga de discos, se van emportar totes les còpies que van trobar allà cap a Anglaterra i va començar a pujar. Com a curiositat, aquest títol, Ride on Time, que estem sentint, que seria traduït com a Viatge a Temps, en realitat és una errada. Black Box van entendre Ride, és a dir, R-I-D-E, en comptes de Ride, que és la lletra que sentirem després a la dureta. O sigui, van canviar Just a Temps per Viatge a Temps. I anem a això, el tema que ara sentirem és la Love Sensation, que és l'original versió disco de la que van extreure aquests fragments per fer aquesta nova obra. Aquest tema el va escriure Dan Harmon el 1980 i també va arribar al número 1 de la llista Hot Dance dels Estats Units, però només una setmana. Una cosa curiosa, Lolita Holloway, la cantant, explicava que va perdre la veu després de que Dan Harmon li fes cantar 29 vegades la cançó en 2 dies seguits de gravació. Deia que només es va recuperar posant Vicks Vaporus al cafè. Tornem a parlar de Black Box perquè amb aquest tema també van tenir problemes legals. Dan Harmon els va demanar una tercera part dels drets d'autor, que podia haver reclamat la totalitat, i la discogràfica Sounds of Records també va rebre alguna compensació com a propietària de la gravació original. Però la cantant, la Lolita Holloway, que es va escanyar per aconseguir aquests crits, no va aconseguir ni un cèntim. Finalment, el 2018, Black Box va aconseguir els drets per editar aquest tema Love Sensation, i Daniele Davioli va dir que lamentava no haver conegut a la Holloway abans de la seva mort el 2011, que li hauria agradat demanar disculpes per com vam anar a tot, i ja sense més dilació, viatgem als anys dels pantalons de campana sentint Love Sensation.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem els diversos trams de congestió a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès, de Mollet a Montmeló en direcció Girona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes de forma intermitent direcció Tarragona, i també una llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona direcció Mataró.
0: Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i amb la previsió de tallar aquesta tarda el túnel del Cadí. N'estem molt pendents d'aquesta situació. Al matí, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat pel centre de Lleida. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent en una reunió bilateral perquè la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els comptes de la Generalitat. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats demanen que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Tots els líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar, però, si la Xina pressionarà o no el règim de Teheran perquè acabi amb la guerra. Una reunió que no entusiasma els mercats i que ha fet que el preu del petroli hagi tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho va acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquest cap de setmana també trobem Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports.
3: Pedro Costa ha estat el més ràpid de la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha guanyat l'etapa i ara és a 3 minuts i 17 segons del líder de la general, el portuguès Afonso Eulàlio. I en directe tenim el primer període al partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. Ara mateix el conjunt català perd per 3-1.
0: Els ruixats que ja han afectat algunes comarques continuaran actius la meitat est del país fins a l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana començarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà a les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral, amb cops entre moderats i forts, i a la tarda tornaran els ruixats al nord del país. 3CAT Info.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig. Des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a dos quarts d'hora.

0: Hola, què tal? Bona tarda. Aquí estem nosaltres ja per parlar de cinema fins a les 7 de la tarda i ho farem doncs a partir de les pel·lícules que són més interessants, a partir de d'aquelles que enyorem o que hem vist durant molt de temps. El meu amic el Matías doncs també parlarà d'una pel·lícula mítica que ell la té com així, com a especial. I, bueno, fins a les 7 ja veureu com sí que la riquesa serà com cal.
1: Moltes gràcies, Jaume. Benvingut també, Matías.
2: Benvingut a tothom una altra vegada.
1: Sí, avui ens falta el Joan.
0: Sí.
1: I, bueno, pues ja... recordem que la setmana propera no tenim programa. Hi ha una connexió especial. I llavors el programa Xerrada i Forever Joves però no podran estar com cada setmana, però ens retrobarem a la següent, així que totes les novetats cinematogràfiques pues les condensarem més dintre de dues setmanes.
0: Molt bé, d'acord.
1: Pues què tenim aquí als cinemes Can Castellet, al nostre cinema? Pues tenim tres estrenes. Una estrena que va ser de la setmana passada, que es va estrenar a nivell nacional, i altres dos que s'estrenen precisament avui. No són totes les estrenes que voldríem, però hi ha algunes pel·lícules que tu tens ahí, Jaume, que algunes em semblen molt interessants, com El beso de la mujer araña, una nova versió d'aquest llibre tan famós, d'aquesta història tan increïble, o El hijo, també una pel·lícula que m'ha semblat bastant interessant, l'argument. Però bueno, tenim tres per poder gaudir-les, no?
0: Sí, claro.
1: Una de les primeres es diu Jugada Maestra, Matías. ¿De què va això de la Jugada Maestra?
2: Jugada Maestra de John Patton Ford ens narra la història de Beckett Redford, interpretat per Glenn Powell, que és l'hereu repudiat d'una família obscenament rica. Per recuperar la fortuna que li va ser negada en néixer, portarà a terme un ambiciós pla: eliminar els 7 familiars que s'interposen en el seu camí, incloent-hi el seu avi, interpretat per Ed Harris, tot i que també haurà de bregar amb la complicada relació amb Julia, Margaret Qualley, el seu primer amor.
1: Això m'ha agradat, això que hagis dit de... com era? Obscenament
2: rica.
1: ¿Se puede ser rico y obsceno, más obsceno todavía?
0: Suposo que sí, perquè la riquesa no és una cosa que contemplem com a molt bona, no? Vull dir, més aviat és un privilegi que tenen alguns, i és clar, aquests el que fan és passejar, no?, pels bigotis tot el que són capaços de fer i tal. De tota manera, probablement en aquests moments ja tenim com una mica de dispensació, o sigui, que dispensem una mica el fet de que hi hagi gent que té riquesa i la gaudeix, no? Bueno, és un
2: tot jo cas. Crec, Jaume, que hi ha més d'una forma de ser ric, que no és només el diners.
0: No, això no hi ha dubte.
1: Com per dubte. Exemple, Matías?
2: Doncs, per exemple, tu pots ser ric en coneixements, que això jo crec que és una cosa molt important, o en experiència.
1: Mm-hmm. Això és veritat. Sí. Però crec que la pel·lícula va...
0: d'una altra cosa.
1: De diners, sí. No? Sí. Bueno, doncs pues anem a gaudir del tràiler, a veure si ens posa en situació.
0: Va, vinga.

0: Bé, que maca és la música, eh?
1: Bé.
0: A veure, jo últimament no sé què me passa, però aquestes pel·lícules que parlen d'una societat més burguesa o d'un nivell més alt no m'interessen. És a dir, el que em va passar amb el Diablo Viste de Prada. És a dir, que és que no connecto. Les antigues, perquè ja, bueno, ja les coneixes, sí. I demés, però que és que cada vegada menys m'identifico i que no... No sé, que no ho entenc. Això ara mateix que m'he escoltat, a mi me'n recorda una proposició indecente d'aquella pel·lícula del Robert Redford. Però en vez de aquest assassinar una persona, era enamorar a una altra.
1: A una altra, sí.
0: Però aquest cinema de que les cases que mostren, que són cases inalcançables, en una societat com la nostra, que cada vegada té més dificultats arribar a final de mes, jo ja estic fart d'escoltar i de veure aquesta... No m'interessa. Per tant, m'estic apropant més a lo detectivesco, al misteri, a la fantasia, pues porque és
1: perquè
0: el pa, sí, perquè és el pan de los pobres.
1: Perquè t'interessa més.
0: M'interessa més.
1: Molt bé.
0: Així que...
1: Vale.
0: Passem a una altra pel·lícula que s'estrena aquí al Cinema Can Casteller, que es diu Movida Celestial.
2: Sí. Bueno, doncs, Movida Celestial de... Aziz Ansari ens narra la història de Gabriel, interpretat per Keanu Reeves, un àngel benintonenciat, però força inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar a Arj, Aziz Ansari, un home que encadena treballs temporals per sobreviure, i Jeff, interpretat per Seth Rogen, un ric inversor de capital risc. Tot i que les intencions de l'Angélica Gabriel són bones.
0: Bueno, no sona l'argument ja d'aquest àngel que
2: sí, no?
0: Que s'equivoca i que...
1: Que vam veure amb el Dimecres, no?
0: Sí, jo crec que sí, allà ja, sí. Ja...
1: Allà sí que tenia sentit allò, eh?
0: Sí, però aquí, en aquest argument...
1: No, més aviat no.
0: Tenim tots un àngel o tenim un demoni?
2: No. Bona pregunta.
1: Segurament una cosa i l'altra al mateix temps.
0: El 50%?
1: No? Sí.
0: Diuen sí, no. La veritat que Keanu Reeves sempre ha fet pel·lícules interessants, però no sé, jo aquesta no em crida massa l'atenció. És com una comèdia, però d'intriga, o sigui, hi ha coses, no sé, algo així. Seria... el seu gènere, per dir-lo d'alguna forma.
1: Això mateix.
0: Bueno, pues...
1: Bé, de tota manera, semblaria que és... vull dir, s'assemblaria també a Pizzas en Estat Crític, una pel·lícula
0: bueno,
1: que també s'estrena.
0: Bueno, aquesta ha de ser molt divertida.
1: Ah, sí? Aquesta
0: sí.
1: És divertida?
0: Està interpretada per Berto Romero, que és de la pandilla d'Andreu Buenafuente.
1: Vamos, com
0: que, llavors ja, divertida al màxim. I després protagonitzada per una actriu que ara no recordo, igual ho tens ahí apuntat, una actriu que surt en TV3, em fa molta gràcia, molta emoció.
1: Judith Martí.
0: Sí. Uh-huh. Em fa molta gràcia els personatges que fa i... penso que és una altra cosa, no té res a veure.
1: Amb la mirada que té, evidentment, és tot una altra convidada, és veritat.
0: Sí, seria com... No, a veure, com una Gracita Morales, o com un personatge així, no sé. Sí. Lina Morgan. Sí, va sí. Por ahí, no?
1: O bé, la monja aquella que fa allò, que pot aquell...
0: Sor aquell... Citroën.
1: Bé, això. Aquella ho revoluciona tot, també.
0: Que, per cert... que encara fan el cine, aquest cine de barrio, els dissabtes?
1: Sí, sembla fer que sí, jo no... És
0: i van fer Sor Citroën. Ah. I ara, des de no sé quan, posa, abans de la pel·lícula, posa que les rogamos que disculpen los diálogos, recordar que la pel·lícula se grabó, como avisando de que el tema, els temes i sobretot el masclisme bàsicament i tot això pues, està fora de lo que avui has permès i, però bueno, cal recordar això.
1: Jo diria que no, però bueno, és clar, és que hi ha cada estratègia que esgarrifa la terra, oi?
0: A veure, Sor Citroën, un nou veu ja sap aquesta pel·lícula més antiga que no que jo, però molt antiga, diu, ja la gent ja sap que el que es diu allà és d'una època, d'un moment de la nostra història, vull dir que...
1: Aquesta Judy Martin, ara que has dit el que has dit i que m'has assabentat del què, la veritat és que sí, que és una xicota que proposa, no? Que proposa coses que estan molt bé.
0: Sí, jo crec que ha sigut una col·laboradora, una actriu de teatre com molt secundària a la seva aparició al programa de TV3, que és el que estava buscant ara, que no recordo el nom, que ho fan abans del Telenotícies, doncs...
1: Yeah.
0: Crec que ha disparat la seva popularitat, han vist en ella un personatge molt espontani, molt creatiu, molt graciosa. Si algun dia fins i tot agafarem algun extractor, perquè val la pena, jo em diverteixo molt. Però anem a, mentre busco el programa de TV3, que no voldria deixar de no posar-lo, anem a escoltar Movida Celestial, una mica? A veure.

0: demostrarle que la riqueza no resuelve problemas.
1: ¿Y? Mírate ahora.
0: Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
1: Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
0: ¿Me despides?
1: Eres humano.
0: ¿Cómo sé que he terminado de masticar?
2: Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú comete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
0: Sí, soy un campeón.
2: Hay que buscar trabajo, Gabriel.
3: La pizza está brutal, 5 estrellas.
2: ¡Guay!
3: Propina de $1.15.
2: ¡Cabullo!
0: ¿Es que no ves lo superficial que acaba siendo una vida llena de riqueza y de éxito?
4: ¡No!
2: ¿Te has hecho fumador? ¿En serio?
0: ¿Qué? ¿Es algo malo?
2: ¡Joder, que sí es algo malo! ¡Coño! ¡Es muy, muy, muy, muy malo, Gabriel!
0: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
5: Bé, pues el programa de TV3 on podeu veure la Judit està passant.
6: Ah, sí.
5: Està passant, que ho fan prèviament amb l'Òscar Dalmau i alguns...
6: Ja ho he vist algunes vegades, sí, ja. Pues... També hi ha aquell, el Peyo, també, que m'agrada,
5: sí,
6: molt d'allò.
5: I aquell noi també que fa imitacions a Polònia i tot això.
6: Sí.
5: Així que...
6: Vale, ja sabem.
5: És un bon programa d'entreteniment, amb indirectes, crítica... bueno, programes que necessitem. Bueno, passem a la tercera pel·lícula que s'estrena avui als cinemes, Can Castellet. Semblaria per al títol que és una pel·lícula infantil,
7: sí,
5: que es titula Ovejas Detectives.
7: Anem a veure què tenim. En aquesta enginosa i nova pel·lícula de misteri dirigida per Kay Balda, coneixem a George, interpretat per Hugh Jackman, que és un pastor que cada nit llegeix novel·les policiacas a las seves estimadas ovelles. Donan per fet que no poden entendre-les. Però quan un misteriós incident altera la vida a la granja, les ovelles s'adonen que s'han de convertir en detectius a mesura que segueixen les pistes i investiguen els sospitosos humans. Demostren que fins i tot les ovelles poden ser brillants resolent crims. Sembla bastant infantil, no, Paco?
5: Semblaria, però no és infantil, però a veure, havíem vist ja pel·lícules on els animals hi parlen, no? Com aquella de Babe el cerdito valiente,
6: sí.
5: I bueno,
6: i tant d'altres
5: que... Però bueno, aquí, clar, l'actor que és molt popular, que és el Hugh,
7: sí, sí,
5: el Hugh, com es diu?
7: Jackman.
5: Jackman, exacto. El que personatge feia de... El Lobezno, ¿no? ¿No
6: sí,
5: es el Lobezno?
6: Lobezno, claro, es un d'ells, sí.
5: Claro, Lobezno, ovelles, no sé yo. Pero bueno, això d'explicar-li coses a les ovelles no és... Jo penso que els pastors ja ho feien, no?
6: Jo te... Sí.
7: Sí, no.
6: No?
7: Clar, el meu avi mai m'ha dit que li expliqués contes a les ovelles. Mai.
6: Però tenia ovelles, l'avi.
7: Sí, sí, i cabres, i pujava per la muntanya i les passejava. I mai li va explicar cap conte.
6: És com la vila de Heidi, vaja.
7: Sí, bueno.
6: Bueno, molt bé, no sé. Històries, no?
7: Històries de la família.
6: Al cap, al dia del fi. Històries de, bueno, de cadascú que és capaç d'inventar-se el que sigui, no? I llavors, doncs, aquí tenim aquesta que... Jo, a mi m'agradaria veure, sobretot per començar a veure com són les ovelles, quina...
5: No, en el tràiler que ara escoltarem, veus són de les ovelles, o sigui, les ovelles parlen.
6: Ja. Som-hi, doncs.
8: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos, el misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
9: ¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
10: Estaba a punto de decir quién era el criminal.
11: Fue el médico, seguro. ¿Qué va?
12: Oh, ya empezamos.
13: Anoche ocurrió algo horrible.
4: nuestro pastor ha fallecido.
13: ¡No! ¿George muerto?
14: Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
15: A menos que haya algo fuera de lo común.
14: No, he mirado en todas partes. Alrededor de la caravana, debajo de la caravana.
15: ¿Ha mirado dentro de la caravana?
14: Buena idea.
16: ¿Y ahora qué hacemos, Lily?
4: George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
17: ¿Os creéis tan listas como para resolver un crimen? ¿Adivináis cómo llaman los humanos a las personas que no piensan por sí mismas?
18: ¡Patos!
17: ¡Borregos!
19: Creo que habla de ti.
4: Soy la abogada de George. El señor Hardy dejó 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil. Los herederos son siempre los sospechosos. A ver si encuentras otra ventana mejor.
17: ¡Ya voy! Ovejas.
4: ¿Qué hace aquí la camioneta del vecino?
19: ¿Estás pensando lo mismo que yo?
20: ¡Quiero embestirla!
21: ¡Y yo con todas mis ganas!
4: ¡Para! ¿Qué habíamos dicho? No embestimos cosas a no ser
19: que haya una razón justificada para embestir.
4: Soy la hija de George. Estuvo aquí esa noche.
14: Tengo una pregunta. Dígame, ¿usted tiene novio?
4: Oh.
14: ¿Es una pregunta común?
4: ¡Seguidme todas!
19: ¿Somos corderos o somos carneros?
17: El mundo real es más complicado que un libro. No tenemos miedo.
4: Móvil, ¿qué es eso?
14: Creo que es una carretera.
4: ¿Y de qué está hecha?
14: Bueno, de hierba no, eso seguro.
6: De hierba no, ¿eh?
5: Clar, després de els que hem llegit la rebel·lió de la granja de George Orwell i que era tot una comparativa de la societat i de la política, i, pues claro, les ovelles m'ha molestat, que diguin no somos corderos, somos carneros, ¿no? A ver, bueno, suposo que bueno, és una forma de que algú crea, de los guionistas americanos, que tengo una idea maravillosa.
6: Ja veràs com sí.
5: Bueno, pues aquí teniu les tres pel·lícules que podeu veure, les novetats. A part d'aquestes, pues, continuen Mortal Kombat 2, El Diablo Viste de Prada 2, Michael 1 i Super Mario Galaxy. Així que teniu unes
6: ho
5: quantes
6: tenim
5: pel·lícules.
6: Divertit, això, sí.
5: Han caigut ja les pel·lícules de por. I, bueno, aquesta setmana que ve, pues, hi haurà algunes més. I, bueno, estarem atents a les novetats. Jaume, jo crec que després de tants anys que estem junts, alguna de les coses que dius crea, no? Perquè fem cas d'alguna de les coses que dius. La teva experiència, la teva absoluta...
6: No cal que ho diguis.
5: Sí, no? De les teves opinions que sempre compartim, pues ha fet que coincidim en el temps tant el Matías com jo, però la setmana passada vas parlar, i fa molt de temps que parles, d'una pel·lícula que et va impactar molt quan eres molt jovenet, que és Música i Làgrimes.
6: Sí.
5: Una pel·lícula que era la història d'un músic...
6: Eddie Ducci, no?
5: No, Glenn Miller.
6: Ah, Glenn Miller, sí. Perdó.
5: I és una pel·lícula de l'any 54, musical. Ja vam parlar la setmana passada, entrevistat per James Stewart. És una biografia d'aquest músic tan popular que vaig mirar una mica la història de Glenn Miller, déu-n'hi-do. No
6: era qualsevol, no?
5: No, bueno, era militar. I anava a França amb les tropes i va desaparèixer l'avió. Mai s'ha sabut què va passar amb el seu cos, ni va desaparèixer.
6: Això sí, no ho sabia.
5: Un misteri.
6: Però la pel·lícula parla d'això, sí?
5: No. La pel·lícula parla de l'època més...
6: De tot el que va fer.
5: Més gloriosa. I així, per començar una mica, pues, avui he volgut seleccionar la banda sonora perquè crec que Glenn Miller és un dels grans del jazz. i bueno, i algunes de les cançons han estat en moltes pel·lícules, no només en aquesta, sinó en moltes, així que dedicada a tu, Jaume, escoltem aquestes cançons.

0: Molt bonica, eh?
1: És lenta, molt lenta aquesta, sí, és, però n'hi havia de més ràpides.
0: Sí, les tenim també, tenim una selecció una mica de tot, però cal dir que la pel·lícula ja parla una mica d'aquesta relació que tenia d'amor, però també de l'èxit, no?, que venia...
1: Ell era el James Stewart, eh?
0: I ella la June Allison.
1: June Allison.
0: A més, cal dir que Anthony Mann, el director, pues, va fer pel·lícules des dels anys 40, pel·lícules com La Puerta del Diablo, Winchester 73...
1: Ui, aquesta també.
0: Tierras Lejanas, El Hombre del Aramí, Serenade, Cazador de Forajidos, El Hombre del Oeste, Cimarrón, El Cid y la Caída del Imperio Romano. Y yo diría que tuvo una relación con Sara Montiel, o ¿es este el director que estuvo...?
1: No está gaire clar, això. Jo crec que no.
0: La nostra Sara Montiel.
1: Sí, era la pel·lícula que...
0: Claro, va estar casada entre els anys 57 i 63.
1: Amb la Sara Montiel.
0: Sara Montiel, la nostra gran diva de los 50 i 60, eh?
1: Sí, sí. No, no. Va lluir, aquesta dona, també, sí.
0: Maquíssima.
1: Bueno, va ser amb aquella pel·lícula, com se deia allò, Duel no.
0: De l'Oeste, feia de Índia.
1: Sí, amb el Bart Lancaster i el Gary Cooper.
0: Sí.
1: Era...
0: Jo tampoc.
1: Bueno, que són molt ràpids els dos, representa, i llavors al final, doncs, el que guanya és l'altre.
0: Sí, no, però realment ella va tindre cert èxit a Hollywood de la mà d'aquest director, i estic buscant, perquè ara no recordo ben bé, però
1: em
0: sap molt de greu no recordar-me de la pel·lícula, i són d'aquelles coses que dic, no pot ser, he de saber quina és la pel·lícula que va fer a Hollywood, a part de l'último couplet i totes les locures d'amor i totes aquestes, i ara no recordo. Bueno, representava una mica la nostra mujer fatal, no?
1: Bueno, fatal, era com una mica allà de gota.
0: Sí.
1: Li va robar a la cartera en el Gary Cooper, el Borlancaster no, perquè aquell era massa llest perquè li prenguessin res.
0: Veracruz.
1: Ah, això, Veracruz. Veracruz.
0: Veracruz, de l'any 1954.
1: Sí, molt interessant aquesta pel·lícula, a mi em va agradar molt. Perquè, bueno, passen de tot allà, eh? Vull dir, és allò de... Allò que diuen tantes vegades la revolució és... L'altre dia precisament vaig estar veient la pel·lícula deixa'm pensar una mica, del Bart Lancaster, Lee Marvin, Ernest Borgnine, i era sobre la Claudia Cardinale, que la tenen...
0: Gato Pardo?
1: No, això és una altra història. I aquesta pel·lícula va tenir, doncs, com un èxit extraordinari, perquè parla de la revolució dins el que va ser Mèxic, no? Doncs de la manera que es van organitzar per aconseguir, doncs, tenir, doncs, la supremacia, la revolució, al cap i a la fi, no? I ho toquen molt bé, la pel·lícula és molt, molt interessant.
0: Jo la pel·lícula que recordo de Claudia Cardinale i Burt Lancaster era El Gato Pardo,
1: això
0: no té res a veure, ja.
1: No, això és treu tot el barret i no deixis de saludar fins que s'esborri el nom. Molt, molt interessant.
0: Bueno, insistint en que escoltem molt els consells d'en Jaume, com un Plató o com un Aristòteles o com Sócrates, com els seus discípulos, el Matías també ha fet feina relacionada amb coses que t'agraden. Però abans anem a recordar el audio, a ver si recordeu de quina película es aquel moment.
2: La sangre procede de una herida en la cabeza. La golpearon con un objeto de madera. Pero eso no la mató. La dispararon por segunda vez. Parece que con una 38.
3: ¿Y qué coño le digo yo al padre? Hola, Jimmy. ¿Estabas en deuda con Dios? Y se la ha cobrado.
4: ¡Alto ahí! Tranquilizaos. Es el padre.
5: ¡Está mi hija ahí! ¡Hijo de puta, soldante! ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí! ¡Está mi hija ahí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!
0: ¿Y de quina pel·lícula es tracta?
6: Doncs aquest és un fragment de la pel·lícula Mystic River.
1: Ui.
6: Bueno, Mystic River és una pel·lícula dirigida per Clint Eastwood i protagonitzada per Sean Penn, Kevin Bacon i Tim Robbins. La pel·lícula vaig decidir veure-la, Jaume, perquè tu la vas mencionar en algun cop que he vingut aquí. I a sobre, després vaig veure un article en una revista que, de cinema que jo segueixo a l'internet, així que ja tenia tots els elements per veure aquesta pel·lícula.
1: Per posar-la, no?
6: La pel·lícula ens narra la història de tres amics d'un mateix barri que estan molt units a la infància fins que un event traumàtic els acaba distanciant. Molts anys després, els tres amics es tornen a retrobar per un motiu també molt greu. La pel·lícula, a la pel·lícula veurem com cada amic va posant una peça del trencaclosques fins que, i mentre nosaltres veiem el món interior de cada membre del grup. La pel·lícula, el que més m'agrada a mi és com estan fets els personatges. Cada personatge està fet al detall. Tenim el primer de tot, que és el policia, que sembla ser el que ha dirigit millor la seva vida, que és el que desgraciadament ha tingut que unir al grup una altra vegada per aquest motiu tan trist. Després tenim el segon amic, que és el que ha quedat més afectat per aquesta situació. I per últim està l'últim amic, que és el que està com més despenjat, el que sembla que porta pitjor la seva vida, que desgraciadament també, sense voler, ha quedat embolicat en aquest rebombori.
1: Sí.
6: La pel·lícula, a mi, una cosa que també em va impactar molt i és el tema sentimental, que és que jo també tinc tres amics de tota la vida i que em seria a mi un horror tenir que trobar-me en una situació com aquesta. I és per això que Mystic River, tot i ser una pel·lícula en la que t'obliga a estar atent les 2 hores i 20 que dura, és completament disfrutable, és un thriller policíac molt polit i molt ben fet, i el recomano a tothom en general, sense que tingui cap preferència en específic, perquè segur que li agrada.
1: Jo també.
0: Pues sí, una altra vegada una pel·lícula molt recomanada, la veritat, dramàtica en un moment, i de fet el Sean Penn, que és on aquí s'escolta ell, la traducció, fa un paper molt important. De fet va guanyar l'Oscar el millor actor, sí. I també el Tim Robbins, que és l'altre noi, el que va patir.
1: El Tim Robbins també, sí.
0: Sí, els dos van, un com a millor actor i l'altre com a actor secundari. Això és el que estava parlant abans del començament de les pel·lícules. Això m'interessa molt més, perquè aquí hi ha hi ha història, hi ha un guió, hi ha personalitats per analitzar, els personatges, els diàlegs, tot.
1: O sigui, tot. Que és una autèntica troballa. Bueno, tenir el goig de veure una pel·lícula com aquesta, i tant. Jo quan la vaig veure en el seu moment vaig dir, ostres tu, quina cosa més potent, no? I a més, és que, esclar, vull dir, del que parla no és pas una cosa que sigui aliena, vull dir, que t'hi pots trobar d'una manera absolutament atrapat, no? Vull dir, un paio que és un manipulador de xicots joves, que és el que li agraden com a tal, i aquest, doncs, acaba aportant en aquells tres xicots, doncs, a la degradació més potent, no? I, evidentment, és el que dius, després cada un d'ells té una... un ressò diferent, vull dir, del seu...
0: Tot i que són trobada. Amics, tenen les tres personalitats, el món els va enviar a cadascú a una part...
1: I el que és més interessant és probablement que el que més descobreix al cap i a la fi és la víctima més forta, més potent, és el que, en definitiva, doncs, ha d'apair una pèrdua que és enorme, d'assassinat i de mal rotllo. Després sabrem que tot plegat és, o sigui, tot plegat no és el que sembla, sinó que hi ha una criminalitat que surt d'un dels membres de protagonistes de la pel·lícula, i que això encara la fa més virulenta, no? Més violenta. Molt interessant.
0: A mi el començament de la pel·lícula recordava una pel·lícula anterior que ara l'he consultat, de l'any 96, que era Sleepers, que és del director Barry Levinson, i estava Robert De Niro, Brad Pitt de jove, Dustin Hoffman, i sembla també així, que són uns amics, col·legues, i també hi ha un maltractament amb aquests nois també, i comença així, o sigui, no dic que sigui igual, evidentment, perquè no, però sí que hi ha
1: un cert
0: paral·lelisme, sobretot al començament.
1: És que moltes vegades una de les coses bàsiques que ens trobem en la vida és que hem d'admetre un desajust total i absolut, o sigui, una barbaritat, per dir-ho d'una manera, i aquesta barbaritat, doncs, té com a protagonisme el fet que has d'admetre que hi ha com una... Com una manera d'explicar tot el que expliquen de com han passat les coses, que veritablement són un desastre total, no? Vull dir, perquè allà eren, representa que són dos xavals el que fan aquest descosit, no? Però, bueno, és això, no? A mi em va colpejar molt aquesta pel·lícula, perquè penso que, no sé com dir-t'ho, vull dir, jo crec que hi ha una cosa que se'n diu la culpabilitat inqüestionable, que és el que fan els dos membres de la colla que fan el crim, no? I llavors això queda com salvat allà, d'una manera que el qui reclama d'una manera extraordinària la justícia és precisament ella, la mateixa dona, no? La mare de la criatura. Molt interessant. Que influeix d'una manera molt positiva en el pare, de que tingui, doncs, això, perdó, ni pensar-ho.
0: I a més el suspense, que també va...
1: Sí, tota també juga.
0: Jo penso que Clint Eastwood és curiós,
1: Molt.
0: És que és... És increïble aquest
1: sempre
0: senyor.
1: Sempre acaba trobant la manera,
0: Sí.
1: I tant que sí.
0: Sí.
1: Té tantes pel·lícules que... Molt bé, doncs... Molt bé, noi.
6: Gràcies a tu per recomanar-la.
1: No, sí, home. Jo puc recomanar tot el que vulguis, i tu pots acceptar el que vulguis, també, esclar, això no hi ha volta de fulla. Molt interessant. Vinga,
0: bueno,
1: més coses.
0: Pues anem a continuar amb aquestes cançons de la pel·lícula Música i Làgrimes, música de Glenn Miller, altra cançó que es va fer popular, que es diu American Patriot.

0: Aquesta està agradant una mica més, no? Sí, Jaume, és més mogudeta.
1: Sí, hi ha una cosa que també cal aclarir, vull dir, en l'època, vull dir, les orquestretes que venien en els pobles aquests que vivim, nosaltres érem més aviat justetes, no? Vull dir, i llavors, clar, quan veies una pel·lícula amb aquesta categoria, no? Deies, ostres, tu, això sí que és música, no? Mm. Molt interessant.
0: Bueno, aquesta música, clar, es va difondre també al nostre país, i és veritat, en els Ateneus, en els teatres que de Catalunya, de la Catalunya dels anys 40 i 50, venien aquestes orquestes, a part de la zarzuela i de les òperes, que era un clàssic, fins que va aparèixer el pop. Bueno, el rock no va ser tan influenciat aquí a Espanya, però el pop sí, i bueno, es va fer un canvi, però sí que durant molt de temps era el que escoltàvem, perquè tenien aquell ritme que es podia ballar com a ritme de vals, bueno, era una cosa molt...
1: Ball de Rams,
0: molt,
1: eh?
0: Elegant, sí, molt elegant, molt. I clar, i aquests solistes pues, tenien la seva orquestra, i d'això va una mica la pel·lícula, el com crear una orquestra, com, bueno, la popularitat i sí, tot sí, això sí. Glenn Miller, pues bueno, la pel·lícula de Música i Làgrimes va aconseguir un premi Òscar, i no podia ser d'una altra manera, i tu l'acabes de dir, el so. El so és el premi que es va guanyar aquesta pel·lícula. Per tant, crec que, clar, nosaltres vam veure la pel·lícula en... doblada, no?
1: Ja, ja.
0: Ui, se m'ha caigut la pera. No sé què ha passat aquí.
1: Bueno, que has de tirar amunt.
0: Bueno, ara arreglarem això. El micròfon que ha tingut ahí, que se m'ha baixat així, m'ha caigut la pera aquí, limonera aquesta. Jaume, ara últimament el programa és Dies de Ràdio de la Mònica. Fas com uns especials d'alguna documentació que has trobat per casa. De quina pel·lícula estem parlant ara?
1: Bueno, tinc moltes, vull dir, jo sóc un aficionat a les crítiques, eh? I llavors, doncs, la veritat és que en els seus moments, que ja tenies, doncs, aquesta facilitat per apuntar coses que veritablement eren com molt, jo crec que eren molt vàlides, per explicar-les amb tot el seu amb tota la seva rabió, per dir-ho d'una manera, amb tota la seva potència. I llavors les pel·lícules que jo tinc escrites, i bueno, una barbaritat, t'asseguro que he descobert allà una font, i llavors agafo totes aquelles pel·lícules que, perquè jo quan feia una crítica, quan escrivia, normalment em fixava, doncs, amb creadors de la crítica, teníem un llibre que venia de Madrid que es deia Ressenya, i en tinc una colla de llibres aquests, i allò també era molt bo, vull dir, aprofundien sobre els temes i tal, no? I llavors amb el que trobava, doncs jo llavors explicava coses que creia que eren les més interessants per situar una pel·lícula en el context en què pertoca, donat la seva validesa, no? I sí, ara això ho he descobert, i bueno, tinc moltes pel·lícules, moltes, una barbaritat.
0: I quina ha estat l'última de les que has parlat amb la Mònica?
1: Ui, això ja serà una mica difícil de recordar ara mateix, no? No ho sé.
0: Aquesta setmana t'has estat?
1: Sí, aquesta setmana també, sí. Sí, sí, cada setmana, vull dir, agafo 5 o 6 pel·lícules, i llavors destaco, doncs, allò que es pot considerar més interessant per saber de què va la pel·lícula en concret. I llavors, lògicament, vull dir, això és el que la fa vàlida, la crítica, oi, d'allò. Està contenta la Mònica. Sí, bueno, vas descobrint coses. I llavors, vull dir, no sempre és el mateix. Abans ho feia a partir de la televisió. Ara, vull dir, ja he trobat això aquesta manera, i això enriqueix els comentaris, enriqueix tot el que fas, no?
0: I a més, l'escrivies a mà.
1: A mà, sí. Tot ho tinc escrit a mà, això, jo. Amb papers molt retallables, que ara els retallo més, perquè, esclar, vull dir, que és el que passa, que en el moment que hi ha ja la tinc agafada, la pel·lícula, llavors, doncs, bueno, vull dir, s'ha d'ajustar, eh? Vull dir, sempre és diferent, això, no? Vull dir, arriba un moment que un sempre està inventant, per dir-ho d'una manera, o sigui, tu tot el que apuntes, a vegades dius això no, eh? Vull dir, per exemple, en aquell moment potser sí, però ara no, i llavors ho deixes amb unes constants que tenen a veure amb el que tu creus que és l'actualitat, no?
0: Perquè sigui una mica temporal, vull dir
1: que... Sí, això...

0: i en els que ens agrada molt la cultura, doncs en tenim molts llibres, molts retalls, i jo també tinc moltes coses. També durant una època feia fins i tot feia unes fitxes de cinema. Sí. I posava l'argument, estic parlant dels anys 80. Després ho vaig perdre de fer, no? Perquè ja comprava la revista, jo comprava molt fotogrames i continuo, cada mes compro fotogrames. Em sembla una revista que, bueno, és la més antiga i soc fidel, és de les poques revistes que... i em costa trobar-la a vegades perquè
1: no, sí, no, és,
0: no hi ha tants quioscos.
1: No és dolenta, no, no. El fotogrames és interessant.
0: I a més, fins i tot un dels escriptors que hi ha allà, he fet algun curset amb ell. Vull dir que, no sé, com que és bo. A mi m'agrada llegir la crítica.
1: Sé perquè bueno, t'orienta, t'orienta.
0: Ens hem de marxar ja.
1: Ja?
0: Sí, clar.
1: Bo, caroll. Sí que s'ha acabat aviat, això, oi?
0: Sí. Pues sí.
1: Doncs vinga.
0: Bueno, recordem que la setmana que ve no estarem aquí. Ens retrobem dintre de 2 setmanes. I us deixem per la cançó més clàssica de Glenn Miller, que és aquesta de In the Mood, que bueno, ha sortit en totes les pel·lícules a vida si per haver. Us recordeu?
2: Sí. Pues fins aviat.
0: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Hi ha cues a l'autopista AP7 a l'altura de la Granada del Penedès, en sentit nord, també des de Mollet fins a Montmeló, igualment en direcció Girona i també a l'altura de la Jonquera, en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. Destaquem també la llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs.
0: I els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu tallen a aquesta hora la C16 al túnel del Cadí en el marc de les protestes al sector educatiu per aconseguir millores laborals. El tall s'ha d'allargar fins a les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons USTEC i del 18% segons el Departament d'Educació. Dimecres que ve el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Les protestes dels docents que coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. Pugna Junts per Catalunya per l'alcaldable Barcelona, tal com va avançar 3 Catinfo. L'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galvis, decideix presentar batalla i comunica que vol ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports.
3: Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7ª etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres i s'ha endut l'etapa. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I tot just acaba de finalitzar el partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. L'equip català ha perdut per 4-2 i, per tant, ha quedat eliminat. Aquests quarts de finals es tanquen ara a les 8 amb el Palau, que s'enfrontarà al Telecable.
0: Els ruixats continuaran actius a la meitat est del país fins a l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana arrencarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral amb cops entre moderats i forts. A la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
2: 3Cat Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
6: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
5: I per què es necessita recollir sang?
6: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
5: I a quina hora han de venir?
6: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
5: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
7: Vacances en pau.
8: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
9: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
7: Acull a una nena o un nen saharaui.
8: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
10: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: Ràdio Sant Boi.
2: 45 anys amb tu.
11: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
12: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
11: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
12: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
11: Forever Joves.

0: Súper just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Ràdio Sant Boi.
3: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana

Catalana de Ciclisme, Real Federació Espanyola de Ciclisme, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federació Espanyola de Ciclisme. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'inici de la Festa Major, tots els detalls darrere les creacions de Gaudí al Parc Sanitari amb el seu codescobridor, el David Agulló, i la prèvia d'un cap de setmana esportiu on Copa i Sant Boià es juga la permanència a la sintonia de Sant Boi en joc. Avui és divendres, 15 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat titular a titular. Avui de manera festiva, perquè ja és aquí la Festa Major i arriba carregada de música i amb cultura popular, la Lleó Vidal.
3: Sí, comencem amb un dels moments més esperats, el pregó, avui a partir de les 10 del vespre a la plaça de l'Ajuntament amb el ball de l'Orquestra Salvatana i un pregó molt especial, a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra els seus 50 anys. Escoltem la Montserrat Aguilera, presidenta de l'entitat.
4: Bé, doncs sí, ens fa molta il·lusió poder fer el pregó aquest any. Ens sembla com un reconeixement a la feina que hem estat fent durant aquests 50 anys i és un orgull per nosaltres poder anar representant el poble de Sant Boi arreu on anem a cantar. Ens hauria agradat poder fer alguna cançó, ja que és el que nosaltres sabem fer a l'hora de fer el pregó, però per problemes d'espai i tot això no és possible, però bueno, farem el que podrem.
2: La cultura popular tornarà a omplir els carrers amb el gran correfoc, amb 8 colles de diables, tabalada, matinada de gralles, dia de castellera, sardanes, puntaires i palles populars. I també la trobada gegantera celebrant el 35è aniversari de la Ramona, el Valdiri i els gegants de Casablanca.
3: I atenció, perquè aquest any neix una nova figura del bestiari local, la Mulassa. La presentació serà el dimecres 20 a 8:15 a la plaça de l'Ajuntament. Pel que fa a la música, arriba un cartell ple de novetats.
2: Avui a Maliz, a la Castelldefels, actuant al carrer Valdria Leu a 10:45. És músic, compositor, DJ, productor musical i representant artístic català. Tot i que centrat en la música pop, barreja diferents estils com el house, R&B, trap, dancehall, afrobeat o reggaeton. Ha composat temes per Zetangana, Rosalía, Becky G, Lola Índigo, Aitana o Amaya, entre d'altres.
3: Entre els seus hits més grans, El Encuentro, ya no vales o la que sentíem, Ya no siento nada. A la plaça de l'Agricultura actuarà Seguretat Social, que donarà pas al talent local, la sessió del DJ Romero.

Dissabte, a dos quarts d'onze, al carrer Valdria Aleu, amb Miqui Núñez, el creador d'Escriurem, la venda o Celebrate, himnes de la festa catalana. I a la plaça de l'Agricultura, a partir d'un quart de 12, el tribut Estopa, Cacho Cacho.

0: I quan acabin els concerts, la festa continua fins la matinada amb els DJs, bandes locals o la nit canalla a Cal Niño.
1: I per tancar la festa, prepareu-vos pel Gran Piro Musical el dia 17 a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta. Llum, música i pólvora per acomiadar la festa major com cal, amb també la sessió dels DJs d'aquesta casa, Urban Stars. Una programació de concerts que s'ha avançat a les xarxes socials de l'Ajuntament, que, com tot el contingut en català, es troba a l'alça, Joan García.
2: El consum de contingut en català a les xarxes socials es dispara. Segons l'informe anual de Llista.cat, les visualitzacions van créixer gairebé un 72% durant el 2025, molt per sobre de l'augment de publicacions, que va ser del 31%. L'estudi apunta que el català guanya abast i arriba cada cop a més públic, especialment en àmbits com l'educació, els videojocs o la cultura. Albert Lloreta, productor audiovisual i un dels impulsors de l'informe, assegura que el sector encara està lluny de tocar sostre.
3: L'indústria de creadors de contingut està en una fase molt inicial. Aquest creixement del més del 70% de visualitzacions és una xifra molt exagerada per una indústria més madura. I això vol dir, en part, doncs, que no hem tocat sostre.
2: Un creixement accelerat que confirma la consolidació del català a les xarxes, però que també posa sobre la taula el repte de transformar audiència en comunitats més fidels i sostenibles.
0: I tornem amb una mica més d'informació de servei perquè la festa major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdiria Leu, la Rambla de Rafael Casanova, en Pi i Margall o el carrer de Cerdanya. Això serà gairebé tots els dies i podeu consultar tota la informació i els horaris a la web dels avisos a santboi.cat.
1: Us recordem que podreu viure en directe a Ràdio Sant Boi el pregó d'inici de festa a partir de les 10, prorrogant l'emissió del jazz setmanal fins a les 11. També en cultura, Sant Boi commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb una programació conjunta entre l'Ajuntament i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: El programa inclou rutes, tallers, exposicions, activitats educatives i familiars, així com accions participatives. Un dels espais centrals és el Jardí Invisible, dins del Parc Sanitari, que podria haver estat un laboratori creatiu de Gaudí a principis del segle XX. José Manuel González, regidor de Cultura, agent de carrer.
4: Coses que després es van desenvolupar amb altres obres de Gaudí tenien aquí doncs algun element com de prova, de veure com funcionaven a moda de trencadís, per exemple. Podem veure tècniques constructives que després es van desenvolupar al Parc Güell, alguna cosa més arquitectònica, no?, de construcció a la font, que recorda algun element també de construcció arquitectònica de la Sagrada Família. Hi ha una persona acadèmica, si no és de Gaudí tenim un problema, perquè clar, vol dir que hi ha dos Gaudis.
1: Entre les propostes destacades hi ha instal·lacions lumíniques, visites guiades, itineraris modernistes per la ciutat, tallers artístics i un cicle de conferències. La iniciativa vol connectar cultura, salut i comunitat, implicant persones de totes les edats i reforçant la identitat cultural de Sant Boi.

0: Ho analitzem amb el David Agulló, que és doctor arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura a Barcelona i codescobridor de les obres de Gaudí, el que és ara el Parc Sanitari. Bona tarda, David.
1: Bona tarda.
0: En primer lloc, posem fil a l'agulla. Què té Gaudí, que no té la resta, i que et porten a descobrir que l'obra del jardí era seva?
1: En tot cas, Gaudí és un arquitecte excepcional, que és un arquitecte innovador tant a nivell tecnològic, a nivell arquitectònic i a nivell conceptual. És un arquitecte modern i, en aquest sentit, tot el seu discurs simbòlic és molt ric i molt màgic. En tot cas, com vam descobrir aquest jardí? Va ser una psiquiatra colombiana, la Beatriz Castaño, que ens va avisar, en el Daniel Barber, geòleg, en el Jordi Martí Aladern, artista plàstic, i a mi, jo arquitecte, que a dintre el jardí hi havia una obra molt singular on apareixia un banc com el del Parc Güell i estava semi-abandonada. Vam anar a veure-la. Penseu que fa, això va ser el 2001, encara hi havia el mur del recinte que delimitava el psiquiàtric, aquest mur de 7 metres d'alçada, de pedra, era un espai encara molt tancat i entrar era difícil. Vam poder entrar i ens vam sorprendre molt amb el que ens vam trobar. I vam estar 2 anys investigant fins a corroborar de que era una obra de Gaudí, plantejada com a hipòtesi. Jo, a partir d'aquell moment, vaig fer la tesi doctoral.
0: Com és aquest moment de prendre consciència? Perquè entenem que el Banc Serpentí, per exemple, és un gran exemple, no? Si ho veus visualment, la comparació doncs et pot portar, però després això s'ha d'analitzar el detall, que són aquests detalls que us fan connectar, no? Lligar caps i dir, vale, aquesta obra és d'Antoni Gaudí.
1: El tema és que començàvem a veure aspectes de l'obra de Gaudí, còpies de l'obra de Gaudí, de fetes de forma rudimentària, i d'entrada pensàvem simplement que eren còpies. Però quan comencem a datar-les, ens adonem que estan fetes abans o en el mateix moment en què s'estan fent aquestes grans obres de Gaudí. Per exemple, el banc del Parc Güell el trobem dintre el psiquiàtric, fet de forma rudimentària, on coexisteixen trencadissos molt complexes, molt sofisticats, que hi veiem la mà de Jujol, coexistint amb trencadissos que veiem que els han fet infants o pacients. El banc de Sant Boi està datat al 1912, mentre que el banc del Parc Güell s'acaba entre el 13 i el 14. Però el més significatiu van ser les estructures que trobem a Sant Boi. Vam estar treballant-les durant anys, ajudats també per als catedràtics de càlcul d'estructura de l'ATSAP, tant el Josep Gómez Serrano com el Robert Brufau i el Joan Margarit. En tot cas, identifiquem que hi ha unes estructures, també en estat embrionari, que remeten a les estructures de les naus de la Sagrada Família. I el problema que es donava és que les estructures de les naus de la Sagrada Família són inèdites en la història de l'arquitectura. Es comencen a pensar en forma de maqueta el 1915 i s'acaben el 21. Gaudí així ho fa. I després, a partir de les Olimpiades de Barcelona de 1992, les comencen a construir el Joan Margarit, el Carles Buixader i el Josep Gómez Serrano. A Sant Boi estan aquestes mateixes estructures ja construïdes el 1906. I això ja ens va fer veure que estàvem davant d'una obra de Gaudí. També hi ha referències a la pedrera, abans que es fessin aspectes formals de la pedrera, referències a la cripta de la colònia Güell, també amb una sèrie d'aspectes formals i estructurals que remeten a la colònia Güell, a la cripta.
0: Tot i que Antoni Gaudí també experimentava altres municipis com la Pobla de Lillet, Sitges, Mataró, Comillas o fins i tot també a Lleó, per què a Sant Boi, a la colònia Güell, també a Santa Coloma de Cervelló? Quina era la seva relació personal i què el porta a assajar precisament en aquest escenari?
1: Bé, en aquest sentit, Gaudí va estar uns 15 anys, 15-20 anys, anant sistemàticament a Santa Coloma de Cervelló, on el comte Güell tenia una finca, Can Soler de la Torre, i on allà va construir la famosa colònia Güell. I a dintre i va construir Gaudí la cripta de la colònia Güell. Era una església, la va deixar inacabada. En tot cas, tot això remet a les fàbriques que tenia el comte Güell a Barcelona. La situació social era duríssima i conflictiva, i donades les condicions precàries en què vivia la gent treballadora, i va decidir sortir fora de la ciutat de Barcelona i instal·lar-se a Can Soler de la Torre, que és Santa Coloma de Cervelló, i allà van anar construint la famosa colònia Güell. En aquest trajecte, Gaudí agafava el Passeig de Gràcia, els ferrocarrils que el portaven a Cornellà, i d'allà agafava una tartana i creuant el riu Llobregat arribava a Sant Boi i feia el trajecte per l'antic camí ral, limitant el mur del psiquiàtric. La distància entre el psiquiàtric, l'antic psiquiàtric, i la colònia Güell era mínima. A peu, actualment són uns 20 minuts, i amb tartana no sabria dir-t'ho. En tot cas, estan molt a prop un lloc d'altre.
0: Podríem dir que en aquests assajos els pacients del sanatori, també abans mencionaves infants, participaven.
1: Sí, a la revista Frenopàtica Espanyola, que és la revista del psiquiàtric interna, s'explica que hi havia molts tallers on els pacients aprenien oficis per després sortir, i és a través de la ergoteràpia, que és la curació mitjançant el treball, on els pacients, de la mà dels germans de Sant Joan de Déu, aprenien aquests oficis, i entre els quals hi havia l'ofici de manobra. I a la revista Frenopàtica Espanyola especifica que tots els treballs que es feien vinculats als jardins, als parterres, a les places, ho feien els pacients. I en aquest sentit, a l'antic psiquiàtric es va actuar a nivell de tot el recinte. Ha quedat una petita part, que és la més important, però tenim fotos antigues que demostren que la intervenció va ser general a tot el centre, on apareixen bancs amb trencadís, places amb parterres, escultures, fonts, i després de tot el tema de les grutes, que és el que ha quedat i el que, gràcies a Déu, s'ha conservat.
0: Clar, perquè val la pena recordar que aquests usuaris i usuàries del psiquiàtric que hi havia llavors no tenien medicació. No sé si aquí Gaudí també pensava en fer una funció social.
1: Sí, hi ha una funció social on a través de l'ergoteràpia els pacients aprenen un ofici, tot el tema de l'art-teràpia, la curació mitjançant les activitats artístiques, i en aquest sentit, després, el jardí també està dedicat a la Verge de Lourdes, i aquí també hi ha tota una dimensió religiosa. De la Verge de Lourdes és la Verge de la curació per antonomàcia, i en aquest sentit ja també hi ha una lectura simbòlica religiosa de construir un espai on al·ludeix al paradís, on al·ludeix a la curació, respon també a uns criteris higienistes d'espai obert, d'espai amb aigua, d'espai amb fonts, i és un lloc molt acollidor, un lloc que invita a l'espiritualitat, al recolliment, al joc també. Era un jardí que té tota una vessant simbòlica, religiosa, però alhora una vessant lúdica, i en aquest sentit és un espai molt ric, molt heterogeni, i que permetia als pacients fruir d'un lloc molt agradable.
0: En comentàvem la funció social. No sé si el propi Gaudí n'era conscient, de que Sant Boi, aquests municipis, estava deixant una construcció de moltíssim valor, o o era més un tema personal de dedicar-se a aquesta funció social i, per altra part, també fer aquests assajos pel que després serien les grans obres que avui coneixem a Barcelona. No sé si Gaudí n'era conscient del que estava fent i el que estava deixant en el moment.
1: Bueno, això ja no ho sé, això ja no ho sé. Però, en tot cas, tant... És... Possiblement sí, perquè penseu que al Parc Güell mateix, per exemple, al banc en trencadís, es parla que hi havia dos treballadors que possiblement, no està aprovat això, venien del psiquiàtric. I en aquest sentit hi ha aquesta voluntat de recuperar les persones. Hi ha una frase d'en Gaudí molt famosa que diu, a més, ja que recordar que no hi ha ningú inútil, tot el món serveix, si bé no tot el món amb la mateixa capacitat. La qüestió és trobar per a què serveix cadascú. És una frase d'Antoni Gaudí. I en aquest sentit, aquesta voluntat i aquesta consciència social. Això es repeteix, per exemple, a la Sagrada Família. Quan ella està construint la Sagrada Família, construeix les escoles provisionals, que és un edifici meravellós, que era per acollir els infants del barri, de les classes populars, i els fills dels treballadors que construïen la Sagrada Família, acollir-los i generar un espai preciós perquè poguessin educar-se. I d'alguna manera a Sant Boi es repeteix aquest mateix concepte.
0: Ja per acabar, quan parlem del jardí, sabem que ara esteu fent un gran treball de reconstrucció d'aquesta zona. No sé com es projecta aquest espai pel fet de poder obrir-ho a la ciutadania i que en un futur sigui 100% visitable, i també per aquesta part s'ha de comunicar, no?, a la ciutadania, que la gent no només ha d'anar obligatòriament a Barcelona a veure obres de Gaudí, sinó que pot quedar-se al seu municipi i veure obres d'una magnitud enorme i que els hem de convidar.
1: Sí, en aquest sentit, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu té la disposició d'obrir-lo a la ciutadania. Ara estem amb obres, l'estem restaurant, i això requerirà d'un temps que no sabria especificar, però són anys. I en aquest sentit, el Parc Sanitari vol, la seva intenció sempre ha sigut obrir l'espai i que estigui a disposició de tothom.
0: Doncs ho hem analitzat amb el David Agulló, que és doctor arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura a Barcelona i codescobridor de les obres de Gaudí, el que serà el Parc Sanitari. Moltes gràcies i felicitats per la tesi.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: En esports, Copa i Sant Boià, en una situació pràcticament similar, necessiten el suport de la seva afició per mantenir-se a la categoria. La Copa juga dissabte a les 4, a l'últim partit de la temporada, on es jugarà la permanència de la Lliga Elite al camp de la Pobla del Mafumet. El ser classificat i un equip que encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a Tercera Federació. José Luis Márquez és el segon entrenador del Ciudad Cooperativa.
3: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra. Un partido como el que vivimos el sábado en casa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
4: L'equip es posa 11è amb 36 punts i depèn de si mateix per aconseguir la salvació. Si no aconsegueix la victòria a la seva visita a la Pobla, haurà d'esperar que Horta o Manlleu no ho facin en els seus duels contra Vilafranca i Valls, respectivament, per seguir una segona temporada consecutiva a l'èlit de futbol català. També en futbol, el Sant Boià dissabte a les 6 visita el camp de l'Atlètic Vilafranca en l'última jornada de la Primera Catalana, on depèn de si mateix per aconseguir la permanència. Després de la victòria contra Cubelles, l'equip es posa amb 32 punts en 12a posició, empatat amb el Tàrrega, que marca el descens, i haurà de guanyar per no dependre dels resultats tant dels targarins com del terrenca barcelonista. Ivan Fuentes, porter del primer equip.
5: El més important és que depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem, el Sant Boià seguirà sent equip de primera catalana, i això és el més important. Anar a Vilafranca a guanyar sense mirar què està passant als altres camps i afrontar-ho com aquesta setmana, que hi haurà nervis, segurament, però amb l'actitud que es va jugar aquest partit, crec que podrem guanyar. Tenen un dels màxims golejadors de la categoria, és un equip que ha fet les coses molt bé, per això està a la quarta posició, que al final també és meritori. Sé que és un equip bastant ofensiu, tenim que treballar molt i intentar contrarrestar les seves forces perquè es notin més les nostres.
0: Pel que fa al temps, avui divendres tenim una tarda i un vespre marcats pels núvols abundants i alguns ruixats irregulars, localment amb tempesta.
4: La temperatura màxima quedarà al voltant dels 20 graus i el vespre baixarà ràpidament fins als 14. El vent bufa fluix a moderat de llevant, amb ambient fresc i humit. A partir de la nit, la situació tendirà a estabilitzar-se gradualment. De cara a dissabte, el temps millorarà clarament, dominaran les clarianes amb intervals de núvols, però sense precipitacions importants. Les temperatures pujaran lleugerament, amb màximes d'uns 23 graus i mínimes de 14. Ambient agradable i vent fluix, ideal per activitats a l'aire lliure.
0: Diumenge continuarà el temps estable, amb estones de sol i alguns núvols poc destacables. La temperatura es mantindrà suau, amb màximes prop dels 22 graus. No es descarta algun plugim molt aïllat, però en general serà una jornada tranquil·la i primaveral. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 15 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9 amb el Berto Vivat i a les 10 podreu sentir el pregó de Festa Major. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem dilluns, al punt de les 8. Bona Festa Major.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Ei! Viva el rotllo!
4: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y recepción.

0: què tal? Bon vespre. Us saludem en directe des de la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi, que serà l'escenari de l'inici de Festa Major 2026, un pregó a càrrec de la Coral Renaixença de Sant Boi, que enguany celebra 50 anys d'història i que avui seran les encarregades de donar l'inici a una programació especialment musical, plena de talent nacional i local. Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Donem inici a la Festa Major. Fent-me costat i per explicar-vos aquest inici de festa, tinc a l'Ainhoa Muñoz. Què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt il·lusionada perquè comenci la Festa Major, per fi.
0: Que per mi ja ha començat, perquè està tothom aquí ara mateix. La plaça està a vessar, és espectacular la imatge, totes les cadires plenes, gent dempeus. Escoltem ara mateix un pregó que ja ha començat. Escoltem el Parlament de l'alcaldessa de Sant Boi, Josep Moret.
2: De les entitats que ens representen, de les entitats que treballen cada dia per fer possible que, com deia abans, la cultura popular i totes les seves expressions siguin una realitat a la nostra ciutat. I enguany, com ja sabeu, el pregó sempre està protagonitzat per una persona o per una entitat que és rellevant a l'any que toca, i aquest any estem parlant del 2026. I si hi ha una cosa rellevant enguany, el 2026, és la commemoració del 50 aniversari de la Coral Renaixença. La coral més antiga de la nostra ciutat, la coral que representa també la singularitat de la nostra ciutat i aquest vincle especial amb el cant coral, amb la música, amb la cultura. Per tant, la coral que representa també, doncs, l'excel·lència i sobretot la

0: bueno, la voluntat i el vincle en fer ciutat. Per això, per nosaltres és un orgull presentar en nom de tot el consistori, presentar en aquest cas a la presidenta de la Coral, a la Montse Aguilera, i a representants de la Junta, un aplaudiment per ells i per elles. I a la gent de la Coral que està per aquí, que també, doncs, òbviament ens volen acompanyar, com deia abans, en nom del consistori, gràcies, Montse, gràcies. La veritat és, com deia abans, per nosaltres és molt important que estigueu aquí, és molt important que sigueu els i les protagonistes del pregó de la ciutat, perquè no se'ns ocorreix ningú millor per commemorar aquesta festa major tan especial del 2026. Així que moltes gràcies i endavant.
1: Doncs escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, que ara mateix presenta el grup de la Coral Renaixença, que celebra 50 anys. Té la paraula la seva presidenta, Montserrat Aguilera.
2: És un immens honor poder ser aquí avui davant de tots vosaltres en nom de la Coral Renaixença, coincidint amb un any tan especial per nosaltres, el nostre 50è aniversari. Mig segle de música, mig segle de veus compartides, mig segle fent poble. Quan un grup de pares de l'AMPA de les Germanes Carmelites van tenir la idea de fer una coral, segurament no imaginaven tot el que acabaria representant ni que duraria tant de temps. El que va començar com un projecte musical es va convertir amb els anys en una petita gran família. Una família que ha crescut cantant, emocionant-se, viatjant, aprenent i compartint moments que avui formen part de la memòria col·lectiva de Sant Boi. Perquè una coral no és només un grup que canta. Una coral és gent que es troba cada setmana després de la feina, dels estudis o de les preocupacions del dia a dia per respirar junts i convertir moltes veus diferents en una sola emoció. I aquest any no celebrem només una xifra. Celebrem totes les persones que han passat per la coral durant aquests 50 anys i que han contribuït a fer-la el que és. Directors i directores, cantaires, acompanyants, famílies, entitats amigues i públic fidel. Sense vosaltres, sense el vostre suport, aquesta història no existiria. I també celebrem Sant Boi, perquè la nostra coral no s'entendria sense aquest poble. Un poble viu, divers, actiu i orgullós de la seva cultura i de la seva gent. Un poble que sap que la música, les entitats i la cultura popular no són només entreteniment, són identitat, cohesió i futur. Per això, sempre que hem pogut, hem portat amb honor el nom de Sant Boi arreu, des de gairebé tots els punts de Catalunya com a l'estranger. Espanya, Europa, Rússia, Canadà, Cuba. També vull aprofitar aquest moment per agrair especialment el suport de l'Ajuntament, de les entitats culturals, de les autoritats presents avui i de totes les persones que d'una manera o altra continuen estant per la cultura feta des del cor i des del compromís. També ens agradaria aprofitar la benentesa per reivindicar la necessitat d'un nou auditori o teatre en condicions pel poble. Els espais actuals estan saturats i el poble té prou demanda cultural i prou entitats que necessiten aquests nous espais. Ens agradaria igualment aprofitar aquesta oportunitat per convidar-vos a les activitats que encara ens queden per acabar de celebrar el nostre 50è aniversari. Us esperem a tots el proper 31 de maig a Can Torrents per participar del festival Renaixença va de festa i també el gran concert que estem preparant a Can Massellera pel proper 27 de juny i engrescar-vos a tots a formar part d'alguna entitat cultural de Sant i continuar amb la tradició popular que fa aquest poble cada cop més gran. Durant aquests dies, Sant Boi es transforma en una gran coral. Els carrers esdevenen escenaris, les places s'omplen de ritme i cadascun de nosaltres hi aportem la seva veu, els infants amb la seva alegria, els joves amb la seva energia, la gent gran amb la seva saviesa i les entitats amb el seu esforç incansable. No es tracta de fer-ho perfecte, es tracta de fer-ho tots junts. Des de la Coral Renaixença volem aprofitar aquest moment per donar les gràcies. Gràcies a totes les persones que han format part de la Coral al llarg d'aquests 50 anys. Gràcies a les famílies que ens han acompanyat. Gràcies a les entitats i a l'Ajuntament per creure en la cultura i fer-la possible. I gràcies a vosaltres, Sant Boi, per escoltar-nos, per aplaudir-nos i per fer-nos sentir part d'alguna cosa més gran. Avui us volem fer una invitació molt senzilla. Viviu la Festa Major. Sortiu al carrer, participeu, retrobeu-vos, compartiu. I si en algun moment us ve de gust cantar, feu-ho, perquè cantar és una de les formes més boniques de celebrar la vida. Que aquests dies siguin plens d'alegria i de respecte i de convivència. Que sapigueu cuidar-los els uns als altres i gaudir d'allò que ens uneix. I que la música, la nostra, la vostra, la de tots, continuï sonant molts anys més. I ara sí, arriba el moment de viure la Festa Major, com sabem fer-ho a Sant Boi, omplint els carrers de música, cançons, rialles, trobades, fadrins, balls i vida. Que aquests dies siguin una celebració compartida, plena d'alegria i d'orgull de ciutat. Gaudiu, canteu, balleu, retrobeu-vos i feu que aquesta Festa Major sigui memorable. Visca la Coral Renaixença, visca Sant Boi i visca la Festa Major!
3: Visca, no?
1: Sí, sí, visca, més que visca. Ja ho tenim gairebé tot dit. Estàvem escoltant la Montserrat Aguilera, que és la presidenta de la Coral Renaixença. Recordem, Ainhoa, que fa 50 anys, aviam que ens quedarà per l'escenari, però el que està clar és que aquí la gresca comença amb un correfoc que ara a les nostres esquenes acaba de començar, suposadament. Segur que esteu escoltant la batucada de fons, típica també d'un correfoc, que recordem canvia de recorregut, però el que està clar és que també és tradicional i obligatori per l'inici de festa. Ja comencem a veure les espurnes, les flames i el foc, el que és un correfoc, un bon correfoc.
3: Sí,
1: no?
3: Sí, i es nota que la gent ja vol anar perquè les cadires estaven plenes fa un segon i ja, o sigui, és que no veig ningú, ens podem seure si vols anar.
1: No, sí, podem seure, però crec que anirem a buscar protagonistes.
3: Vinga, va.
1: Evidentment és un moment clau, sempre a Ràdio Sant Boi vivim al pregó, us el portem a casa o us el portem allà on estigueu per si no podeu estar aquí a la plaça de l'Ajuntament, ja és una tradició de Ràdio Sant Boi, però també a veure si podem parlar amb protagonistes de la pròpia coral i també doncs del consistori, que estaven tots dempeus i no amb el mocador d'aquest any, perquè està tothom amb el mocador posat, que és una novetat, segur que l'heu vist o potser us l'han regalat, jo vaig tenir la sort que me'l van regalar.
3: Mira,
1: que és un mocador vermell preciós que portava tothom que estava dempeus a l'escenari i a mi m'agrada.
3: No sé, és molt xulo, crec que Mutu m'ha tingut una boníssima idea i que el veurem molt en aquesta Festa Major, jo crec.
1: Sí, jo potser no sóc tant de mocador, sóc més de concerts, perquè ara que tenim de nou aquesta batucada de fons, avui amb Elit, Seguretat Social, què és el que més t'esperes, Ainhoa, d'aquesta Festa Major?
3: Home, doncs jo m'espero molta festa, molta felicitat, al final molta música també, ja ho deien a la Coral, que la música i la cultura és una part molt important de Sant Boi, i mira, ara ens ho explicarà l'alcaldessa també, no?
1: Doncs sí, parlem amb protagonistes, com us dèiem, perquè estem amb l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. Lluïsa, què li demanes d'aquesta Festa Major, la Festa Major d'enguany?
4: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els santboians i les santboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
1: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Què d'important és aquests dies de Festa Major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana?
4: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen doncs, serveis i sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà doncs, una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és, doncs, és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals. I en aquest cas jo també destacaria doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la Coral Renaixença.
1: Et faig l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta festa major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
4: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no plogui. Segon, que doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una festa major inclusiva, accessible, segura. I sobretot doncs, que tothom disfruti i que puguem doncs, tenir un balanç positiu i que després, quan acabi aquesta festa major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
1: Lluís Amoret, alcaldessa de Sant Boi, moltíssimes gràcies i gaudeix també de la festa major que s'ha de fer.
4: Moltes gràcies, jo la pateixo moltes vegades, ja ho sabeu, però bueno, també faré el possible per gaudir-la. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Molt bé, doncs seguim escoltant més protagonistes, acabem d'escoltar la presidenta de la Diputació de Barcelona i ara xerrarem amb la Montserrat Aguilera, que és la presidenta de la Coral Renaixença, que recordem que enguany fan 50 anys de història i que han estat les encarregades d'aquest pregó. Montserrat, sensacions després d'aquest pregó on ha reivindicat cultura, no?, sobretot.
5: Sí, ara la sensació és d'haver-ho deixat anar tot i sí, reivindicatiu en plan això, la cultura i crec que Sant Boi és un poble amb molta cultura.
1: Ha sigut un moment també pel fet del pregó de retrobaments, no? Comentaves a les darreres setmanes que us heu trobat amb veus històriques de la coral. Al final de tants anys de cantar plegats, suposo que la coral es converteix en la teva vida i el fet de trobar-se de nou per aquest pregó, ja veus que la coral t'ha donat amics, t'ha donat família, no?, pràcticament.
5: Sí, bueno, jo estic a la coral des de fa molts 50 anys, realment, i sí, bueno, és un lloc on ens retrobem companys de tota la vida i bueno, estem la mar de bé.
1: Què li demanes a aquesta festa major?
5: Bueno, doncs li demano força festa i força cultura.
1: I tindràs algun preferit? Alí, Seguretat Social, no sé si Estopa, no sé d'aquests més.
5: Doncs la veritat és que no, cap d'aquests. Vull dir, no crec que hi pugui anar, però vull dir que em sembla molt bé que vinguin.
1: Molt bé, Montserrat Aguilera, moltíssimes gràcies i felicitats per aquests 50 anys.
5: Bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs us ho dèiem, havíem de xerrar amb protagonistes. Ainhoa, si et sembla, ens anem apropant aquest correfoc, ara que hem acabat les entrevistes. Anem a apropar-nos, perquè és que la flama ja i la imatge és espectacular. Jo no sé si a tu t'agraden els correfocs, a mi en molts moments reconec que quan era petit em feia una miqueta de por.
3: Sí, quan ets petit fa respecte, la veritat, però és molt divertit.
1: I que a més, si us sumeu, hem de recordar que s'ha d'anar amb roba. Nosaltres no portem la roba, val a dir. Avui... Bueno, jo almenys no. Tu bueno... no sé. Jo et veig una miqueta mig de xandall.
3: Home,
1: bueno, no.
3: Porto mocassines, crec que això pels correfocs.
1: Sí, potser no és el dia d'un correfoc. Ho veurem des de lluny i aprofitem per comentar una miqueta el que és la proposta d'enguany. Perquè, com us diem, avui, de fet, en breus minuts a la plaça del carrer Valdirialeu, doncs canta Liz, que per mi és el meu preferit. Escolta, a mi m'encanta Liz, segur que serà un concertàs. Llavors, en quan acabem, anirem pujant a escoltar el Cristian Quirante, recordem, artista de Castelldefels, del Baix Llobregat, que actua aquí, a Liz o Miqui Núñez. Què t'agrada més?
3: Home, a mi jo crec que a Liz m'agrada. He de dir que Miqui Núñez també és molt guai, té un ànima molt potent, una música així que ens posa molt contents, no? Però a Liz, del Bajo, això ens agrada molt.
1: Sí, sí. I recordem que també tenim doncs, moltes propostes a nivell musical, també a la plaça de l'Agricultura. com pot ser el propi concert tributo de Top amb aquest grup Cacho a Cacho, i Seguridad Social, que és un mític. La veritat és que potser va més al públic, és una miqueta més gran que nosaltres, però escolta, i jo estaria
3: encantat. Però jo també l'he escoltat, eh?
1: Sí, sí, nosaltres ja estem una miqueta més grans del que ens pensem.
3: Sí.
1: Però sí, sí, no, la veritat és que aquest any hi ha proposta per tot, i sobretot pel talent local, en forma de DJs. Hem de recordar que els nostres companys d'aquesta casa, els Urban Stars, tanquen la festa amb el piro musical. Quin és el teu moment preferit? Perquè ara se m'ha venia a la ment el piro musical i dic, ostres, quin moment, sobretot la gent que té terrasses, balcons, terrats...
3: Sí, eh?
1: Uf, quina vista espectacular, eh? Quin és el teu moment preferit com les veres?
3: Home, doncs no ho sé, sí que he de dir que el piro musical efectivament m'agrada molt, i encara que es vegi bé des del teu balcó, conviure-ho a la muntanyeta, no hi ha res.
1: Ah, des del teu balcó no es veu, no?
3: Es veuen una mica els focs, però clar, escoltar la música, estar allà, no és el mateix, no és el mateix.
1: No, no és el mateix, no és el mateix. Doncs nosaltres us ho hem posat tot en safata, ja sabeu, pel que queda per la vostra part és anar a gaudir, sortir als carrers, com ens deia la Montserrat i deia el pregó, fer cultura, conviure entre nosaltres, anar a paellada, a les sardanes, als concerts, i sobretot que sigui un moment de comunió i de fer Sant Boi, que és una cosa que ens fa falta. Sí, oi, no?
3: Sí, sí, sí, la veritat és que amb moltes ganes, això ja... És que comença a haver-hi molta gent, i jo ja sento l'esperit de la Festa Major que ha arribat, i, ostres, sí que havia començat ja, però ara ja podem dir que oficialment és aquí, no?
1: Doncs sí, ja és la Festa Major, 18 minuts de les 10. Gràcies a Ainhoa per explicar amb mi aquest pregó, i gràcies a tots i totes els que us connecteu a Ràdio Sant Boi un any més per seguir el pregó, i gràcies per seguir aquest doncs esdeveniment cerimonial, l'inici de festa que tot just comença. Sant Boianes, Sant Boians, bona Festa Major, gràcies.
3: A gaudir.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Ho tenim tot preparat i a punt per compartir amb tots vosaltres una hora de jazz, del millor jazz de la nostra discoteca. Bé, sempre he escoltat dir allò de que el que funciona, millor no tocar-ho. No fos el cas que en l'intent de millorar-ho acabem per empitjorar-ho. Així que, i com venim fent al llarg de la temporada, també avui hem triat un estàndard, un d'aquells que es consideren inqüestionables, i el sometrem a un repàs cronològic que, com sempre, començarà per la versió més antiga per acabar amb la més actual. Doncs bé, com comprovareu, hem seleccionat versions protagonitzades per grans noms de la nostra música, solistes indiscutits i indiscutibles que ens oferiran diferents lectures d'aquest East of the Sun, que és el tema que hem triat per avui. Un tema, per cert, escrit pel compositor Buck Bowman l'any 1934. En aquells moments era estudiant de la Universitat de Princeton i el va escriure per una obra titulada Stags at Broadway, estrenada aquell mateix any en el teatre d'aquesta universitat situada en l'estat de New Jersey i protagonitzada per un grup vocal d'estudiants anomenats Princeton Triangle Club. Per cert, cal aclarir que el títol complet del tema és East of the Sun, West of the Moon. I tal i com podeu comprovar, i bé, segur que ja l'heu escoltat i sabeu de quin tema estic parlant, és una bellíssima balada romàntica, enregistrada per primer cop per l'orquestra d'Al Kemp, a la que li van seguir versions de la Casaloma Orquestra, Bob Crosby,

Benny Goodman, Jimmy Dorsey, Jack T. Acarden, Dizzy Gillespie, George Shearing, Miles Davis, Charlie Parker, Stan Getz, Oscar Peterson, Buddy Tate, Joshua Redman, bé, i un llarguíssim etcètera que pràcticament arribaria a l'infinit. I tot i que la nostra selecció és exclusivament instrumental, no podem oblidar les versions vocals de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Dinah Shore, Carmen McRae, Frank Sinatra, Benny Bennett i també un llarguíssim llistat. I penso que és d'obligat compliment esmentar la versió de Billie Holiday, que l'any 1952 en el disc Solitude va incloure aquest tema, el mateix que Diana Krall quan el 1999 el va incloure en el seu àlbum When I Look In Your Eyes. Per nosaltres, com tenim per costum, ens limitarem a les versions instrumentals i la primera que he seleccionat data de 1947 i la protagonitza Lester Young.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb el so inconfusible del saxo tenor del senyor Lester Young, que l'any 1947 enregistra un disc per la companyia Aladdin. Era un d'aquells discos de 10 polzades a 78 revolucions per minut dels anomenats de pedra, que contenien un tema per cara. La cara B figurava el tema Shake of Araby i en la cara A el nostre tema d'avui que acabem d'escoltar. Lester Young al saxo tenor, Gene Debnovi al piano, Curly Russell al contrabaix, Jug Wine a la guitarra i Tiny Khan a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Bé, 3 anys més tard, concretament l'any 1950, el saxofonista Al Charlie Parker enregistra un LP, un disc important en la seva carrera i que al pas del temps l'ha convertit en mític, titulat Charlie Parker With Strings. Ho va fer en el segell Mercury, tot i que l'any 1995 el segell Verve el va reeditar afegint diferents bonus track. Doncs bé, escoltem la versió de l'any 50 del senyor Charlie Parker.

Com dèiem, any 1950, amb arranjaments i direcció orquestral de Joe Lippmann, Charlie Parker, el saxo alt solista, va estar acompanyat de Ray Brown al contrabaix, Buddy Rich a la bateria i Bernie Leighton al piano i, evidentment, amb una secció de corda. I bé, continuem avançant en el temps, ara per detenir-nos en l'any 1958, quan el pianista Jim Robles, en formació de sextet, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Let's Get Acquainted with Jazz. Ho fa en el segell Tampa. El disc es va enregistrar a Hollywood el 20 de juny de l'any 1958 i contenia 6 temes per cara. Doncs bé, el segon de la cara B era aquest East of the Sun.

Dotze, el pianista Jim Robles al front d'un sextet amb Jim Robles, evidentment, al piano, Bernie Kisel a la guitarra, Red Mitchell al contrabaix, Mel Lewis a la bateria, Harold Land al saxo tenor, Larry Bunker al vibràfon i Petty Candoli a la trompeta. Ells ens han deixat aquesta curta, perquè de fet no arriba als 2 minuts 30 segons, però si més no intensa versió del nostre tema d'avui. I per allò de la compensació, el nostre proper convidat, el saxofonista Buddy Tate, l'any 1961 ens deixa una llarga versió, algo més de 7 minuts, que la va incloure en un LP publicat sota el títol de Groovin' with Buddy Tate, publicat en el segell Swingville i enregistrat en aquella època en els famosos estudis de so de l'enginyer Rudy Van Gelder a Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs bé, si us sembla, tot seguit gaudirem del so robust que va caracteritzar Buddy Tate, jo diria que en la línia, en l'estil del senyor Ben Webster. Escoltem, doncs, Buddy Tate.

Doncs bé, jazzísticament parlant, hem retrocedit fins al 17 de febrer de l'any 1961, quan en una única sessió Buddy Tate va enregistrar un àlbum titulat Groovin' with Buddy Tate, que contenia aquesta sentida versió del nostre Is of the Sun, aquest tema que avui hem triat per tal d'oferir-lo en diferents versions. Buddy Tate, el saxo tenor, per cert, en alguns temes d'aquest àlbum, Buddy Tate toca el clarinet, acompanyat de Ronald Bright al piano, Wally Richardson a la guitarra, George Tucker al contrabaix i Ray Brooks a la bateria. Ells han estat els músics que han intervingut en aquest àlbum. Vull ressaltar el so que Buddy Tate extraïa del seu saxo tenor, com si no el coneixies, un so càlid, un so vigorós, ple de swing i molt arrelat en el blues. George Holmes Buddy Tate, nascut el 22 de febrer del 1930 a la població de Sherman, en l'estat de Texas, i que ens va deixar el 10 de febrer del 2001 a la població de Chandler, a l'estat d'Arizona, quan tenia 87 anys. Bé, i tot seguit farem un salt important per traslladar-nos directament a l'any 1975. Dos grans de la nostra música, Joe Benuti al violí i Earl Hines al piano, enregistren un disc en formació de duet que titulen Hot Sonatas. Ho fan pel segell Chiaroscuro i l'enregistren a la ciutat de New York el 22 d'octubre d'aquell 1975 en els estudis Downwood Sound. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, Joe Benuti i Earl Hines, o Earl Hines i Joe Benuti, que també, en aquest cas, l'ordre dels factors no altera el resultat, un resultat que és una mostra inqüestionable d'autèntic swing. I continuem avançant ara, ens detindrem en el 1984 per assistir a una actuació en directe que es va celebrar en el Club Chester, en la població de Sutton-on-Shea, a Anglaterra. Els protagonistes són el trio del pianista Eddie Thompson, que va tenir com a estrella convidada el saxofonista Speke Robinson. Era concretament el dia 24 de juliol de l'any 1984 i tot el material es va enregistrar i posteriorment es va publicar en dos àlbums titulats A Chester's Volum 1 i Volum 2. La versió d'aquest East of the Sun es va incloure en el volum 2. Escoltem-lo.

Doncs bé, tal com esteu escoltant en viu i en directe aquesta actuació del pianista Eddie Thompson, acompanyat de Leon Skid al contrabaix, Jim Hall a la bateria, i que va tenir com a convidat estrella el senyor Speke Robinson al saxo tenor. Un concert en viu enregistrat en un club d'una ciutat d'Anglaterra, concretament Southend-on-Sea, titulat Chester. I continuem. Els nostres propers convidats són un grup liderat pel gran trompetista Wynton Marsalis. Doncs bé, ell l'any 1991 llença al mercat un àlbum que assoliria un enorme èxit entre els afeccionats i, per suposat, també per part de la crítica. L'àlbum es titula The Standards Time Volume 2. Aclarir que uns anys abans, 4, l'any 1987, s'havia publicat un altre àlbum amb el títol de Standard Time Volume 1. Però cal dir que en aquest cas, i per trencar la regla que assegura que segones parts mai van ser bones, el segon disc és absolutament recomanable i jo diria més, és d'obligat coneixement per tots aquells que ens estimem la nostra música.

Doncs bé, Marcus Roberts al piano, Reginald Bill al contrabaix i Jeff Time Watts a la bateria han estat els protagonistes. Com deia, aquesta versió l'he recuperat d'un àlbum titulat Standard Time Volume 2, editat pel segell Columbia i enregistrat en diferents dates que van des del setembre del 87 a l'agost de 1989. I tal, i també com dèiem a la presentació, el disc que aquest es va publicar a nom de Wynton Marsalis i de fet ell és l'estrella i participa en la pràctica totalitat dels temes excepte aquest East of the Sun que ha anat a càrrec en exclusiva del trio que, del seu grup. Bé, i ara i tot seguit doncs canviarem de segle, ens situarem en l'any 2004, any en el que un veterà clarinetista, parlo de Buddy DeFranco, presenta un àlbum en el segell Arbors titulat Cooking the Books i que en el que compta amb la col·laboració del trio del guitarrista John Pizzarelli. El disc es va enregistrar als estudis Enola de la ciutat de New York els dies 24 i 25 de juny de l'any 2003 i aquesta va ser la seva lectura.

Doncs bé, ells han estat Buddy DeFranco, el clarinet solista, John Pizzarelli, guitarra solista, i acompanyat de Ray Kennedy al piano, Martin Pizzarelli al contrabaix i alhora germà de John Pizzarelli, i Butch Mills a la bateria. Buddy DeFranco, de nom real Bonifaci Ferdinand Leonard DeFranco, nom que deixa ben palesa la seva ascendència italiana, tot i que hi va néixer a la població de Camden, a l'estat de New Jersey, el 17 de febrer de l'any 1923, deixant-nos el 24 de desembre del 2014 a Panama City, a l'estat de Florida. Un Buddy DeFranco que va tenir l'honor de ser el primer clarinetista que va adaptar el seu instrument al llenguatge del bebop, quan semblava que era un instrument reservat a bandes de Dixieland o, si més no, orquestres de swing. Apuntar que des de 1966 fins a 1974 va ser el director de l'orquestra de Glenn Miller. Bé, i el temps que ens queda, que és escàs per cert, l'aprofitarem per rebre a un altre i gran instrumentista. Estic parlant del de trombonista nord-americà, trombonista, director i arranjador John Fetchok, que al front del seu quartet l'any 2015 publica en el segell Suromit Records un àlbum, el que titula Fluidity. Per finalitzar el programa, i fins on el temps ens doni, escoltarem la seva lectura del nostre tema d'avui.

track i hem escoltat, en canvi, el senyor Steve Nelson. D'un disc editat l'any 2018 amb el títol de Easy Living ha estat el senyor Steve Nelson al vibràfon, Massimo Farao al piano, Aldo Sunin al contrabaix i Byron Bucky Lanham a la bateria. Aquest disc es va publicar en el segell japonès en Venus. Disculpeu l'error. Bé, no tenim temps per més, el just i necessari per agrair la vostra sintonia i per emplaçar-vos per la propera edició del programa, és a dir, la propera setmana, mateix dia i mateixa hora. Bé, us recordo que si és del vostre interès podeu recuperar aquest programa tantes vegades com vulgueu accedint als el servei de podcast que té establert l'emissora. Tanmateix, i com tinc costum, penjaré el programa en els perfils de Facebook de Jazz Setmanal i també el podreu escoltar si cliqueu sobre. Us enllaçarà directament en el portal ivox.com, que si no el teniu instal·lat us ho podeu baixar de forma gratuïta. Gràcies, com sempre. M'hagués agradat acompanyar m'agradarà acompanyar-vos la propera setmana. Fins llavors m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Boy. 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

how many minutes?